0: la normalización de los precios del crudo para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
1: Les bonificacions sí que es mantindran per als pagesos i els transportistes. A més del paquet de mesures per fer front als afectats de la guerra, el Consell de Ministres ha aprovat el quadre macroeconòmic en què millora les perspectives de creixement, que ara espera que siguin del 2,6% a final d'any, mentre que les dades del mes passat confirmen que la inflació s'ha estabilitzat al 3,2% per tercer mes consecutiu. Repassem ara altres informacions en format més breu amb en Quim Balaguer.
2: Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris.
1: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent de la crisi.
2: 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. La policia ha detingut el suposat autor dels trets, que havia acudit per una reunió sobre la custòdia de la seva filla de 3 anys.
1: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de 3 rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nahual Bet, Miriam Mockels i Eduard Farelo. L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica el 2025, segons dades de l'Institut Català de l'Energia.
2: Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat el 2025. Anna Camp, directora de l'Institut, avisa d'aquest desequilibri.
3: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia, i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya, és doncs poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
2: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
1: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals després d'empatar a un gol en el temps reglamentari i a la pròrroga. És la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora a 16ens de final i el Paraguai jugarà als 8ens contra el guanyador de l'eliminatòria entre França i Suècia.
2: I el Brasil s'ha classificat per a 8ens amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol a l'últim minut del temps afegit. A les 3 de la matinada juga l'eliminatòria entre Marroc i Països Baixos.
1: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3 Cadena Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
1: I pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'ha disputat els partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic.
4: Fins aquí les notícies.
5: Els oients dels matiners Parlen sense embuts.
6: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Quina fet, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
7: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
8: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
5: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
9: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
5: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya
11: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
12: Aviam què passarà avui.
13: Va a caminar, va a passejar, però no, esport no ho toco, no. No ho he tocat mai, eh? Això sí.
14: A mi, amb el futbol o amb el Mundial, em passa com li passa a l'arcabisbe Omella amb el català. S'ha de tolerar. Sí. Vull dir que ho entens que existeix, no ho practiques, però l'has de tolerar. Doncs jo igual amb l'esport, exactament igual. El tolero i ja està.
15: Va, Mercè, parla al tele. Vinga, hòstia, quines ganes, l'Enric Calpena, eh?
16: Tot el que hem après amb ell,
17: I tant, i el que aprendrem ara, ja veureu, té moltes coses per explicar en Calpena, ja veureu.
15: Jo sóc molt fan d'en Calpena, vull dir
16: que... Mira què parlarem.
17: Us agrada el puzzle? Parlarem del puzzle. Fer puzzles. I la història del puzzle i tot d'on va sortir...
15: Té, calla, que arriba el jefe.
18: Déu vos guard.
19: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Tot i que les civilitzacions clàssiques com els grecs i els romans ja van idear una mena de trencaclosques, podríem dir que el precedent més clar del puzzle actual arriba al segle XVIII a Anglaterra.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: Concretament al 1760, un tal John Silsbury, un gravador de mapes...
3: Gravador de mapes, eh?
1: Sí.
3: Què fa un gravador de mapes?
2: Collons, ja diu la paraula, grava mapes.
3: Ah. Eh?
2: Home, clar, què penses tu? O sigui, el gravador agafa un mapa gros i amb una càmera va gravant tot aquell mapa, va gravant... I després, d'on et penses que surten els vídeos del Google Maps?
1: Ah. Quins vídeos del Google Maps? De què parles?
2: Collons, a veure, quan tu et bellugues amb el cotxe, a la pantalla del telèfon, tu veus que hi ha uns mapes que es belluguen, i veus que hi ha un moviment. Això és que algú ho ha gravat abans, no sé què vull dir.
1: Pas cap vídeo, allò.
3: Esclar que és un vídeo.
2: No, és un vídeo.
3: A veure, la fletxa ve que es mou.
2: Ara.
3: Si estigués quiet et diria, és una foto, però és un vídeo perquè es mou tot.
2: Clar. Entens o no? Si fos un plano fixe i us han tirat una foto, hi ha un moviment allà.
3: Que no serviria massa perquè tu marxaries del plano, saps?
2: Però
3: el moure-se és clarament un vídeo.
2: Hi ha un tio que té una nau gran, ha llogat una nau molt gran.
1: Una nau industrial.
2: Una nau industrial i ha fet uns mapes gegants a terra amb paper d'aquell marrón allò d'embalar i allà ha dibuixat tot allà. Llavors, el tio va per sobre i va gravant...
3: Sobretot que no es vegin els peus seus.
2: Això ho fa amb sabatilles, perquè va amb sabates terrasques.
3: En el Google Maps sortiria els seus peus i no quedaria bé.
2: L'ombra, veus l'ombra, dius, ara hem d'anar a Mollet. Hòstia, veus l'ombra d'aquell tio allà davant per anar a Mollet i t'espantes. I llavors el tio ha gravat milers i milers d'hores.
3: En té molt, en té molt.
2: Si vas a Amèrica...
1: La teoria és preciosa. Un gravador de mapes és un tio que dibuixa mapes, simplement.
2: Bueno, és una mica el que dèiem.
1: Sí, exacte. Els gravava sobre alguna superfície, aquest senyor. El que us deia és que aquest anglès, en John Spilsbury, el 1760, va crear el primer puzzle tallant un mapa en petites peces de fusta. Ho va fer resseguint els límits dels països i la gràcia era ordenar-los refent el mapa. O sigui que el primer puzzle de la història es va fer bàsicament per aprendre geografia.
4: Era això. Molt bé. Tu, si parlem de puzzle, hauríem de parlar, trobo, de la gent que se li en va de les mans el hobby del puzzle, no?
1: Oi.

0: i una mica de marihuana.
1: Ah, sí, sí. Sí.
2: Que no sé una, mica, una mica sí, eh?
1: Perquè estem parlant de marihuana, parlant de puzzles.
2: Has començat tu, Paio.
1: Has tret tu el tema.
2: És veritat. Tu que t'emmerdes, eh?
1: Bueno, el 1883, als Estats Units, un nano jove, de fet un nen de 16 anys, crea l'empresa Parker Brothers, que comercialitza, són els primers que comercialitzen en massa els puzzles. Parker Brothers, ho coneixereu, perquè més tard van triomfar. Sabeu qui són, Parker Brothers?
2: No.
1: Són els que van, bueno, van fer famós el Monopoly.
0: Home,
1: a Catalunya no ens quedem curts, eh? Tenim una de les marques de puzzles més potents també a nivell internacional. Educa. Això sí que ho sona.
2: Educa.
1: Eh? El logotip aquell que hi ha unes llufes de colors ballant una sardana.
0: Sí, senyor.
1: Això és tremendo. Educa neix el 1967 a Sabadell. I atenció, perquè fabriquen el puzzle més gran del món en una sola imatge. 42.000 peces. Un cop muntat, fot 7 metres i mig de llarg. Fabricat a Catalunya.
2: Visca Catalunya!
1: M'ha agradat molt d'Educa, que vaig entrar a la pàgina web, com preparàvem això, i tenen un servei de sol·licitud de peces perdudes.
3: Hòstia, això està molt bé.
1: I demanar les peces que has perdut. Te'n deixen demanar màxim 16.
4: I com ho demanes?
1: Has de fer com una... Hi ha unes instruccions. Tu poses el puzzle i fas una quadrícula amb números i lletres i dius de la fila 4 la lletra C, per exemple.
4: Hòstia, Déu-n'hi-do.
1: Sí.
2: 16, només pots demanar.
1: Que pot passar que si ets prou idiota com per haver perdut peces, siguis prou idiota com per equivocar-te quan demanes.
4: A mi em podria passar, això. Tal com conto jo, a mi em podria passar.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Glucarnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut. Periodista, escriptor, guionista, divulgador i qui sap quantes coses més. És l'home que sempre està a punt per parlar-nos de la història de Catalunya i del món. De fet, si no fos perquè encara no s'ha inventat una màquina del temps, juraries que va presenciar la caiguda de Constantinople, que va veure entrar les tropes de Felip V a Barcelona i fins i tot que va acomiadar el Titanic al port de Southampton. Per això, Peyu, avui vigila. Si dius una data malament o si confons un rei amb un comte, ell et corregirà perquè sempre està en guàrdia.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Enric Calpena. Bravo!

0: Enric, què has menjat avui per esmorzar?
1: Suc de taronja, unes torrades amb oli i cafè amb llet.
0: Molt bé. Torrades amb oli sense res més, no hi ha embotit?
1: Sí, sí, no, amb una mica de sal. No, res més. Ah, ja, m'agrada. Sí, sí, sí, una cosa sòbria. Després, a mig matí, m'agrada donar-li alguna coseta. Després, una mica de pa amb embotit, però generalment començo per aquí.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, t'hi sents còmode en aquest escó de la Renaixença?
1: Sí, el tapisser hauria de treballar una mica millor, diguéssim, a part d'això. Bé.
0: Segle XIX, no sé si és un segle que sents còmode, el segle XIX.
1: Sí, a mi el segle XIX és el que més m'agrada. De fet, m'agrada la transició entre el XVIII i el XIX, és l'època que més he treballat, sí, sí.
0: Jo trobo que és un... Ostres, sé que ho romantitzem tot, però aquella època, no?, que tot està per descobrir, que marxes
1: en tren... És una època molt dura, El Pierre Vilar, un dels grans historiadors que ha treballat la història de Catalunya, va dir que Catalunya al segle XIX era el lloc del món on hi havia hagut més guerres civils. En va haver-hi 4 guerres civils, es diu aviat, I això és una destrucció absoluta. És un segle hiperviolent, però al mateix temps amb molta esperança, amb moltes ganes de canviar les coses. La Renaixença mateix és un exemple claríssim. Jo no sé si us ho sabeu, però els que van començar la Renaixença i els Jocs Florals estaven convençuts que el que estaven fent era el funeral del català. Acabem, matem el català bé amb uns...
0: Un comiat,
1: ja està, això s'acaba, ningú en parlarà aviat.
0: És el que fem ara
2: nosaltres. Sí, una mica com nosaltres.
1: No, però ells es van trobar que va ser un èxit.
0: Mira.
1: I que tothom deia, què coi, això es mor, això té molta força. Doncs nosaltres estem amb les mateixes.
0: Aquí mateix, sí, sí, ja serà un èxit.
3: Home, això. Hauran d'aquí 100 anys. Sí, però vull dir que, saps?
1: O 150, però ho veurem.
0: Que ens ho paguin ara per anar bé.
3: Això sí que estaria bé. Això sí que aniria bé, veus?
0: Però és veritat, jo trobo a vegades a faltar... Sé que, no?, dona la sensació que abans tot era molt més intens, no?, d'això. Una família que el fill ha estudiat i se'n va a buscar feina a la ciutat, ara tenim el mòbil, truques de seguida, abans era, marxava, no sabies quan...
1: Som en un altre món, no hi ha èpoques pitjors i millors en aquest sentit. La gent és igual ara que en l'època dels egipcis, per exemple. El que passa que el que canvien són les circumstàncies i com ho veiem socialment, però individualment som els mateixos.

0: Els mateixos personatges des de que van aparèixer els Homo sapiens, els mateixos desitjos, les mateixes rancúnies, la maldat i la bondat en un sentit ample, som exactament igual.
1: Hi ha algun moment de la història que t'hagués agradat viure-la en directe? Algun
0: no, no. Ah. Perquè la veritat és que la història, quan penses en el passat, el primer que et ve a la idea és la pudor que faria el passat. Nosaltres ens hem acostumat a unes olors determinades, però esclar, la gent, això del desodorant és un invent relativament proper.
1: Sí.
0: La higiene, el concepte d'higiene no té res a veure al d'ara.
2: Si vas a un institut, també és més o menys el mateix. Ara,
0: sí, ja estem en aquesta època, sí. I totes les èpoques són molt bèsties. Sí. El que passa que hi ha èpoques apassionants. Arnau deia això, Constantinople, no? La caiguda de Constantinople, 1453, has dit 1714, 1912.
3: No, no he dit les dates perquè ja sabia que s'escrivien, no?
0: Vull dir,
3: no?
0: Però són tres moments terribles i al mateix temps fascinants, no? Quan cau Constantinople, quan cau Barcelona, o el moment en què tu saps que el Titanic farà el primer i últim viatge. Home, sí. Això és bonic de per si. Anar acomiadant la gent que saps que s'enfonsarà la estona, sí. Allò és molt agradable. Sí.
1: I dels que has viscut? Perquè aquí hem sigut testimonis d'alguns moments, no? Que sempre deien això avui és una jornada històrica, no?
0: Sí.
1: Crec que n'hi ha alguna que serà històrica realment?
0: No, n'hi ha moltes.
1: Que
0: totes són històriques, però hi ha algunes que les recordarem especialment en el futur, sens dubte. Aviam, l'1 d'octubre del 17 òbviament és una d'elles, però la història es compon de coses molt petites. Jo vaig ser present quan a Goicoechea li va trencar la tíbia al peroné a Maradona. Hosti, i dius, home, de fet el Núñez, en aquell moment jo estava de periodista, vaig anar a la clínica, em tocava anar-hi, on va arribar el Maradona va arribar ensangonat, el Núñez va arribar al mateix moment, es va confondre, va veure el Maradona trencat, em va abraçar
1: a tu,
0: i es va posar a plorar.
4: No. Es pensava que eres en Schuster.
0: Sí, no, jo el vaig agafar perquè sóc tendre de mena, sí. Allò, i la senyora Navarro li va dir José Luis, que no és el mèdico. I allí es va acabar la relació entre el Núñez i meva, però va ser un moment històric.
1: És un moment històric. Un moment en històric. La teva vida, segurament.
0: Segur, i la del Maradona, jo crec que també no estava una mica grogui, però potser això ho va recordar molts anys.
1: Com és la teva relació amb la història quan neix, de petit?
0: De petit. La veritat és que jo volia estudiar història, però jo treballava en un Frankfurt.
1: Ah.
0: I l'única...
1: Tots els camins porten
0: al
1: Frankfurt.
0: És que l'única carrera que començava a les 7 de la tarda, quan jo sortia del Frankfurt a les 6, era dret.
1: Quin Frankfurt era, com es deia? El Frankfurt
0: Howard.
1: Howard. Alguna especialitat?
0: Jo recordo la ceba fregida al matí, la meva primera feina era tallar 2 quilos de ceba. Hòstia. I fregir-la, i els ulls plorant com una malada. Jo tenia 16 anys, això també, sí. Amb els 16-17. I res, com la primera, l'única carrera que podia accedir per horari era a les 7 de la tarda.
1: Està molt bé triar la carrera per l'horari que et va bé.
0: Sí, tal qual.
1: És la teva vocació, no pot la que em anava bé.
0: De 7 a 10, feien classe de 7 a 10 i vaig començar a estudiar dret. Vaig deixar el Frankfurt, el meu pare va canviar de feina, va millorar econòmicament i em va dir, bueno, ja pots passar el matí. Dic, no, al matí m'agradaria estudiar periodisme. I vaig fer periodisme al matí i dret a la nit vaig continuar.
1: Hòstia de Déu.
0: I després vaig fer història.
5: I l'història quan arriba?
0: Després.
5: Tres carreres,
0: No, dos carreres i un màster, que es diu, perquè vaig començar història, el que passa no tenia temps, ja la cosa ja era tres carreres al mateix temps, era una bogeria. Vaig fer primer i em vaig aturar. Però després vaig fer el màster d'història.
4: I vas sacrificar el Frankfurt?
0: El Frankfurt és...
4: Ara podria...
0: no el pesa, no sé per què, però ara ja amb els anys els Frankfurts i això no...
1: No haguéssim tingut un gran frankfurista, diguéssim.
0: No se sap mai, perquè de vegades la vida també és aprendre, no és només la vocació.
4: Frankfurt cal pena, ja ho veig, per tot el país.
0: A mi m'agrada més Howard, perquè a més en castellà, Howard. Cosa, Howard. Sí, Frankfurt Howard.
1: Escolta, arrenques a TV3, vas presentar informatius a TV3, tu?
0: Sí, el primer informatiu, el primer telenotícies el vaig presentar jo. Sí, però va ser també molt casual, perquè jo treballava al diari El País, era molt jovenet i tot just allò començava a treballar, i resulta que diversos directius futurs de TV3 també havien treballat al País i estaven buscant un presentador jove i em van dir, per què no vens a fer la prova?
1: Venga.
0: Vaig fer la prova, va sortir molt malament, jo tenia conjuntivitis, encara circula aquesta prova pel món.
1: Hòstia, no, això no ho he trobat.
0: Estic així, amb aquella cara així, fent així, amb els ulls plorant. El que es va presentar abans de la prova va ser en Jaume Barberà, que el van agafar també.
1: Vols dir que no agafaven tothom?
0: Jo temo que la cosa estaven tan desesperats que agafaven tothom. Tot plegat que, en fi, m'ho van proposar i vaig pensar, va, anem a provar, perquè en aquell moment TV3 ningú sabia què seria, de debò, eh? Vull dir que la sensació era dir, tu, els meus pares estaven molt preocupats, te'n vas del país, que és una feina segura, fixa, sí. I te'n vas amb això que no se sap, i si la policia el tancarà un dia d'aquests, i vaig dir, ah, provo, tot plegat, sóc jove, i així va la cosa.
1: Hem fet una cerca als inferns de l'arxiu de TV3, i hem trobat una notícia del 1985 que presentes tu, que de veritat m'ha fet especial gràcia. És aquesta.
5: Les feines del camp es podran alleugerir a partir d'ara gràcies a un invent més manejable i més econòmic que els mitjans utilitzats fins en aquest moment. El nou aparell pot funcionar fins i tot amb petroli.
1: Amb petroli, eh?
0: Què dius?
1: Déu-n'hi-do el bigotet, eh?
0: Sí, el bigot el vaig deixar perquè com era tan jovenet vaig pensar que has de fer alguna cosa per créixer una mica.
1: Clar.
0: Perquè tenia una cara de criatura que era excessiva.
1: Recordes?
0: Tenia 23 o 24 anys.
1: La notícia de què anava, recordes?
0: No, eh? Absolut, no. I com, quin aparell?
1: Ara tu... Ara... Mira, et donaré tres opcions.
0: Aviam.
1: S'estava presentant per primera vegada a Catalunya el tractor articulat.
0: Hombre, això...
1: El recollidor de maduixes automàtic.
0: Què dius, home?
1: O la mototractor. Quina de les tres creus que...
0: M'agrada molt la mototractor.
1: La mototractor.
0: És que el concepte...
1: Ben parit, eh?
0: Un Harley, allò, un chopper, allò, tractor.
1: Anem a veure-ho.
6: Aquesta moto, que llaura, cultiva, recull, fresa i fa altres feines agrícoles, encara que sembli increïble, no l'ha inventada els japonesos, sinó un català. La mototractor que s'ha presentat aquesta tarda és única al món. Treballa
0: Catalunya de quilòmetres per hora. Sempre al capdavant, eh?
6: Té 4 cavalls de potència i 150 centímetres cúbics de cilindrada. El seient està dissenyat especialment per afavorir la circulació de la sang del conductor.
0: Home,
1: la mototractor, eh?
0: Home.
3: Ja es veu que no va bé. És l'invent d'en Doraemon.
0: La mototractor!
1: Tinc certa connexió amb el sector primari i no n'he vist cap, eh? No.
0: Perquè no creiem en nosaltres mateixos.
3: Ja. Aquest
0: és el problema.
3: Has vist com llaurava?
1: Sí.
3: Si no...
0: O sigui... El problema és la falta de confiança en el país.
1: Pot ser.
0: Esclar, aquí els catalans ens havíem d'haver abocat a fer-ho. I no només el pagès, sinó també la gent de ciutat.
1: Exacte.
0: Una mototractor t'omple moltes possibilitats. T'obre possibilitats de crear un hort a casa. En fi, hi ha molta cosa.
1: És ben bé que era una altra època, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, perquè això sortia a les notícies, sí. No hi havia gaire assassinats encara.
0: També la innovació nostra tampoc no estava en un moment molt àlgid, no?
1: I el bigoti era per semblar més gran, eh?
0: Sí, perquè és que era l'única manera. I me'l vaig tallar just quan vaig deixar de presentar els telenotícies i no l'he tornat a fer servir, no?
1: Quan surt la idea de l'Enguàrdia, el programa que t'ha
0: solidat? Va ser això... A mi m'havien ofert presentar un documental, que al final la cosa no va sortir, i vaig veure que l'únic que rascava bé era l'assessor històric d'aquell documental, que era un noi molt jove, que encara estava fent el doctorat, que es deia Oriol Junqueras.
1: Què dius ara?
0: Sí, i vam connectar bé. Pocs dies després ens trobem al carrer per casualitat, anem a fer un cafè, i vam començar a parlar...
1: Us trobeu al carrer per casualitat?
0: Per casualitat, a la Rambla Catalunya.
3: Ho pots trobar,
0: eh? Home, clar, la gent camina.
1: A Barcelona, per casualitat.
0: A Barcelona, sí.
2: A Muntanyola no us trobeu ningú, per casualitat. Però
1: costa. Bueno, vull dir que ja em sembla molt fals a les sèries de TV3, el Com si fos ahir, o això que es troben a vegades, que dius com s'han trobat ara.
0: Pensa que en aquella època hi havia poca gent.
1: Ja.
0: Vull dir que no estem parlant dels anys...
1: Quan us trobeu amb Oriol Junqueras...
0: I prenem un cafè i comencem a parlar del tema de la divulgació històrica i vaig pensar, ostres, això té un programa. Ho vaig presentar a la ràdio, em van dir, oh, és molt bonic, però no...
1: Sempre potser... diuen el mateix, no?
0: Sí, però ja veurem, allò que dius, ja està, oblida-te'n, i l'any següent em truquen, escolta'm, podríeu fer aquest programa? I el divertit va ser quan vam acabar la primera temporada, que havíem fet 40 i escaig programes, i ens diuen, queda més història que explicar? I jo, home, alguna temporada més podem fer, i ara portarem 25. Vull dir que... sí.
1: 25 anys fent l'Enguàrdia.
0: 25 anys, sí.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: L'Oriol el vam col·locar.
1: I queda...
0: Vam posar en un altre puesto.
1: Que ja el veu ser.
0: Sí, treballar en un altre lloc.
1: Pel seu compte.
0: Sí, exacte, s'ha emancipat.
1: És autònom, ara.
0: Sí, és autònom.
4: A crear jornades històriques.
0: Sí, exacte.
1: Perquè els hi faltava material.
4: Sí, va dir que el
0: Guàrdia. M'he de canviar de historiador per veure si a algú se li acudien coses noves. Per això vam portar el Soler Sabater. Sí.
1: Ets molt bo memoritzant dates, eh? Abans deies...
0: Algunes, no totes, eh?
1: Què et costa més, dates o noms?
0: Noms.
1: Noms, eh?
0: Sí, sí, les dates les rasco millor. No ho sé, deu ser una cosa, algun trauma infantil a la classe de matemàtiques, però si amb dates normalment m'espavilo.
1: I l'aprofites, aquest coneixement, eh?
0: Per no gaire, no? No em serveix... Si per trobes algun sistema...
1: Jugar al trivial o...
0: Sí, amb això ho havia jugat bastant, però tampoc no pensis que soc gaire bo. No soc gaire bo res amb res, eh? Vull dir que home, també no ens hem d'enganyar. Mm. Vull dir que jo soc de notables, allò. Vaig bé, ostres, aquest noi ho fa bé... S'espavila, arriba... No, mai m'espavilo i arribo. Però vaig fent, sí, sí.
3: Sembla que parli de mi.
1: Sí?
0: Tu també.
3: Passa això, sóc més de vents, no arribo.
0: No, ja.
1: Mira, en Fel.
7: No, jo és que no vull parlar de notes. Però m'estava mirant i pensava... Enric, tu quan et poses al llit, que dius... Sí. No, t'imagino dient... Els de Constantinople van fer això... Tu què penses quan et fots al llit?
0: Ai, no...
7: Estàs amb l'història?
0: No.
7: Tens el dia a dia teu...
0: Un son que no m'hi veig...
7: Tens el teu dia a dia normal com la gent normal, eh?
0: Si fos normal, igual,
7: ets normal, eh?
0: Tu em veus a casa i diries... Aquest tio és normal. I no ho deu ser-ho, però és normal, eh? Sí, totalment, ho dissimulo bé, però...
1: Tens hobbies ben allunyats de la història?
0: Ben allunyats, no molt, però a mi m'agrada, per exemple, els wargames, jugar a wargames de taula. Sí, això és
7: normal, eh, diu?
0: És molt normal.
3: Sí.
0: És una cosa de batalletes.
1: Sí. amb... Ninotets d'aquests petits.
0: No, jo ho faig amb fitxes.
1: A fitxes, eh?
0: Ara fa temps que no hi jugo, però sí.
3: Però com el risc o una cosa així?
0: Més
1: evolucionat.
0: Més complicat. Sobretot batalles napoleòniques. Això és
1: un toc. Així per desconnectar.
0: Sí. Home, està bé, eh? La de batalles que he perdut. Vull dir que això... Que també t'acostumes així. La vida és una lliçó de vida.
1: Algun esport, alguna cosa?
0: No, això no ho toco, no.
1: Res, no.
0: Jo havia nedat bastant, però la veritat és que no he sigut... M'agrada caminar, m'agrada passejar, però no, esport no ho toco, no. No ho he tocat mai, eh? Això sé que ho he fet molt bé. El futbol, per exemple...
3: No t'hi posis ara.
0: No.
3: No t'hi posis.
0: A mi, amb el futbol o amb el Mundial, em passa com li passa a l'arquebisbe Omella amb el català. S'ha de tolerar. Sí. Vull dir que ho entens que existeix, no ho practiques, però l'has de tolerar. Doncs jo igual amb l'esport, exactament igual. El tolero i ja està.
1: Escolta, això que diuen que la història es repeteix, no? Sí. I que la gent està espantada ara perquè torna l'auge de l'extrema dreta, els que heu estudiat història, és verídic això? Anem cap
0: no es repeteix la història, el que passa que sí que hi ha uns comportaments del passat que et recorden molt els del present i que et poden donar claus de per on van els trets, no? Uh-huh. L'extrema dreta d'ara és... O sigui, per què va guanyar l'extrema dreta als anys 30? Perquè era una extrema dreta moderna. Ja sé que sona molt horrible.
1: Ah, sí?
0: Sí. Els partits d'abans, de dretes, eren molt conservadors, molt carrinclons, sí. I de sobte apareixen uns tios, sempre en tios, bàsicament, vestits de manera molt sofisticada, dient unes coses semisocialistes, seminó, amb una manera de fer molt diferent, cantant cançons que els altres no cantaven, i gran part de la població evolucionava, dir, aquests són moderns, sí. Aquests molen, no?
1: Val.
0: I això ara ens trobem en part una mica amb això, l'extrema dreta actual...
1: Té TikTok.
0: Sí, té TikTok i té sexe, per exemple. O sigui, una cosa, els partits conservadors històricament, el tema del sexe eren ultrapuritans, i de sobte l'extrema dreta als anys 30 i la d'ara... No tenen cap mena de problema amb plantejar qüestions sexuals. Per tant, aplicar la visió que tenim del passat a l'actualitat no funciona. Dir, és que aquests són uns puritans. No, l'extrema dreta no és puritana. Per tant, no ens equivoquem amb això. Aquest tipus de coses és la que la fa especialment perillosa.
1: Mm-hmm. Una cosa que ens preocupa i que ha sortit sovint en aquest programa, lo de Cristòfol Colom, què? Aviam, era català no era?
0: Però no ho sé. Sí. O sigui, diguem-ho clarament. No se sap. Què se sap de Cristòfol Colom en relació a Catalunya? Se sap, per una anàlisi feta ja als anys 20 per un peruà, un filòleg, que ell utilitzava amb els seus textos en castellà moltes catalanades.
1: Mira, perquè era català.
3: Perquè era...
0: Sí, és difícil, no es pot afirmar. No era genovès, això segur, i en tot cas la pregunta és per què, si tenia una relació amb territoris de parla catalana, per què no ho va comentar mai? Pot ser simplement perquè no li vingués bé, aquesta és una possibilitat que pot passar, o perquè volia amagar alguna cosa. No ho sabem. En tot cas, que era català, no ho podem afirmar. Hi ha indicis, simplement. Va. Per tant, saltar-ho a dir Cristòfol Colom català és una exageració que no ho podem
7: afirmar. No ho diguem.
3: Jo puc dir-ho.
0: No ho diguis, no.
7: Perquè diu que és de Pals.
3: Que va sortir
0: de ell, és de Pals? No. Ah, diu, Colom, allò...
1: Diu que va sortir de Pals.
3: Va sortir de Pals.
0: No, sí, de Pals, Pals de Moguer. Allò, no, no. No, no, no, això...
1: Ho vas veure, tu, Xuriguer?
3: Això... No, això se sap, allà sabem exactament on te teníem la barca clavada allà.
2: On te'l tenia amarrat, el barco.
7: Els de l'Empordà són els més llestos del món.
0: I on teníeu la Pinta, la Niña i la Santa Maria? La teníeu...
2: Un al costat de l'altre.
3: Un era Barcelona.
0: Ja, sí.
3: Va estar molt de temps.
0: Va estar molt de temps, però es va enfonsar al final, enfonsar. Les de Terra Lliure el van...
7: La vam fer argúcies, eh, la Pinta.
0: Què dius?
7: Ara fem autocars, però van ser amb barcos, eh?
3: Home, clar que sí, el Montseny, tota la fusteria del Montseny.
0: Bona, perquè tenia bona pinta, d'aquí venia el nom, eh?
3: Això li has de preguntar en Soler i Saboter, ja veuràs que et dirà que sí.
0: Ja li demanaré això.
7: O en Junqueras, pregunta-li en Junqueras.
0: D'aquests temes no n'hem parlat mai amb ells. Mira, hem parlat de moltes coses, de vegades íntimes, però d'això, precisament...
7: I així íntimes, què t'ha explicat en Junqueras, que puguis explicar?
0: De com treballa el seu hort.
1: Mira.
0: És bo, treballa, eh? Sí. Treballa l'hort, eh?
1: A mi també m'explica això.
0: Sí, perquè l'avi havia sigut pagès i llavors això...
7: Regaleu-li una moto d'aquestes, una moto tractor. Ah,
0: ja l'hi portaré, ja l'hi portaré.
3: Seria maco de veure, eh?
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Enric, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Bea!
1: La paraula d'avui és esbadinar. Esbadinar.
0: Esbadinar.
1: A. Esbadinar. Acció d'escampar la brutícia mitjançant aigua a pressió.
3: Després de matar el porc, va agafar la manguera i va esbadinar tot el gratge i va quedar impecable.
1: B. Esbadinar. Expressió que s'utilitza per confirmar a algú que es va dur a terme l'àpat del migdia que estava previst.
7: A les 12 vam fer conferència. I vam fer la conferència. I tal com deia el programa, a dos quarts de dues, esbadinar.
1: C. Esbadinar. Posar en complet desordre o en desconcert.
2: Quan es va fer pública la deixa de l'avi Florenci, es va esbadinar tota la família Pujol i part del país.
1: A, B o C?
0: Jo diria que la C. M'agrada molt això de posar-ho tot en desori. Eh?
1: Sí, esbadinar,
0: sí. Esbadinar, no sé si la C...
1: La saps, la saps.
0: C. Correcte!
1: Esbadinar. Mercè, vull parlar del puzzle.
2: Vinga, parlem-ne, doncs. Abans has dit que el puzzle més gran de tot el món,
1: sí,
2: d'una sola imatge, és català,
1: sí.
2: No? Que el fan a Educa.
1: Educa.
2: Però, evidentment, hi ha altres rècords mundials relacionats amb el món del puzzle.
1: Jo, la gent que fan puzzles ja em sembla una mica friquis, els que aconsegueixen rècords mundials ja doncs, deixa'ls anar. Eh?
2: Parlem-ne, doncs. El campionat de puzzle més gran del món el va organitzar a Valladolid.
1: Valladolid?
2: L'any 2022, mira, amb 624 participants.
7: Només?
2: Què?
7: 624, hòstia, em sembla poc.
2: Et sembla poc?
7: Home, arbuixes fan allò de les puntaires i n'hi ha més, eh? Yeah. Una trobada de puntaires cada any i arriben a mil poder.
2: Potser té una raó. És que a Valladolid s'han especialitzat a fer rècords mundials de passo que t'envoli.
7: De xurrar, aïllam.
2: Com, per exemple, el rècord mundial del nombre més gran de persona que menja plàtan.
1: Mira, a Valladolid ho
2: tenen.
0: Però això és bo, no és de passo que t'envoli. És un gran rècord aquest, eh?
7: Veus? Sí.
0: Quanta gent coneixes que ho faci?
2: No sé quin gurt podríem fer el de menjar prunes.
0: No sé. Ara.
7: Dia històric. Dia històric.
2: Al
1: final també si et toca ser el regidor de turisme de Valladolid, alguna cosa
2: has de fer. També n'han fet una altra de nombre més gran de persones portant ulleres de sol al mateix temps.
1: Mira.
0: Molt bo aquest.
2: Està molt bé. Està molt bé. És maco.
7: Ho han fet dia de pluja, em sembla.
2: I un que jo sé que us agradarà molt, que és el nombre més gran de persones onejant una bandera d'Espanya.
1: A Valladolid.
2: Allò sí que va ser un dia històric.
0: Molt bé. Havia passat mai això, eh?
1: Això passarà a la història.
0: Home, i tant, però moltes vegades. Mira, tinc ganes de tornar per veure si aconsegueixen superar el rècord un altre dia.
1: Sí. Aquest el podríem fer, bueno, aquí a Catalunya, ara, bueno, amb el Mundial...
0: Home, i tant.
1: Se'n veuen, de banderes espanyoles.
0: Home, i tant. Per fi, diguéssim, per fi es reconeix allò que la selecció espanyola és la selecció de todos, ho diuen constantment en castellà a la tele, vull dir que deu ser així, eh? Sí. Ai, senyor.
7: Tot i que no hi ha la bestiesa de fa 4 anys, eh?
1: Ah, no?
7: Jo crec que no hi ha la bestiesa de fa 4 anys,
2: eh?
7: Els adolescents fa 4 anys estaven molt beneits amb la selecció espanyola i aquest any jo trobo que ja m'esteu mirant
0: tots. Han crescut. Ja,
2: vull veure la tesi aquesta teva cap on va.
3: Una anàlisi sociològica.
0: És tremendo, però això ho treballa.
3: Ho treballa.
7: Vaig per arbustis amb una llibreta que la mires o no la miro.
2: Us explico una mica més del puzzle, que això hi ha una cosa més notòria, que és d'un català.
3: Visca Catalunya!
2: Exacte.
1: Tenim un rècord.
2: Un dels tios més ràpids a l'hora de muntar puzzles és l'Alejandro Clemente, de Sant Feliu de Llobregat.
1: Mira,
2: què us sembla?
1: Molt bé.
2: L'Alejandro pot fer un puzzle. L'Alejandro pot fer un puzzle de 500 peces en 34 minuts. No, que no ho feu vosaltres?
1: No tinc referència, no t'ho sé dir.
3: 36
1: minuts.
2: Jo encara no hi trobo, amb 36 minuts no he trobat les dels costats, ja us ho dic.
1: Enric, estàs preparant alguna cosa, algun projecte a banda de l'avantguàrdia?
0: Estic donant-li voltes amb un documental sobre el principi de la Guerra Civil, imagina't.
1: Del principi,
0: El principi, del primer dia de la Guerra Civil, del 18-19 de juliol del 36, sí. Treballant-ho, ja ho veurem, i preparant un llibre sobre una història de Catalunya sencera.
1: Sencera, sí.
0: Això m'està desbordant per moments,
1: sí.
0: Això
1: també ho fas com a comiat, una mica.
0: Com a comiat de Catalunya, anava a dir, sí. Dic, de mi mateix vés a saber, perquè Déu se'm pot emportar un dia d'aquests, però de Catalunya ja podria ser. No, espero que no. Espero que sigui simplement...
1: Ets optimista amb el país o no?
0: No sóc optimista en general amb res, però com a base, però amb el país, jo crec que per ara aguantarem una estona més.
1: Aguantarem.
0: Que és un gran què,
1: Enric Alpena, moltíssimes gràcies per venir a seure a l'Escó de la Renaixença.
0: Moltes gràcies.

0: és aquesta psicodèlia, Arnau?
1: Què t'has fumat avui, Arnau?
2: Home,
0: no, no és la música dolent, que més m'agrada, dic.
2: Home, això és Impicis, una peça que el músic de Baltimore, Abbey Tare, va incloure al disc Eucaliptus de l'any 2017.
0: Impicis. Fes-te una mica, Arnau, fes-te una mica triar aquestes músiques, eh? També estem l'última setmana i també...
2: A veure, pallasso.
0: Per què li dius pallasso?
3: Acabarà malament.
2: Perquè abans m'ho ha dit.
0: No, t'ho ha dit abans.
2: No, m'ho dirà. Aquí una estona m'ho dirà.
0: No sé si fora d'antena teniu altres baralles, però en el programa... Que
1: el Fel diu pallasso a tothom.
2: No, jo he percebut que d'aquí una estona seré insultat com a pallasso.
0: Ja.
2: Bé, anem a coses importants. En general, els músics publiquen un senzill per escalfar l'ambient i generar expectació per una futura publicació d'un disc.
0: Sí.
2: Però en aquest cas, l'Abbey va optar per una fórmula una mica més innovadora. Alguns dels seus seguidors van rebre un paquet misteriós amb un puzzle a dins. Un cop muntat, el trencaclosques explicava les dades de la publicació del nou disc, amb el títol, els col·laboradors i el nom de les cançons. Una de les cançons, justament aquesta que sona, es deia així, In Pieces.
0: En peces.
1: Molt ben vist.
0: Ah. Molt bé, doncs escoltem a Abbey Tare i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.
4: Pallasso, ets un pallasso.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nit dels vidres trencats.

0: porto l'Scott, que és un Golden Retriever. Jo em pensava, dic, a final de temporada això ho sabràs dir.
1: Retriever.
0: Retriever.
1: Golden Retriever.
0: De 13 anys i és de la Núria. Veiem-lo.
1: Oh!
2: Ai, posseta, bonica.
0: Que està granadet, pobret, 13 anys.
1: Sí.
0: És de Santa Eugènia de Berga.
1: Mira.
0: I es veu que l'Escot és molt, molt, molt tossut.
1: Té la llengua bruta, sembla que s'hagi que... Vostè que no...
0: Bueno, perquè deu ser
3: aquests,
0: rapinyaires que enganxa tot el que troba per terra.
1: Aquests vells, quan comencen a avorrir-se, comencen a menjar-se merdes i coses d'aquestes.
0: I els jovenets també.
3: Estàs parlant de gossos, eh?
1: Gossos, gossos.
3: Ah, no, si poses a la ràdio sents aquests vells, no sé què, dius, hòstia, peio.
1: Gossos.
0: Va, que us dic una dada molt important de l'Escot. L'Escot només es mou si hi ha menjar pel mig.
1: Sí, com? Sí. Parlant de gossos, també, eh?
3: Sí.
4: El caràcter de l'Escot és similar al dels protagonistes de la història que us explicarem avui. Els passa com a ell, només fan cas si els hi donen menjar.
1: Avui passegem el gos per Set Mat, imperi nou d'Egipte, actual Deir el Medinà, Egipte. Som a l'any 1152 abans de Crist.
5: Home, ja era hora, tu, t'han donat pel cul amb els egipcis.
1: Eh?
5: Era hora que passegéssim el gos per mica per Egipte. Tu, els egipcis no havíem anat mai.
1: Hòstia. Sí, sí, sí, no. Bueno, anem amb una història ambientada molt enllà, eh? Mai havíem retrocedit tants anys per situar-nos. Avui recolem 3.000 anys en el temps per conèixer els pintors, picapedrers, escultors i guixaires que fan les tombes dels faraons.
6: Recolar 3.000 anys per parlar de pintors i guixaires? Bueno, no m'ho podíeu haver avisat, això.
1: Per què?
6: Home, us hauria presentat els que venen a casa i ja està.
1: Els que venen a casa
6: teva? Pintors, guixaires, paletes, manobres, tot això.
3: Que són gent
0: que
3: molt
0: fas
3: gran.
0: Fas obra tot el dia, tu.
6: Sí, eh?
1: Eh?
6: Ah, m'estic fent una...
1: Què t'estàs fent?
6: Una
1: menció?
6: Sí.
1: Com en Millet? Una cosa grossa.
6: Una cosa,
1: ho pagues... Ho
6: no, tot il·legal.
1: Ah, com en Millet.
6: Sí, igual, igual.
1: No són pintors i guixaires qualsevols, eh? Construeixen tombes reials. Els treballadors que coneixerem són uns artesans molt respectats. Treballar construint tombes reials els assegura un bon salari. Les seves famílies viuen bé gràcies a la feina que tenen. La feina és dura, però no es poden queixar.
3: És que si tu saps muntar a la construcció... Sí. No et falta mai de res, eh?
1: No, no, no. Alerta, eh? Hi ha un detall important. No cobren amb diners, eh?
3: Ah, però són esclaus, no?
1: No, no són esclaus.
3: Oh, no?
1: No. Ja ho vam dir una vegada, aquest programa.
6: Ui, ja me'n recordo.
1: No n'hi han d'esclaus.
6: No n'hi han.
1: Va venir una egiptòloga, va seure aquí aquest escó i va dir, a Egipte no hi havia esclaus.
6: Ja hauria de ser aquí cada dia, aquesta dona.
1: Sí, perquè si no ens equivoquem sempre quan parlem d'Egipte. Sí, sí.
3: Perdoneu, eh?
1: Què?
3: No, perdoneu.
1: Ah, val.
7: I si no cobren diners, sí, que cobren amb visibilitat?
1: No.
6: BMW.
1: Vols posar el currículum? He fet la piràmide de no sé qui. Home, és un bon currículum.
3: Home, collons, no li té ningú d'aquí, això.
1: Ara explicarem amb què cobraven. Mira, aprofitarem que avui hem entrevistat l'Enric Calpena i encara corre per l'Enric Calpena, ens ho contestarà. Enric, tu que ets un erudit de la història,
8: digues, digues.
1: Entenc que tot el món de, bueno, els egipcis i tot això t'apassiona.
8: A mi no, a mi els egipcis no.
1: Ah, no?
8: La veritat és que no em fa molt avorrits i sempre de costat, així de perfil. No acabo de trobar. Ara, de vikings, tu saps com van aprendre a salar el bacallà?
1: Els vikings?
8: És un tema... home, no sé si lliga molt, sí,
1: no,
8: però...
1: No, ara no ens interessa, Enric. Home, no,
3: volíem... A mi ara m'ha agradat, això, sí, del bacallà.
1: Però és que som a Egipte.
8: Sí. Ja. No, a mi Egipte no. La veritat, a mi m'avorreix.
1: No saps com cobraven els egipcis, llavors?
8: És que... Per què? O sigui, si és igual, si estan tots morts. Vull dir que no cal...
3: Tots els egipcis no
0: sé. Però quin historiador?
1: No sé, que torni casa. Pots tornar a casa teva.
8: Ah,
1: gràcies.
8: Me'n vaig.
3: L'experiment ha quedat perfecte.
1: Ha quedat perfecte, sí. Bueno, ja us ho explico jo, ja ho llegeixo del que havia de dir l'Enric, que no ho ha volgut dir. Bàsicament, els treballadors d'aquella època cobraven amb espècies, amb aliments i vestuari. Rebien gra, carn, peix i verdures a canvi de treballar. Es mengen l'aliment necessari i amb la resta comercien. Per exemple, si et fan falta unes espardenyes i el teu veí en té unes que t'agraden, li pots oferir el gra que has cobrat tu de la teva paga, a veure si el convences, no? Com que no hi ha moneda, va una mica així.
3: Home, veient com està l'economia, Peyu, vols dir que hi tornarem aquí, eh?
1: Pot ser que sí.
3: Hi tornarem.
1: I tant. Anem als fets, va, que hem dut l'Escot, el gosset, a conèixer els treballadors i encara no hi hem parlat. Ara els tenim treballant a les tombes dels faraons. Escoltem-los.
9: Toita.
3: Tant treballo.
1: Sí.
3: Sóc un afortunat, eh? De la feina que faig. La veritat és que arribo a casa amb els braços morts de tant picar, molt mai, però
6: cas on tenen. I el que compensa, això.
5: Amigo.
6: El que estem aquí.
5: Me'n recordo quan vaig dir als meus pares que seria escultor. Em van prendre per boig,
6: Van
5: dir, estàs ben boig, vols ser escultor? I dic, mira, mare, picant pedra 45 graus, si sembla un marquès, hòstia.
1: Sí,
5: Jo em puc queixar de res.
1: Si està bé aquí.
5: Sí, està bé.
6: Afortunats que som.
5: Home. Llàstima aquest que no para de cantar tot el puto dia. Però si no fos per això, imagino que...
1: Insistim que la feina d'aquests constructors estava molt ben valorada. Era molt dura, però si ho comparem amb altres feines, era una benedicció fer-la.
6: Clar, és que som uns afortunats, ja t'ho he dit. Mira, tinc un germà, veio que està allà a la mina... A la mina.
5: Em sabies a la mili.
6: No, ja l'ha feta.
5: Vale.
6: Ja l'ha feta, però està a la mina. I allò sí que és... Allò es passa malament.
1: Quina mina?
6: Una mina que hi ha al desert, allà mig.
1: Bueno, terrible, la mina al desert, perquè et va ressolant tota la sorra nova.
6: Qualsevol dia el trobaran mort.
1: Sí.
5: Bueno, millor estaria, també, Sí. Però pas estar allà mig aquella mina, va.
1: Mentre els treballadors expliquen aventures, arriba al seu cap i ho fa amb una mala notícia per donar-los. Avisa que cobraran més tard del que tocaria.
4: Companys, porto males notícies. Sé que ahir vaig prometre que us pagaríem avui, però he de dir-vos que no serà possible. Haureu d'esperar.
6: Com que haurem d'esperar? Què dius? Però és dia de cobrar, no cobrarem avui?
4: Ho sé, però hi ha hagut un desajustament i no és possible pagar.
5: El mes passat ja ens va fer el mateix, Això, nano, comença a ser una bona merda,
6: No li diguis nano.
1: El jefe no li diguis nano.
6: És el capatàs.
5: És que m'està inflant,
1: Penseu que cobren amb espècies, Que si tu t'esperes en aquell dia... encara emprenya més que no t'ho donguin.
5: Clar.
1: No sé si us ha passat mai que dius hosti, avui compraré aquell iogurt que m'agrada tant i llavors no hi és. És pitjor que no pas que no et paguin els 1.000 o 1.500.
6: És una cosa que no em passarà mai.
1: Tu estàs esperant de cobrar una nòmina. 1.500 euros, final de mes.
5: I vols comprar un iogurt?
1: No.
5: Sempre m'ha agradat molt.
4: Era una metàfora o no?
1: No. Jo sé que avui, per exemple...
5: Hi ha de sortir un iogurt amb aquesta història que tens, que és el que m'ha interessat a mi.
1: Jo estic delit d'un tipus de iogurt que m'agrada.
5: Sí.
1: Hi ha un iogurt que m'agrada.
4: Quin és, tio? Digues quin és.
1: No vull dir-ho perquè no m'agrada. La marca, no vull contribuir. Però llavors vas un dia al supermercat i no el tenen, aquell iogurt. I et feies la idea que avui superar i em fotre aquell iogurt de postres. Això dol més a vegades, que no pas que la nòmina t'arribi dos dies tard.
5: No, hòstia, ja sé que no vols dir la marca, però fora micros, Peyu, digue'ns-ho, ja i t'emplenarem la nevera, no falti mai aquest iogurt.
7: Els problemes de la Catalunya real,
1: Sí, senyor, sí, senyor. El mes passat ja van tenir problemes per cobrar el jornal, va arribar amb retard, i aquest mes passarà el mateix. Se'n van anar a casa sense haver cobrat. A l'Escot no li agrada sentir-ho, no li ha agradat el gos, perquè ja us he dit, aquest gos només fa coses si hi ha teca. Només es belluga si hi ha menjar.
6: Mossa!
0: Digues!
6: Mossa!
0: Estic aquí.
6: Ja sóc a casa.
0: Ai, carinyet, que bé.
6: Noia, porto males notícies,
0: Digues.
6: És que no m'han pagat.
1: Què dius, ara?
0: Com que no t'han pagat?
6: No han cobrat.
0: Però què, una altra vegada?
6: Sí, noia.
0: Però, a veure, és que cada mes estem igual, noi?
6: Ja.
0: Però què et penses, que els teus fills, què? Que s'alimenten de l'aire o què?
6: No em fotis crits, vull dir, no és pas culpa meva,
0: Ah, no?
6: Ostres, que la mínima que pots és em fots crits a mi,
0: De qui és culpa?
6: Ah, jo què sé, del faraó, deu ser culpa.
0: Del faraó. Deixa't estar de faraons. Mira, saps què passa? Que tu a la mínima que pots, nyac! No, malandinyes i apa, un altre fill.
1: Què diu?
0: Com? Això, aquest, deixa'l anar.
1: Ah, sí?
0: No, aquest, el que em descuido, em fa un altre fill.
1: Quants fills?
0: Jo vinc a parir, que en tenim 12 o 13 ja.
6: No els he comptat. No els he comptat. Jo
0: l'últim cop que vaig
6: ser, ella que s'anima. Jo m'he quedat amb 4 o 5. Però ella, fot-li.
1: Vinga.
6: Tenim 10 o 12.
1: 10 o 12.
0: Escolta.
6: Li diu la conilla.
1: Atenció, perquè la situació s'enquista. El quart dia... tornem amb l'Escot i segueixen igual.
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: Moca, on és?
5: Déu, Arnau, sempre pagant tan malament,
1: Sí.
5: És que, Déu-n'hi-do, noi?
1: Van passant els dies, el cinquè dia del mes, segueix passant el mateix.
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: L'endemà i l'altre segueixen amb la mateixa història.
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: Déu-n'hi-do, cada dia arribar a la feina i...
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: Passen els dies i els treballadors de les tombes del faraó segueixen sense cobrar. Ja fa 18 dies que haurien d'haver rebut el seu salari, però ni els han pagat ni tampoc fa pinta que ho hagin de fer aviat. I no queda ben res al rebost,
0: No, fills meus, avui per sopar El que haurem de fer és compartir un tros de tija de papir, no? Perquè l'inepte del vostre pare segueix sense portar ni un trist sac de blat a casa.
6: Sí, jo, és que em divorciaré.
0: Bueno, doncs mira, potser en trobaré un altre que porti alguna cosa per venir.
1: La situació és insostenible. Treballar sense cobrar és inadmissible i és per això que els afectats s'acaben rebel·lant per posar fi a aquell desgavell.
2: Camarades! Camarades, sí, se sent.
1: S'ha fet un canuto amb un paper.
2: Sí, se sent.
1: Sí, se sent.
2: Camarades, cal donar un cop de puny sobre la taula.
9: Sí, senyor!
2: Se'n foten de nosaltres.
9: Senyor!
2: Cal demostrar-los que no ens deixarem trepitjar.
9: Molt bé.
0: Vinga, apreta.
2: És per això que ha arribat l'hora de fer...
9: Què?
2: Una vaga! Una vaga!
0: Què?
9: Una
0: què?
2: Una vaga!
9: A mi no em feu treballar més.
0: Una gaga?
2: Sou curts o què? Una vaga!
0: Què és una vaga?
9: Una vaga.
1: Atenció, que aquest és el punt més important de la història. És el fet, el motiu pel qual hem hagut de retrocedir 3.000 anys. Avui us portem a la primera vaga que s'ha fet en tota la història. La que van fer els treballadors egipcis que construïen les tombes dels faraons. Una vaga que, recordeu, data del 1152 abans de Crist.
6: Abans de Crist.
1: Hem de ser conscients que ells no saben que estan fent vaga, perquè no existien. Al cap i a la fi, mai abans s'ha fet una protesta d'aquestes característiques. Agafem l'escot, que està ben emprenyat, i marxem amb els treballadors. Estan abandonant el seu lloc de feina per dirigir-se al temple funerari de Ramsès II. Allà s'hi guarden les reserves d'emergència. Hi ha blat per colgar qualsevol. Abans de res, sapigueu un detall. Oblideu-vos de vagues violentes. És una concentració que es fa en silenci. S'asseuen a terra i aixequen les mans.
10: Hòstia, semblen catalans, pobrets, eh?
0: Sí.
10: No aconseguiran per res així,
1: eh? És ben bé que sabia que hi tenien egipcis a davant i no espanyols. És la primera vegada que un grup de treballadors s'ha alçat. Els seus caps estan completament descol·locats.
4: Sé que anem tard amb el pagament, però això que feu, home, em sembla una mica...
6: Ah, és el mínim que us mereixeu, malparits. Tinc els meus 10 o 12 fills, ara no me'n recordo quants en tinc, ja. Que és que passen gana, colló.
1: Atenció al detall, eh? Que és real. Els treballadors estan tan emprenyats que amenacen de fer una acció impensable si no cobren de manera immediata. Alerta.
10: Escolta'm bé el que et dic, pallasso.
6: Sí, sí. Pallasso.
10: Pallasso. Si no us pagueu immediatament el que ens deveu, destruirem les tombes reials.
9: Sí, senyor. Molt bé.
0: Veig que m'has envalentonat.
1: Realment és una amenaça enorme per un egipci. I espereu que van més enllà.
6: Sí, sí, exacte. I a més, ensenyarem com accedir a dintre les piràmides aquestes que tenim. Sí. Perquè puguin entrar robat tot l'or i totes les coses que guarda el faraó dintre la piràmide. Això és gros, eh?
0: Sí. Molt bé.
6: Això és molt gros, eh?
1: Aquesta amenaça és pitjor que l'altra. La negociació s'està escalfant molt fort.
4: D'acord. Deixeu-me que en parli i mirarem com arreglar-ho tot.
1: L'única solució possible era pagar el que els devien. I ho acaben fent. Amb 18 dies de retard, els treballadors acaben cobrant. La primera vaga ha funcionat. La primera, les altres que han vingut ja. Depèn. Anem a veure si el nostre gos, l'Escot, ha sobreviscut o no a aquesta primera vaga de la història. Qui ho decidirà, Mercè?
0: A veure, la vida de l'Escot està en mans de, com et dius?
11: Ferran.
0: I d'on ets, Ferran?
11: Corró de Vall.
1: De Corró de Vall. Ferran, la pregunta és aquesta. A més de gra, carn, peix i altres aliments, hi havia un producte que cobraven els treballadors i que era especialment ben valorat. Quin era? A. Cervesa. B. Pintura. O C. Medicaments.
11: Cervesa.
1: L'Escot és

0: Era un dels productes més ben valorats pels treballadors, eh? Era més espessa que actualment i els hi servia de font d'energia. Hem estat capaços de retornar a l'Escot a Santa Eugènia de Berga, però hi ha arribat amb uns morros que li toquen a terra. Tal com ens havien advertit, se li posa molt malament passar gana i fins que els caps dels treballadors no han afluixat la mosca, no ha estat content. Bé, de fet, encara està enfadat. Li sembla increïble que algú pugui jugar amb una cosa tan valuosa com la teca. I fins... Ui, sí, telèfon, perdoneu. Ja, moment, ja. Moment, no, ja l'agafo. Sí. Segon, moment.
1: Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, ai, ai, ai,
0: ai. Cuidado. Sempre els auriculars. Vinga, va. Ara, moment, moment. Sí, aviam.
2: Ben?
0: Ei, mama, què?
2: Què, ja acabeu aquesta setmana, eh?
0: A la Renaixença, sí, però va, tornem al setembre, eh?
2: I l'estiu què faran?
0: No ho sé, què faran a l'estiu, no ho sé.
2: Tu que tens contactes,
0: sí.
2: Digues al director de TV3 o amb algú, sisplau, que facin el favor de tornar a fer plats bruts.
0: Però si ho han fet 30.000 vegades, mama.
2: És igual, que no se'm merdin pas a posar coses noves, eh? Que facin lo de sempre. Plats bruts i Mr. Bean.
0: Aviam, la gràcia seria que aprofitin l'estiu per provar coses noves, no?
2: I les tresines, que no se'm merdin amb sèries rares i coses de l'estranger, no. Que tornin a posar vent del pla, si volen.
0: Mama, escolta, vols alguna cosa a part de decidir la programació d'estiu?
2: No, res, si és igual, si no puc veure res perquè està el teu pare tot el dia amb el futbol.
0: Ah, tots estan igual ara, estem així.
2: És boig, amb això del Mundial. Mira, bueno. Partits de països que no sabia ni que existien.
0: Tot és futbol, mama.
2: Queda allà la tele enganxat i no veu pas res, eh?
0: Ja.
2: L'altre dia me vaig despullar de dalt a baix i li vaig dir, què, vols veure el golf de Mèxic?
0: Mama, sisplau, per favor, va, penjo. Quin
2: no, va bellugar els ulls de la tele.
0: Escolta, penjo, ja parlarem.
2: Bueno, bones vacances, eh?
0: Bueno, ja ens veurem tu i jo, aquestes vacances.
2: Sí, tu sí, però digue'ls amb els altres,
0: ah,
2: eh?
0: Sí.
2: En Falguera i en Cercedes,
0: sí.
2: I en aquell sèrio de la música, la nena de la flauta.
0: Has faltat el respecte a tothom. Va, penjo.
2: Va,
0: adéu. Adéu, adéu, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En 2 mesos i mig ho han demanat més 1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional Espanyola, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
2: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir amb el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
1: Aquest dimarts al matí, precisament, Pedro Sánchez, el president espanyol, i alguns ministres participaran en una jornada sobre migració. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any.
1: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi.
3: WhatsApp avança en privacitat i ja permet reservar un nom d'usuari específic. És una nova funcionalitat que en els pròxims mesos servirà per amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb ells per primera vegada. De moment, la reserva de nom és opcional i no començarà a funcionar de debò fins d'aquí un temps.
1: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Nuckels i Eduard Farelo. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb el 100% de l'escrutini.
3: El recompte, que ha durat 3 setmanes, atorga la victòria a Fujimori per la mínima, només 49.000 vots de diferència, que el seu rival, candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. En les seves primeres paraules, un cop publicat el resultat definitiu dels comicis, la futura presidenta ha fet referència precisament a aquesta divisió de l'electorat.
4: Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
3: El Jurat Nacional de les Eleccions té previst proclamar oficialment el resultat aquest divendres i Keiko Fujimori serà investida el 28 de juliol. Marcarà el retorn del seu cognom a la presidència del Perú 25 anys després que el seu pare, Alberto Fujimori, fugís al Japó després de ser condemnat en un cas de corrupció.
1: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals. Després d'empatar un gol en el temps reglamentari a la pròrroga, és la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora a 16ens de final i el Paraguai jugarà als 8ens contra el guanyador de l'eliminatòria, França-Suècia.
3: El Brasil s'ha classificat per a 8ens amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol en l'últim minut del temps afegit. Ara arrenca l'eliminatòria que enfronta el Marroc i els Països Baixos.
1: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs i en paral·lel el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
6: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes d'aturades d'autobusos.
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les 2.
5: I a partir de les 3...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
11: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
10: On es va assajar això?
11: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
12: Imagina't, és una visió.
11: Va deixar els faros oberts... I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant va marxar.
5: Als Estats Units això acaba amb trets.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: La millor hora del dia.
13: Catalunya Ràdio.
9: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènec. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Encarant la última setmana d'aquesta temporada.
1: Aquella sensació de
0: recollir les coses.
1: Pupitres.
0: No, ja ho tenim tot i sempre surten tres caixes més.
1: I de sobte apareix, sí, i de sobte apareixen coses que deia, ah, sí, això és de l'octubre, com vaig portar jo?
0: No, això no ho havíem de regalar.
1: Sí, ja avui buscàvem un paracetamol i no hem estat capaços de trobar-lo.
0: Capaços, sí, hem hagut d'anar a robar per a fer de molts.
1: Hem trucat al RAC perquè mogués tres taules.
0: Va, vinga, una setmana més amb vosaltres la solució, que apretarem el botó de pausa fins al 31 d'agost, que tornem. 31 d'agost.
1: Quina pausa, no?
0: Ah,
1: no,
0: Déu-n'hi-do, és una pausa llarga, eh?
1: Ah, el 31 d'agost en antena.
0: En antena, clar, exacte.
1: Però a veure, sempre
0: a veure, si us
1: anem fent cosetes.
0: Exacte, bueno, que som com els profes, eh? Una cosa el que veieu.
1: T'aparques allà, a la piscina, s'aparca i...
0: Tant de bo. Ai, senyor, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Avui us portem una solució històrica i també té a veure amb la moda. Avui parlem de la roba de bany. Quin és el seu origen històric? En quin moment es posa de moda això de banyar-se a la platja? Quins són els inicis, doncs, de la roba de bany? I quines peces es feien servir per entrar al mar en aquests inicis? A quina època apareixen els banyadors? A quina època apareixen els biquinis? Quina importància té la Primera Guerra Mundial en la moda de la roba de bany? I quines personalitats han estat importants per popularitzar l'ús d'aquesta roba de bany? Doncs mireu, té la solució a aquestes i moltes altres preguntes un especialista en matèria. Un fort aplaudiment per la Sílvia Rosés. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, què tal?
0: Com estàs, estimada?
2: Doncs acalorada, però bueno, avui parlem d'això, vull dir que... Sí.
0: A calorada, avui parlem d'això. Avui he tancat la porta de l'estudi una estoneta abans perquè estiguessis fresqueta quan arribessis.
2: Jo he demanat, enviem balandrau, per favor.
0: M'ha dit, prepareu-me un cub de gel, una galleta de gel, perquè
2: una banyera.
0: Una banyera de gel.
1: Això és tendència, en el món de l'esport d'elit.
0: Sí. Ah, de veritat?
1: Per rebaixar els músculs.
0: Bueno,
1: perquè
0: a veure,
1: no estiguin...
0: Sí. Primer hauríem de tenir músculs.
2: No, tenim tants músculs, tu i jo.
0: Exacte.
2: Ja sabem com rebaixar-los.
0: Entre les dues i l'equip del Barça.
1: No, però que ho dic, la banyera de gel, vull dir que seria fàcil accedir a això.
0: Ai,
1: no és una cosa tan rara.
0: La Sílvia Rosés, ja l'heu sentit alguna vegada a Catalunya Ràdio. Ella és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i és especialista en història de la moda. Avui parlarem de l'evolució de la roba d'estiu al llarg de la història. Com sempre, podeu dir la vostra avui, sobretot preguntes per la Sílvia, si tenim alguna de concreta.
1: Sí, podeu fer preguntes a la Sílvia a través del 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o al WhatsApp del programa podeu escriure un missatge de text al 677-38-77-19. Podeu fer preguntes a la Sílvia, però ja que parlarem de l'origen històric d'algunes peces de l'estiu, doncs que en part que ens expliquin què són, no?, ells a l'hora de posar-se
0: en
1: roba.
0: No?
1: Si són de ratlles, si són de quadres, per exemple, si són de motius mariners, que rius. Si
0: són,
1: no els agrada anar
0: Ric, perquè parlàvem amb la Sílvia per preparar aquests temes, diu, és que la gent a l'estiu ens posem coses que no et poses la resta de l'any.
1: No.
0: Que dius, va, desenfunda, nena, l'estampà hawaiano, desenfunda.

0: Fer una crida d'homes que portin slip.
1: Epa, parem-ho tot. Homes que porteu slip,
0: que
1: ballador,
0: ens truquin, sisplau.
1: Que ens truquin 93-201-7474. Aquells homes que porteu el...
0: ballador slip.
1: D'aquells que... El subjecte ous, que li diuen.
0: El far de huevos.
1: El far de huevos, sí.
0: El turbopàquet.
1: El turbopàquet. 93-201-7474, manifesteu-vos. O si no, el 677-3877-19.
2: Doncs sí, que ens expliquin quin és el seu estil a l'estiu i riurem tots junts.
1: Per cert, hem fet una enquesta al Club de la Solució. La gent ens comença a respondre, eh? Mira, estampat floral, 29% dels vots. Ratlles i motius mariners, només el 18%. Jo crec que això és mentida. Camises hawaianes, un 7%. I millor llisos, un 46% de l'audiència.
0: Molt bé.
1: Crec que ja està una mica esbiaixada aquesta enquesta. Respongueu la veritat.
2: Però llisos a l'estiu és...
1: Blau,
2: que diu,
1: blanc.
2: Que va de llis avui, no? Però és com avorridot, no?
1: Sílvia, què en penses?
0: És que en general som avorridots vestint. Estiu, hivern, perdona, mira pel carrer, semblem fotocòpies, vull dir que...
1: Som avorrits, no tenim idees i moltes vegades passa una cosa, que no tenim temps.
0: No, i tenim por de ser diferents. Mm. Això també és veritat, perquè socialment es castiga la diferència. O sigui, més no, estàs com desprotegit quan vas ser diferent.
1: És veritat, eh? Això, la Marta Pontnou, col·laboradora nostra també, ella vesteix diferent, ella s'expressa a través de la roba. I
0: tot,
1: sí que
0: tots
1: veritat...
0: ho fem, perdona, eh? Tots
1: ho fem. Sí, eh? Jo què expresso? No ho vull saber.
0: No és tant una expressió individual, sinó que tu estàs emetent una informació quan tu vas vestida. Vull dir que tots la matem. Encara que et posis un racó allà fent com el bitxo bola i dius, no, jo no vull emetre res, això ja estàs emetent moltíssima informació fent això.
1: Doncs que sapigueu, que cada decisió que prengueu al matí quan us poseu la roba també comunica. Ui, parlem de vestits de bany, si et sembla, comencem per aquí. I ens remuntem a quin any? Hem d'anar enrere. No sempre ha estat de moda això de banyar-se a la platja, Sílvia.
0: Però és que sembla increïble ara mateix, amb la calor que fa, que sembla que haguem obert el forn o l'assecador de cabells, com és possible que abans no tiressin cap al mar, com que es tiressin a l'aigua, de dir, per sufocar aquesta calor. Aleshores, això estem parlant a finals del segle XIX. És que és
1: finals
0: cosa,
1: del segle XIX.
0: És molt recent, això.
1: Mira, saps com ho vaig detectar una vegada? Parlant amb una de les meves iaies, la vaig portar a la platja, em va dir, és que jo no tinc banyador. Li vaig dir, però com no tens banyador? Yeah. I em diu, escolta, és que això del banyador... Generacions abans no teníem banyador, no anàvem a la platja. Una altra àvia,
0: clar,
1: sí, però...
0: Dic que comencen a finals del XIX, no vol dir que es normalitzi en aquell moment. Clar, hem de pensar que portaven molts segles i segles i ara no banyant-se, sinó no dutxant-se.
1: Clar, nosaltres ho veiem molt normal, això d'estar estat aquós, però exacte. No era l'habitual, eh?
0: Que clar, que ràpidament pensem, bueno, és que allò era un marranisme generalitzat, però és que no és un tema de marranisme, és que tenien una altra concepció del que era la higiene. I consideraven també que l'aigua els protegia de cara a enfermetats, per tant, és que l'aigua no els tocava. I durant segles, tan sols les mans i la cara era l'únic que tocava l'aigua.
1: Mans i cara, només?
0: Sí, però durant molt de temps. Jo els dic als meus alumnes, si ara de cop una màquina del temps, que és el que jo sempre he volgut a la vida, una màquina del temps, et tirés directament a Versalles, jo crec que el primer que faria seria vomitar.
1: Per l'impacte de les olors.
0: Sí.
1: Clar, m'imagino, no? Entre carrers, que no hi havia el sistema que tenim ara mateix d'evacuació de coses.
0: És que tot en general, és que sí, exacte, a part d'això també, però no perquè ells fossin marranos, sinó perquè és una altra concepció, no estaríem acostumats a aquestes olors.
1: Deien, no?, que Lluís XIV, no?, a Versalles feia portar moltes flors per tapar les olors que hi havia a Palau.
0: Sí, clar, és que pensa que tampoc hi havia un sistema de drenatge dels aigües, o sigui, jo penso que hi havia gent que t'agafava allò a l'apretón i en un racó pixaves, però tranquil·líssimament, eh? Clar, imagina't això com funcionava.
1: Segle XIX, va,
0: perdona,
1: què passa
0: amb les... amb una roba que no rentava mai a la vida.
1: Què moment que m'estàs dient? No rentava mai a la vida la roba?
0: Depèn de quines, algunes sí, però perdona, una casaca d'aquestes fetes amb fils d'or, de no sé què, o uns vestits a la francesa de les corts de allò rococó,
1: sí.
0: Això no es podia rentar.
1: Per tant, tampoc tenien, suposo que al final la sensibilitat s'acostuma, no? I l'olor a suor devia ser un habitual.
0: Però és com ara, per exemple, una persona que treballi on hi ha porcs, arriba un moment que no sents l'olor, en canvi tu arribes com a bona pixapín i t'agafa un atac, saps?
1: De qüestió, no?
0: Per tant, jo crec que l'olfactiu, òbviament, s'adapta. Sí. Però bueno, un altre dia podem fer un programa de marranismes.
1: Fem un tema de marranismes. Per la temporada vinent ja tenim pactada.
0: Vinga.
2: Marranismes, eh?
1: Marranismes, amb Sílvia Rosés.
2: Amb el Raül Balam vam fer un tema també de marranismes culinaris.
1: És veritat, coses que no menjaven.
2: Que funcionaven.
1: Coses dolces i salades que aparentment no funcionarien, doncs funcionen. Va, anem al segle, ara te'n deies, a principis del segle, a finals del segle XIX. Què passa al segle XIX?
0: A veure, al segle XIX passa que hi ha els corrents higienistes, s'avança en moltes qüestions mèdiques i de salut i comencen a comprendre que banyar-se no et posa malalt, sinó que hi ha elements beneficiosos a l'hora de banyar-se i a l'hora de netejar-se també. Aleshores, aquí comencen doncs, els banys, aquests banys

0: rotllo bitxí català, aquest tipus d'històries, no? Aquests banys termals, comencen en aquest moment. Aleshores, si comença aquesta pràctica, comencen a dir, ostres, calla que potser ens hauríem d'imaginar alguna cosa per entrar a l'aigua. Penseu, segle XIX, una moral victoriana molt castradora, vull dir que realment era a nivell sexual, a nivell corporal, era una època molt restrictiva. Per tant, m'han dit, com podem fer, com podem aprofitar aquesta aigua a nivell termal i a nivell beneficiós, però que no transgredim aquestes normes puritanes? Doncs bé, construirem el primer banyador de l'època, que de fet, més que una peça de roba, és com una peça d'arquitectura.
1: Epa, van construir... el primer banyador de l'època, quedem-nos amb aquest titular, és una peça d'arquitectura.
0: Exacte, perquè eren com unes casetes de fusta que aleshores, amb cavalls i tot, les persones es posaven a dintre, els cavalls marxen enrere, anaven tacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatac
1: Total. No per respecte als animals, eh? Era perquè t'havia de treure.
0: T'havia de treure, ja. Alguns eren més sofisticats i aleshores desplegaven tot un toldo i aleshores la persona es tirava l'aigua.
1: O sigui que no el veia ningú.
0: No, si portava toldo no el veia ningú. Però clar, pensa que no era allò fer 100 metres papallona, sinó que era com la galeta Maria al cafè del matí. Feien taca-taca, sí, allò pum, una mica gran paraula científica, taca-taca, entraven dintre l'aigua, tornaven allò, cavall, vinga, tira una altra vegada i tornaven cap a la costa.
1: Això l'altre dia m'explicaven que Arenys de Mar va ser una de les primeres platges on s'hi veien aquests carruatges.
0: És possible.
1: I que al final se n'enfotien, perquè clar, les persones riques anaven amb aquests carruatges, no? Però clar, els animals què fan? Cagar a la platja. I al final s'acabaven banyant més que mar entre fem-te de cavalls.
0: Vols que digui que no havia pensat això mai?
1: L'altre dia m'ho explicava, mira, la Marta Pérez Verge d'Arenys de Mar, que demà ens visita, és especialista en refranys, demà farem perspectiva històrica d'alguns refranys, i m'explicava i em deia, perquè li deia, dilluns parlarem d'això, i em deia, doncs mira, Arenys de Mar va ser una de les primeres platges que es feia això, i clar, al final els d'Arenys ens n'enfotíem dels rics i privilegiats perquè s'acabaven banyant amb merda, bàsicament.
0: Bueno, és com els bebès, que els poses a la banyera i es relaxen, no? I fan prrrrom. El meu ho feia sempre. Doncs el cavall hauria de fer el mateix. En aquest cas, clar, tan sols les persones adinerades podien fer tota aquest mena de... Si busqueu, els oients, si busqueu això de bathing machines o màquines per banyar-se, veureu que estava tota la platja plena. Llavors la gent entrava amb tot aquest patracol.
1: A més, vaig llegir un article teu que hi havia els diapers. Qui són els diapers? Dippers. Aquelles persones que t'ajuden, no?, a baixar del...
0: Ah, bueno, clar, és que aquella època necessitaven ajuda per tot. Aleshores aquests t'ajudaven a banyar-te, a tornar a pujar. Clar, perquè es banyaven amb roba, amb la qual era bastant complicat.
1: No s'ofegaven?
0: És la pregunta, no? Si
1: real.
0: Clar, el que hem de pensar és que eren vestits de bany, no vestits de natació ara mateix. Ara, de fet, la terminologia és diferent, perquè en aquell moment era sucar-se per qüestions medicinals. Aleshores, la història és que, mica en mica, això anirà evolucionant. Arribarà un moment que les casetes ja no entraran a dins de la platja. Per tant, simplement es quedaran aturades a la platja... a la sorra. Si no entraran a l'aigua, es quedaran a la sorra. I això és l'origen de les casetes de platja.
1: Aquestes casetes, que ara és icònic, no? Pintar-les de ratlles...
0: Exacte. Aquestes casetes de platja, l'origen era aquests carromatos que entraven a dintre a banyar-se.
1: D'acord.
0: Superinteressant. A partir d'aquí van dir, ostres, poder que no fem aquesta història tan complicada, comencem a pensar un vestit de bany que sigui pudorosament acceptable i aleshores que es puguin banyar amb això. Aleshores, les dones portaven el princès.
1: El princès
0: era, com tot un vestit, amb faldilla i tot, que sota portaven pantalons bombatxos, que sota del pantaló bombatxo portaven doble capa de mitges negres tupides.
1: Perquè tot no es veia res de pell.
0: Perquè no es transparentés absolutament res. Que sota del vestit podien arribar a portar cotilla, roba interior, sabates... Sí, gorro, i amb això entraven cap a dintre. Però és que a més...
1: Com per dir un banyet abans de dinar, eh?
0: Exacte. Exacte. Doncs, a part d'això, a la part baixa de la faldilla portaven tot de ploms. Perquè quan entraven a l'aigua, clar, què passa? Que aleshores la cosa surava cap a dalt. Aleshores, perquè la faldilla no surés, els ploms el que feien era, doncs, baixar-ho cap a baix.
1: Mare meva. Escolta'm, deixa'm repassar un moment als oients, a veure si hi ha gent que porta fardagüevos, eh? El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
2: De moment no estan sortint tots aquests que porten el fardagüevos.
1: Manifesteu-vos.
2: Però sí que és cert que s'estan deixant anar, perquè l'Eva diu que l'estiu està tot permès i que amb la calor ara es posa tot el que troba que sigui fresc i tot llis, és a dir, seria de l'equip llis. El Pol és de camises hawaianes.
1: Epa.
2: La Joana sempre flors. L'Adela, atenció, faig servir la mateixa peça per vestir a l'estiu, que és la mateixa que faig servir per dormir, i que és la mateixa que faig servir per anar a la platja a banyar-me. No es banya amb aquesta peça, però és una peça que serveix, doncs...
1: com un camisó d'aquells, com un vestidet de tirants,
2: sí, una
1: no?
2: Una samarreta una mica llarga. I l'Helena diu, el meu banyador és negre amb topus fúcsia, i tinc una pregunta per la Sílvia. Veig a moltes noies que porten biquini diferent a la part de dalt que a la part de baix. Això perquè es fa... I què hi diu la història de la moda? Si és correcta, no? Per què no concorda una peça amb l'altra?
0: A veure, res és correcte i no correcte amb la moda. Jo parteixo d'aquesta base. Jo crec que tothom s'ha de posar el que li doni la gana i tira milles. La història de per què són... no ho sé ben bé. Penso que és més gent jove. Crec que també es vol trencar amb aquesta idea de l'homogeneïtat o d'anar a conjunt, que és una cosa com molt de les mares nostres. No, això no va a conjunt. Aleshores, cada cop això es trenca més. I arriba un moment també que comprar-te doncs, un biquini sencer doncs és car, no? Si tens el 30 euros de la part de dalt, 30 euros de... Escolta, jo tinc un de negre que em pot combinar amb tot. No,
1: vull dir que no només que... això, les talles, eh? Perquè a vegades fas una de tetes i de cul en fas una altra.
0: Exacte.
1: I ara que deies això m'has fet pensar que jo vaig dir, ai sí, m'he combinat per un casament la bossa de mà amb les sabates, i la Marta Pernó em va dir, però on vas? Això ja no es porta, ho has de portar del color que et doni la gana. Precisament per això, suposo.
0: Clar, però jo vaig a comprar amb la meva mare i em diu, però això amb què ho combinaràs? Sempre és la frase de la meva mare, i això per nosaltres ja és una cosa que no... Una cosa, per animals dels el Turbo Packet.
2: Vinga, va.
0: Simplement dir que jo sóc del seu equip.
1: Epa!
0: Que jo el recoso totalment i que crec que són els més intel·ligents de la platja.
1: Turbo Packet intel·ligents. A veure, parlem amb en Ferran, un dels Turbo Packets. Ferran, bon dia. Ferran, bon dia. Ramon? Companys, quan els tinguem col·locats... Ah, aquí. Ferran?
3: Ramon.
1: Ramon, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs, estimat?
3: Molt bé.
1: A veure, tu portes Swan, slip, ets Turbo Packet.
3: Fa molta calor.
1: Swan, fa molta calor, sí. A veure, de quin equip ets tu?
3: Jo del Turbo Packet.
1: Clar que sí. Epa, un aplaudiment, per favor. Bravo, Ferran. Ramon. Que Ferran ara se'ns ha penjat, no sé què ha passat, ara el recuperarem. Ramon, per què portes el Turbo Packet, tu?
3: Perquè els pantalons, amb tot el que hi ha, i quan es mullen i tot, m'empipen molt l'aigua enganxada a les cames i tot plegat. I amb l'altre surts i prou, és més còmode. Jo el trobo més còmode.
1: Sílvia, què has de dir? Perquè tu has dit, des del teu equip...
0: És del meu equip, absolutament. És que el banyador de pantaló curt està mal dissenyat, sincerament. La reixeta de dintre és un desastre. La part de fora activa. Però què passa? Que ara mateix, tal com concebem la moda masculina, si porten Turbo Packet, sembla que es vegi com amenaçada la seva masculinitat. Per tant, aquí tenim en Ramon, és en Ramon?
1: En Ramon.
0: Ramon, segur que és un home de construït, és un home modern, i òbviament, li importa un pepino, i per davant va la comoditat. Exacte. Molt bé, Ramon.
3: Ho he fet sempre, els he portat sempre d'aquest model, i la veritat és que he arribat a estar en una piscina que era l'únic...
1: Ostres!
3: Les meves filles m'ho deien, ets l'únic pare que vas amb un vestit de bany d'aquests antics i tal. Però jo vaig còmode.
1: Però escolta'm una cosa, a les dones totes portem slip, diguem-ne, no? La majoria no portem amb pantalonets, sinó que portem així com Turbo Packet també, no?
3: No, però cada... jo penso que cadascú porta el que li va còmode.
1: Exacte.
3: Les modes, també. Però jo hi vaig no tant per moda com per comoditat de bany.
1: Ramon, 100% d'acord amb tu i has vist que la Sílvia et recolza. Gràcies per trucar i gràcies per manifestar-te des del turbopaquetisme. Una abraçada, bonic. Fins ara.
3: Gràcies.
1: Adéu. Ara sí, Ferran, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ui, en Ferran ens truca des de la platja directament, eh, Ferran? On ets, Ferran?
4: No, estic a casa amb un ventilador.
1: Ah, hosti, quin ventilador, nano, ja em diràs la marca. Escolta'm, tu ets turbopaquet, eh?
4: Sí, totalment.
1: Per què?
4: Bueno, amb 10 anys anàvem al setembre de vacances a França.
1: Sí.
4: Perquè els meus pares feien la vendimia. I els meus avis treballaven a casa d'una vídua, era anglesa, que es deia Madame Flas.
1: I la Madame Flas portava Turbo Packet? O...
4: No.
1: Ah, val.
4: El que portava Turbo Packet era el seu avan.
1: Ah!
4: El capità, que... Bueno, tothom li diu el capità perquè ell va anar al desembarque de Normandia.
1: Per tant, tu et vas inspirar en aquesta família que t'acollia quan tu tenies 10 anys al nord de França i t'has quedat sempre amb el Turbo Packet forever and ever, eh?
4: Bueno, és que... la meva àvia és lligana, Conchita Reyes. I clar, sí. Tant com jo, necessitem algú que ens... que ens amarri... els tres sigles.
1: Ahà.
4: M'entens, no?
1: Sí, sí. Crec que t'entenc, Ferran. Crec que els testicles els entenem que han d'anar recollidets. Ferran, gràcies per trucar-nos, bonic. Una abraçada.
4: Vinga,
1: fins ara. Adéu, adéu. No he acabat d'entendre l'explicació del Ferran, però vull pensar que era una inspiració de quan ell va anar a França, que hi havia una madame bueno, no sé què i tal, anglesa, sí.
0: Dic que treballes per Madame Flash, em sembla una passada. Però a part d'això, també dic que a França és obligat, eh?
1: Com?
0: El turbopaquet?
1: Epa! Com que a França és obligat el turbopaquet?
0: A França tu no pots banyar-te en una piscina sense turbopaquet.
1: Per què?
0: Perquè creuen que és més higiènic, i de fet tenen raó, eh? Perquè clar, el que entenen ells és que tu pots anar, i de fet, jo que sé, els homes se'n van a la platja, doncs tot el trajecte el fan ja amb el banyador, perquè és com un és com un pantaló curt.
1: Vas posant el cul a llocs.
0: Vas al metro, antigènica, vas al metro, i arribes aquí i tires a l'aigua. En canvi, entenen que amb el turbopaquet no aniràs pel carrer. Clar que el pots portar sota, i allà, m'entens?
1: Sí, però no és el mateix.
0: Però no és el mateix.
1: Que anar refregant el cul pel metro, pel tren, a l'andana, no sé què. Interessantíssim, turbopaquet. Doncs ja ho sabeu, 93-201-7474.
2: El marit de la Mari Carme, ara li he demanat com es diu, porta un pelotero, que és com n'han dit ells a casa de tota la vida del turbopàquet. Diu, això del turbopàquet ens ha agradat força. El meu home porta el pelotero, que diuen ells, però en segons quins llocs no, perquè no quedava prou finolis.
1: Prou finolis, m'agrada molt, el pelotero. O el turbopàquet. De tot això, estàvem al segle XIX, en aquest princes. Sí. L'origen d'aquest vestit, on el trobem?
0: Bueno, és que l'origen, de fet, és d'Amelia Bloomer, que era una sufragista superfeminista de l'hora, que venia dels Estats Units, i va dir, jo vull canviar aquesta moda victoriana que les dones perden la salut amb aquestes escotilles i tal, hem de canviar la moda de les dones. Mm. I va intentar instaurar uns pantalons bombatxo, i aleshores va dir, és que és fonamental canviar la roba perquè la llibertat de moviment té a veure amb la llibertat d'acció i amb la llibertat de pensament. Per tant, ella va intentar canviar tot això, però no se'n va sortir.
1: No, perquè ens han arribat també els talons a la nostra època.
0: Ah, exacte, se n'enreien i tal. Però després, quan van necessitar una indumentària per entrar a l'aigua, van dir, ostres, hi havia una dona que ta-ta-ta-ta, i ens van partir d'aquesta indumentària tan diferent.
1: Amiga.
0: Però bueno, com deia, com una dona podia mitjanament surar o sobreviure banyant-se amb aquests ploms, etc. Realment era molt complicat. Per això va haver de venir Annette Kellerman, que era una nedadora també superinteressant, que va dir, escolta'm, jo així no puc nedar, jo així no puc avançar, per tant, el que he de fer és vull un banyador com el dels homes, en aquest cas, no? Que s'ajusti al cos i que em permeti el moviment. Bueno, aquesta dona va ser molt trencadora, perquè quan va aparèixer a la platja amb aquesta mena de mallot, imagineu-vos
1: com un
0: mallot? Com si fos de surfista. En aquest cas, vale? Així com apartat de surfista.
1: D'acord.
0: Va aparèixer així, a la policia la va detenir, la va portar a la presó, tota una sèrie d'històries, però ella va trencar amb aquest vestit princes i va ser l'origen comunica del banyador femení modern.
1: D'acord. Després d'aquesta aposta que va fer la Kellerman, on anem? Sí. Anem als anys 20, eh?
0: Bueno, clar, cada vegada aquest banyador es va reduint. Hi ha un llibre molt interessant que parla de la història del banyador, que es diu la increïble història del vestit minvant. I és molt interessant, fent al·lusió a la pel·lícula i tal, és molt interessant perquè realment al llarg del segle XX veurem com cada vegada es va reduint més i més i més i més i més. Aleshores, als anys 20 és superinteressant perquè és una època post-Primera Guerra Mundial, és una època amb moltes modernitats, on la dona gaudeix d'una major llibertat, i és l'únic moment de la història en el qual homes i dones porten la mateixa roba per banyar-se.
1: Epa, o sigui, un vestit de bany unisex.
0: Exacte.
1: Uau, i com era? Perquè la gent ens entengui. A veure,
0: imagineu-vos, doncs, un mallot, sí, amb tirants a la part de dalt i amb una mica de faldilleta, com una mini faldilla molt mini, que simplement el que fa és dissimular la zona del pubis.
1: Ah, amic, doncs això era el mallot dels anys 20. D'acord. Jo el que veig és que amb aquests mallots es cobrien el cos, però no es devien broncejar gaire bé.
0: Clar, és que a partir dels anys 20, especialment als anys 30, que es diuen l'edat del bronzo, aleshores, en aquest moment comença a posar-se de moda el estar moreno, sí, estar broncejat. Per què passa això? Això és molt interessant. Hi ha gent que diu, bueno, és que va venir Coco Chanel i es va inventar la moda d'estar moreno. No, això no és veritat, perquè és molt més complexa que això. Heu de pensar que al llarg de la història, fins a aquest moment, ser bonica era tenir la pell blanca. Per qüestions racistes, també, però especialment per qüestions classistes. Mm. Perquè, clar, qui estava tot el dia al sol treballant?
1: Els pobres,
0: clar. Si tu estaves collint patates, acabaves amb un bronzo que flipes. Mm. Aleshores, la persona que estava dins de casa que no feia una tasca productiva es podia permetre el luxe de tenir la pell blanca. Per tant, el to de pell representava aquesta diferència de classes, però això ara comença a canviar. Per què? Perquè apareixen les fàbriques.
1: Aleshores, amiga! Clar, la gent estava sota cobert.
0: On estaven els proletaris? Doncs a les fàbriques tancats. Ah. Aleshores, qui tenia temps lliure?
1: Per prendre el sol.
0: Exacte, doncs la gent rica. Per tant, aquí hi ha un intercanvi, es dona com un canvi en el tema de la pell. I per primera vegada, tenir la pell morena significa, en aquest cas, que pots gaudir de vacances, que pots gaudir de temps lliure, que pots fer una activitat física com jugar al pàdel, bueno, al pàdel no, perdona, al bàdminton, al tennis, el que sigui, i aleshores pots tenir la pell morena.
1: Oh,
0: i a partir
1: d'aquí
0: tothom es llença a la platja a posar-se moreno.
1: Per això es diu l'edat de bronze, no ho sabia.
0: Bé, l'edat del bronzo.
1: Del bronzo. Del bronzo. Bueno, l'edat de bronze aniria molt més enrere, eh?
0: Exacte.
1: Tot això, estem parlant de vestits de bany sencers, eh? Però ara moltes dones, alguns homes, porten biquinis, dues parts. Quan comença aquesta moda, aquest banyador de dues peces?
0: Bé, és diferent el banyador de dues peces que el banyador de biquini. Són coses absolutament diferents.
1: Banyador de dues peces.
0: Què passa? Que en aquest moment cada vegada intenten reduir més el que cobreix el cos per posar-se morena. Però a més després arriba la Segona Guerra Mundial. Falten teixits, falta de tot. Necessitem com invertir-ho tot a la guerra. Per tant, hem d'estalviar. Com estalviem? Doncs traient tela. I aquí apareix el banyador de dues peces. Un banyador...
1: Fins i tot això és un tema d'economia.
0: I tant.
1: Ostres.
0: Però és que no s'entén la moda sense l'economia.
1: Wow.
0: Directament. A partir d'aquí, doncs, comencen a treure la zona entre el sostenidor i la panxa.
1: Uh-huh.
0: El que passa que aquest banyador de dues peces mai ensenya el melic. És un límit que la compostura de l'època diu que no pot sobrepassar mai el melic.
1: Perquè el melic ja és com zona íntima, eh?
0: Exacte. Mm. Però la Segona Guerra Mundial també afecta la dona, a l'home, no només a la dona. Perquè l'home també hem de reduir. I diuen, ostres, doncs per on reduïm l'home? I aquí, any 1932, hi ha el Tarzán de los monos, no sé com es diu,
1: sí,
0: amb el
1: Tarzán.
0: Müller, exacte, que és prèvia a la Segona Guerra Mundial, però comença a preparar el terreny. Què passa? Que has passat tota la pel·lícula amb un taparrabos i amb els mugrons, els nipples, no?
1: I no s'havien vist mai mugrons d'homes fins aleshores?
0: Sí que s'havien vist, però era un escàndol.
1: Ah, amiga!
0: Hi ha una pel·lícula, que ara no recordo el nom, que surt, com es diu aquell actor de Lo que el viento se llevó?
1: Clark Gable?
0: Clark Gable, mm-hmm. Exactament. Hi ha una pel·lícula que ara algun dia vindré i t'ho explicaré tot això, però el Clark Gable es treu... És que s'ha sucedit una noche, em sembla.
1: Bueno, ara t'ho busquem, ara t'ho busquem a Peixera i m'ho dieu.
0: Es treu la camisa al mig de la pel·lícula i no portava samarreta interior.
1: Oh.
0: I això va ser un escàndol total, perquè, home, no estava, els mugrons masculins tampoc s'ensenyaven. I després d'això, els homes es van llançar en planxa a no portar samarreta interior. Què va passar? Que això va fer punxar totes les indústries que feien
1: samarretes.
0: Cotó, samarreta... Ah. I aleshores, després, per contracte, quan ell havia de fer una pel·lícula, al següent li van dir, tio, porta samarreta interior.
1: Per favor, que s'arruïnés
0: l'economia.
1: La indústria va merda.
0: Per tant, òbviament que la moda està superlligada a l'economia.
1: Ara he flipat amb aquesta dada d'en Clark Gable, que ara t'intentem buscar-la. Ah, la tens, endavant.
2: Sí, va ser el 1934 i es va generar aquest escàndol a la pel·lícula Sucedió una noche.
1: Mira,
2: perquè
1: veus?
2: Els homes van... No, és que passava allò de voler imitar el model, de que els homes van voler ser com Clark Gable i llavors vam deixar de comprar-les amb aquest criteri que tenim molts homes.
1: Aleshores, doncs, per
2: no
1: tant,
0: sí, era un escàndol,
1: Gable.
0: Però mica en mica anem superant això. Uh-huh. Arriba el Tarzán, tot grimpant entre palmera i palmera, però només amb taparrabos, exactament.
1: Era com una braga faja, que li diuen ara, eh? Portava com un... Sí, com una calça molt alta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, una mena de cortineta, sí, una cosa estranya.
1: Uh-huh.
0: Dit això, clar, el Weissmuller també era un machomen de l'època. Uh-huh. Per tant, ostres, comença ja a erosionar aquesta idea. Arriba la Segona Guerra Mundial, hem de també d'economitzar, per tant diuen, pam, l'home perd la part de dalt i l'home comença el seu topless.
1: Au, els homes comencen el seu topless. Passen 5 minutets de 2:15 del migdia, avui estem parlant d'aquesta perspectiva històrica, eh? L'origen del vestit de bany. Hem anat des del final del segle XIX, ara de moment som als anys 30-40, farem una pausa per la publicitat i a la tornada seguirem avançant, amb aquesta peça que cada vegada va minvant. I a veure quan arribem al biquini, perquè déu-n'hi-do, als anys 40, biquini, ara tornem.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya.

0: Minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant amb la Sílvia Rosés. Ja sabeu que és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en història de la moda. Doncs avui estem fent això, precisament, història del vestit de bany, perquè se'ns acosta l'estiu, o de fet el tenim a sobre. I hem anat des de finals del segle XIX, ara estàvem als anys 40, Segona Guerra Mundial, dèiem que els vestits de bany van perdent tela per també una necessitat econòmica, i jo li preguntava a la Sílvia, però el banyador de les peces ja és biquini? Em diu, no, perquè cobreix el melic. Quan arribem al biquini?
1: 1946... En aquest cas, Louis Réard crea la peça més petita. De fet, anteriorment, Jacques Haim ja havia creat l'atom, que deia, és un àtom, ja no es pot dividir més, ja realment no es pot reduir més, però poc després Réard va dir, pues no, jo ho faré més, i el meu cabrà a dins d'una caixeta de mistos.
0: I va ser real?
1: Sí, va ser real. El que va ser real és que ningú se'l volia posar.
0: Perquè clar, va ensenyar molta tela.
1: Clar, va haver de demanar-li un stripper que realment se'l posés, perquè cap dona se'l volia posar.
0: És aquesta que ens has portat a la imatge?
1: Sí.
0: Per tant, aquesta dona contractada per posar-se aquest biquini amb el melic al descobert, podem dir que a partir de l'any 1946 les dones ja van portar biquinis a les platges?
1: No, que va. Clar, això realment de mostrar el melic era realment haver fet una transgressió molt bèstia en qüestió corporal, en qüestió moral, i les dones d'aquell moment no es podien normalitzar això, més que res, perquè després de la Segona Guerra Mundial hi va haver un retrocés cap a un major conservadorisme. Haurem d'esperar 20 anys.
0: 20 anys?
1: Clar, i no és casual, 20 anys ens plantem als anys 60. I què passa als 60? Home, tenim totes les revolucions feministes, tenim les revolucions LGTBI, tenim tot el maig del 68, clar, era el moment propici en el qual es replantegen, o sigui, la joventut també reivindica una altra manera de viure, de veure el món i també de conviure amb el seu propi cos. Per tant, necessitem totes aquestes revolucions perquè s'accepti el biquini. Parlo dels 60 a França, aquí a Espanya no, eh?
0: Aquí què, 70s? 80s.
1: Bueno,
0: l'any passat.
1: Home, pregunta-li a Franco si li agradava.
0: Clar.
1: Franco ho va tenir molt complicat, això. De fet, Franco va intentar nedar i guardar la roba perquè, clar, ell no volia que s'erosionés la moral aquesta franquista, però també necessitava que els turistes vinguessin. Per tant, què fem amb això? Com no podem realment dir-li a la turista que no es posi un biquini, que es posi un d'això de coll alt, perquè aquí anàvem obligades amb barnús. Amb barnús.
0: M'estàs dient de veritat?
1: T'ho juro per tu.
0: A les platges amb barnús.
1: Clar, tu havies d'anar amb barnús i te'l treies només per entrar a l'aigua. Per tant, home, com dona anava amb barnús?
0: Però clar, si als anys 60, ara tu deies, no? Espanya és un dels destins preferits, sobretot per nord d'Europa, a estiuejar. Com fan conviure això?
1: Clar, és que una espanyola, si la policia de la platja la caçava amb un biquini, l'excomulgaven. A part de posar-li multes o el que sigui. Per tant, van dir, què fem? Doncs mira, fem platges per turistes i platges per turistes. O fem, per exemple, tu t'has fixat molt que en molts fronts marítims hi han com tota una franja de bardissa?
0: Sí.
1: Que dius, què hi fa això aquí? Si jo el que vull veure és el mar.
0: Clar.
1: Ell va plantar moltes bardisses perquè la gent dels pobles no pogués veure les turistes.
0: Allò de que vienen les sueques!
1: Clar, però tu tens un país envasat al buit. Tu no vols que es contamini d'idees que a tu no t'interessen. Però, malgrat tot, òbviament, les finestres es van obrir i mica en mica van anar erosionant i van portar modernitat.
0: En aquesta època, als anys 50, et parlo, és famosíssima la visita de la Brigitte Bardot a la Costa Blava.
1: Clar. Clar, a Cannes, al Festival de Cannes, i ella es va plantar allà amb el seu, m'entens o no, amb el seu toto, es va plantar a la platja amb un biquini. I això va ser molt trencador, va ser de les grans abanderades del biquini. I de les grans abanderades de moltes coses, també. Bé, aquí hi ha tot un conflicte a nivell feminista, de si ella va trencar motlles o ella servia al patriarcat. Bé, en tot cas, sí que va trencar molta història d'aquesta, de reivindicar aquesta sexualitat de la dona. Per tant, ella va ser fonamental. I també va ser fonamental el biquini d'Ursula Andress.
0: Parlem d'Úrsula Andress, de la mítica pel·lícula. Estem parlant de James Bond. Anem a l'any 62, ja, Rosa? Ai, Sílvia.
1: Sílvia. I passa tothom.
0: Rosa, Rosa,
1: 1962, Úrsula Andress, després de caçar una caracola, que dius que fas caçant una caracola, però bueno, em sembla molt bé.
0: Així, endavant.
1: Així no mengem, m'explico o no? Úrsula. Aleshores, la Úrsula surt de l'aigua i com es diu ara, l'actor, bueno, el James Bond, ara no el recordo, és igual,
0: James Bond del doctor No.
2: A Sean Connery, no?
1: El millor, sincerament. Li surten els ulls de les òrbites. Què fa aquí Úrsula Andress? Porta un biquini cine realment revolucionari? No. Però què passa? Que el barreja, ella porta com una mena d'arma, com un cinturó, com una història que la fa com molt guerrera. Per tant, ajuda també a treballar aquesta idea de la dona empoderada, la dona... Per tant, no és un biquini que la sexualitza, malgrat l'altra baveja, com un Sant Bernardo. Ella sí que està transmetent una imatge d'empoderament.
0: Per tant, l'escàndol màxim era anar en biquini.
1: L'escàndol màxim no era anar en biquini. Era anar en biquini, però després va venir un altre, que és el Rudi Gernreich. És dels grans dissenyadors de banyadors que hi ha. I ell va inventar el monokini.
0: Què és el monokini?
1: El monokini va ser una superrevolució. Bé, va ser una... com dir-ho? Un escàndol absolut, perquè era com una mena de calça del qual li sortien com dos tires i deixaven els pits al descobert.
0: Ara estic veient la foto que no m'hi havia fixat pas. I això s'ho va posar algú?
1: Això no s'ho va arribar a posar gairebé ningú. Tan sols unes poques agosarades que tu i jo ens ho posaríem segur, perquè segur, són del segle XXII, però en aquell moment no es va generalitzar.
0: En Fran també.
2: Sí, tot i que vaig una mica més tard. Sí.
1: Perdona, tu et podries posar el tanga masculí, perquè Rudi Gernreich també va apostar pel tanga masculí, perquè ell va dir, escolta'm, en el moment aquest de la roba com de l'era espacial, que és aquest moment també, va dir, escolta'm, el que ens pronostica el futur és l'unisex, no és una altra cosa. I aquí va estar molt encertat. El que passa que en aquell moment la gent no ho va veure. Ell què estava fent aquí? No estava sexualitzant la dona. Estava empoderant la dona amb el seu cos. A dir, escolta'm, tu has de fer amb el teu cos el que vulguis. Ja l'hem tapat suficient. Per tant, tu has de ser mestressa de la teva sexualitat i del teu propi cos. El que passa que després la cosa es va complicar i va venir la sexualització. Però en aquell moment ell tenia bones intencions.
0: Abans hem parlat del Turbo Packet. Hem demanat que ens truqués gent que feia servir Turbo Packet. Quan arriba el Turbo Packet?
1: El Turbo Packet l'ubiquem especialment cap als anys 70.
0: 70's.
1: Perquè als anys 70, fruit d'aquestes revolucions feministes, en aquest moment la roba de bany, la roba interior també s'aprima moltíssim. Es treuen de cèrcols, de farcits, de coses, perquè busquen aquell cos atlètic, aquell cos com que és dinàmic, no? És l'època també de la Susan Somers, de l'aeròbic.
0: Tot el tema d'aeròbic a la tele, començar a moure.
1: Aleshores, el banyador és com molt aquest punt de l'aeròbic, saps? I doncs, el de la dona també es redueix i el de l'home també es redueix i apareix el turbopac.
0: I ara veig, Marques Pitts va contribuir a popularitzar-lo, no?
1: Clar, perquè era el nedador de l'època, era com el Michael Phelps d'ara, doncs era el nedador de l'època i ell doncs va guanyar moltes medalles portant un super turbopàquet.
0: Per què diem turbopàquet, per tant?
1: Diem turbopàquet. Primer perquè ens agrada, això és molt important. M'encanta, se m'omple la boca dient turbopàquet.
0: Turbopàquet.
1: Però a part d'això, és que hi havia la marca Turbo, aquí a Espanya.
0: Banyadors.
1: I ells van popularitzar el turbopàquet. Si tu te'n vas, a Massachusetts i dius turbopàquet, no t'entendran.
0: Però aquí t'entenem.
1: No ho sé, pues Slip segurament, però això, aquí li diem pues Farda Huevos, no?
0: Com li deia aquesta oient?
2: Pelotero.
0: Pelotero.
2: Sí. El
1: torero és meu, però és un torero.
2: El torero també. Us he de dir que la Manuela ens ha escrit i diu que en unes vacances no tenien vestit de bany i la recepcionista de l'hotel els va recomanar doncs, que anessin a un basar de la cantonada i van anar-hi i per dones diu que hi havia una varietat relativa, però per homes només hi havia aquest model concretament, que era com una mena de culot, que portava un farciment considerable.
0: Què farciment en el paquet?
2: Sí.
0: No fotis, local, això no. Home, no, caigueu a la pressió estètica també d'això vosaltres, farciment ara, ja patim nosaltres.
2: Farciment considerable en aquest basar que ens explica la Manuela.
1: Sí. La dona del basar encara deu estar rient. Quina passada.
2: Sí, diu, mira, vam riure molt, el circuit d'aigües.
0: Per cert, ara que deies Turbo Packet i els anys 70 i Marc Speeds, això em recorda una mica l'estètica de John Travolta, Fiebre del Sábado Noche, no?
1: Clar.
2: Sí.
0: Mira l'Albert, aquí està pensat, eh? El Night Fever, eh? Perquè portaven aquells pantalons que marcaven turbo al paquet, eh?
2: És que, perdona, el Josep Manel ha preguntat, això del turbo paquet, voleu dir allò que porten els nedadors?
0: Sí.
2: Si em dic que sí, diu, ah, doncs jo porto turbo paquet.
0: Bueno, ara hi arribarem, perquè els nedadors d'ara, nano, van més vestits que a la moda de princes, eh?
1: Sí, exacte. Doncs el John Travolta portava aquells pantalons de collal, saps què vull dir? Que els portava gairebé sobaqueros.
0: Exacte.
1: I que també marcava paquet. Però hi ha un moment de la pel·lícula superinteressant que ell s'està vestint, a mi aquell moment em sembla l'Homas, i a la paret es veu un pòster icònic de Farrah Fawcett amb un banyador. Jo demano, sisplau, a l'audiència.
0: Vaig a buscar-ho, a veure, què posem?
1: Per favor,
0: a Google.
1: Ostres, no ho sé. Bueno, posa el pòster Farrah Fawcett banyador i et sortirà perquè és un clàssic. De fet, d'aquest pòster és
0: sí que surt, sí.
1: Exacte. És el pòster dels pòsters més venuts de la història, perquè es va vendre en aquell moment 12 milions de còpies d'aquest pòster.
0: Era com de color taronja o...
1: Sí, no, com vermellós.
0: Vermellós.
1: Per tant, unim les dues coses, John Travolta... Però és que aquest pòster va ser icònic total. Tothom estava boig per la Farrah Fawcett i aquest pòster... A veure, és un banyador que és senzill, sembla com si fos un mallot d'aeròbic, sí, se li marquen els mugrons també.
0: Ai, sí,
1: ella és als anys 70, amb aquest pentinat que portava ella, que es diu pentinat de plomes.
0: M'encanta, el serrell de la Farrah Fawcett és el que m'agradaria tenir a mi. Evidentment no el tinc.
1: Doncs aquest banyador és el típic d'aquesta època. I va marcar també, bueno, un canvi d'aires, d'aquests cossos atlètics dels anys 70.
0: Però de banyadors vermells n'hi ha un altre d'icònic. Pamela Anderson, el seu banyador vermell a Baywatch, eh?
1: Aquella càmera lenta, m'explico, que ni Oliver i Benji.
0: Exacte.
1: No arribava mai. Ja podies estar ofegant, que la tia...
0: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Que dius, no m'agradaria a mi veure'm a càmera lenta gravada d'aquesta manera, eh?
1: Ah, no, perdó.
0: O sigui, però hi ha una cosa, de cara, allò que et tremola, les ulleres, tu imagina't. En canvi, aquelles noies, aquells homes...
2: Oh, perfecte.
0: Esculpits, que no els hi tremola res. L'únic, Hasselhoff, potser.
2: Ara li tremola amb coses,
0: el Hasselhoff. Bueno, va,
1: el cervell li tremola. Sí, la perdona,
0: Una altra cosa.
2: Sí.
0: Allò sí que és una hipersexualització, no?, de la Pamela Anderson.
1: Clar, aquell banyó també va ser icònic total. Per tant, no tan sols treure tela és el que sexualitza. Vull dir que en aquest cas tenim un banyador sencer, però també sexualitza. Que curiós també una professió com la de vigilants de la platja, m'explico, que has de fer és salvar la gent, però en canvi doncs, que acabés sent com un símbol de sexualització.
0: Home, perquè portava, diguéssim, l'eslip, o sigui, la calça, de la part de la...
1: Bueno,
0: molt amunt, eh?
1: Bueno, saps què passa? Que és la moda del bikini. Vi amb B baixa. Perquè
0: amiga,
1: et crea una B baixa total. I és aquesta mena de... Que això és molt del final dels 80, principis dels 90. Que és, té com una molt escotat a la part del camal, que et puja gairebé a la part de, de l'os del maluc.
0: Més amunt i tant.
1: Sí? I la part del pubis és molt estreta, que a mi no m'hi cap, també ja t'ho dic ara.
0: És
1: aquesta idea que no t'hi cap.
0: I les xutxeres que surten per fora, eh?
1: Ah, totalment.
0: És això, vull dir.
1: Però a poques els hi cap en aquest mini espai. Però que ara fa cosa d'uns 5 anys es va tornar a posar de moda aquesta mena de calça superescotada.
0: Ja no està de moda?
1: Està coetejant pel final. Però això que fa? Allarga la cama visualment i concentra la visió en la part del pubis.
0: Ai, clar, sexualització total, eh?
1: I a més, uns tirants com molt baixos que també et surt el pitran per dalt.
0: Abans dèiem, els banyadors es van fent petits, però sí que és veritat que en paral·lel surten altres peces de roba i ara vull anar als nedadors aquests, no?, que vam veure en segons quins Jocs Olímpics, que dius, però si van vestits, que de vegades els banyadors són més grossos, no?, o que tapen més part del cos. I després hi ha una altra peça que també tapa completament el cos, que és el burquini.
1: Clar, en aquest cas, al llarg de la història, cada vegada que hem tingut una polèmica amb un vestit de bany era perquè havia tret alguna part important, perquè cada cop mostrava més el cos. Però ara la polèmica ve amb una peça que el cobreix totalment. I això és una polèmica que em sembla molt vigent a les piscines de Catalunya, per exemple. Jo vaig a l'interior de Catalunya i un cop vaig presenciar una baralla amb unes noies que portaven un burquini, no? I de fet vaig escriure un article arran d'això, perquè jo em vaig trobar al mig intentant lidiar amb això. Crec que no, mai, com dir-te, increpar una persona és la manera, això definitivament, però estan generant ara mateix moltes incomoditats. Hi ha gent que diu que el burquini doncs és una peça que és antigènica. Jo no li veig l'antigènic, francament. Els meus fills, quan han d'estar molta estona a la platja, els hi posa una samarreta. Per tant, no és l'antigènic. Crec que aquí hi ha qüestions culturals, racistes al darrere. Aleshores, jo també és una peça que em té partida per la meitat. Jo tampoc sé si estic a favor, si estic en contra. També a qui li importa si jo estic a favor o en contra, d'altra banda. Però és una peça que, de fet, es va crear el 2004 amb una dissenyadora que es deia Agda Zanetti, que es va trobar que la seva neboda, doncs, per la religió que processaven, doncs, no podia practicar un esport que és el del netball. Aleshores va dir, ostres, doncs jo no vull que el practiqui, per tant li va dissenyar un burquini, i aquí neix el burquini.
0: 2004, és recent,
1: 2004, sí. Aleshores, clar, algú dirà, bueno, doncs és que la culpa és la religió, no?, que en aquest cas no li deixa. Òbviament que sí, aquí hi som tots, sí? La història és, si es prohibeixen els burquinis, tu faràs que aquestes dones es posin un biquini i vagin a la platja, o simplement es tancaran a casa?
0: Possiblement la B.
1: Clar, aleshores,
0: tant,
1: aquí és on estic partida jo.
0: Per això dèiem, no?, que la Sílvia està partida i amb raó, i ho compartim des de la solució. I tampoc no hi trobarem la solució, això,
1: no,
0: perquè seria llargues
1: hores.
0: Claríssimament. I tampoc hi arribaríem, eh? L'altre, el que et deia, segle XXI, un banyador revolucionari, als Jocs Olímpics de Pequín 2008. Veiem aquell banyador, no?, que era com de tirants, no?, com una samarreta imperi que arribava llarga fins a cobrir els turmells.
1: És molt interessant perquè Speedo va crear el model LZR Racer. Mm-hmm. Aleshores, és un banyador que és, com dir-ho, imagineu-vos doncs, un surfista que està fent el típic del neoprè, vale?, però amb tirants. El teixit és tan mega hidròfob que gairebé no hi ha fricció a l'aigua. Per tant, és que els nadadors volen. Mm-hmm. Durant 2 mesos van guanyar no sé quantes medalles d'or.
0: Abans no, la resta van agafar la mateixa tecnologia.
1: Aleshores van dir, ostres, aquest banyador és tan bèstia que el considerem doping.
0: Bueno, ho van considerar doping?
1: Sí. Per tant, actualment està prohibit.
0: Ah, de veritat? I els van retirar les medalles?
1: Sí, sí. No, medalles no, però en aquest cas ja no es pot utilitzar. És doping esportiu.
0: Em sembla flipant. Poseu-lo. Mira, el model, per si el voleu veure, es diu LZR Racer. Racer.
1: Despido.
0: Sí, Despido. Si ho poseu a Google, us sortirà una imatge. Per cert, deixeu-me anar a publicitat, re, un minutet, i a la tornada llegim whatsapps al 677-38-77-19. Ens fan, m'imagino, preguntes per la Sílvia. Pots tirar-la, si vols.
2: No, tinc una aportació que vincula les netes de Franco amb una marca de banyadors.
0: Ara hi tornem.
3: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Tres minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant amb la Sílvia Rosés, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en història de la moda. Sílvia, ho hem deixat parlant d'aquest Despido, que és hidròfug. La qüestió és que està considerat doping ara mateix en les competicions oficials, però tu has parlat d'això ara, de competició, però a nivell usuari de platja entenc que més o menys està tot inventat, o podem reduir encara més aquesta peça de bany, o podem innovar més en aquest tipus de roba?
1: Jo penso que el gran repte que tenim ara mateix és que és intentar aconseguir que les platges no siguin espais hostils una mica per nosaltres, no? Hi ha gent que va a la platja tan tranquil·lament, però hi ha molta gent que li costa, no?, anar a la platja, doncs...
0: Perdona, quantes vegades jo passo, perquè aquesta gent, o em veig panxa, o em veig tal, o no sé què, o hi ha gent que té una mastectomia unilateral o bilateral, clar.
1: Hi ha persones trans, per exemple, que per aquestes persones la platja és un espai absolutament complexa. Per tant, simplement reivindicar que hi ha marques que estan dissenyant, ja que comencen a prendre consciència d'això, i estan dissenyant, doncs, per dones mastectomitzades, i, bueno, simplement, més que crec que s'han d'inventar, doncs, aquestes peces de bany, doncs, que puguin posar la pròtesi molt millor, penso que també el que hem d'innovar és a través de la mirada, no? La mirada respecte a l'altre, la mirada respecte a la pressió estètica. Penso que és, jo crec que és dels grans reptes que tenim.
0: El que deia, i m'ho has apuntat aquí, l'Ashley Graham, el missatge que everybody is a beach body. És a dir, si tu tens un body, tens un cos, i tens una platja a prop, tens un beach body.
1: Punt. Exacte.
0: A veure si no hem d'anar nosaltres a la platja, perquè tenim un cos que difereix o no de la norma. Vull dir, no fotem, El 677-38-77-19, per acabar, Fran.
2: Mira, la Montse diu que la seva mare va treballar en una empresa d'Igualada que van fer els primers banyadors amb teixit amb gometes que es cosien amb una màquina especial. I era molt habitual que als anys 60 les netes de Francisco Franco sortissin a les revistes amb banyadors d'aquesta marca d'Igualada que es deia GOM S.A.
0: GOM S.A. Doncs jo no en tenia constància. Tu en tenies constància d'això? Sí?
1: No, però saber si Franco pagava, els banyadors de la gometa.
0: Què va,
1: perquè aquest no pagava res.
0: Què va, li devia ser una sessió, com fan els influencers.
2: Per cert, diu la Isabel que té una exparella que porta el turbopàquet, també. Ho fa en aquest cas perquè vol posar-se moreno de les cames.
0: Epa!
2: I així no... Vol que li toqui el sol. Diu la Rita, per cert, ha votat pel color llis i que diu que el blanc és el rei de l'estiu per ella.
0: El blanc és el rei de l'estiu?
2: Per ella, per la Rita.
1: És que sóc zero de blanc, però bueno.
0: Però si vas de blanc avui, tieta, què dius?
1: Ai, és veritat?
2: M'ho ha dit mirant-me a mi, que també vaig de blanc.
0: Doncs ja no de blanc, va, i de blanc.
1: De comunió.
0: Sí, una mica de comunió. Sílvia Rosés, gràcies per haver-nos
1: acompanyat. A vosaltres, un plaer.
0: Tornarà la Sílvia la temporada vinent. Nosaltres posem punt i final a la solució d'avui parlant de la història del banyador. Tornarem demà amb la Marta Pérez Verge, parlarem de refranys i dels seus orígens històrics. Volem saber per què estem tan contents com un gínjol. Com és que la gent de teatre, en lloc de desitjar-se sort, es desitja molta merda? Doncs demà ho explorarem amb la Marta Pérez Verge. Ja ho sabeu, fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una, nosaltres aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio buscarem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals pel doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3CAT Info ha explicat que la situació és crítica.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
1: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots aquells que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen, però, les bonificacions de transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any.
1: Aquest dimarts acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol, amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris.
3: Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes del nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran.
1: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nahual Bet, Miriam Muckels i Eduard Faredo. Aquest dimarts hi ha vaga dels treballadors de Correus. Protesten perquè l'empresa cada cop ofereix més serveis i, en canvi, no reforça la plantilla.
3: Comissions Obreres i el Sindicat de Funcionaris CIF diuen que Correus maltracta els treballadors que han de fer més tasques amb menys empleats pels ajustaments dels últims anys. Segons els sindicats, la situació s'agreujarà aquest estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances i això sobrecarregarà de feina els altres. Xari Calvillo és la secretària provincial de Comissions de Correus a Barcelona.
4: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo 50% de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
3: La primera jornada de vaga va tenir lloc fa 5 dies i segons els sindicats va tenir un seguiment del 70%. Moltes oficines van haver de tancar portes, una situació que es podria repetir aquest dimarts.
1: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals després d'empatar un gol en el temps reglamentari i a la pròrroga. És la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora a setzens de final i el Paraguai jugarà als vuitens contra el guanyador de l'eliminatòria, França-Suècia.
3: Qui també s'ha classificat per vuitens és el Brasil, amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol en l'últim minut del temps afegit. En joc a aquesta hora, el Marroc-Països Baixos, el descans, empat a 0.
1: I el Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, els Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
7: Jo.
6: Moment, Xuriguera, tu vols fer d'aquest, eh?
7: Jo faig el personatge.
6: Bueno, moment.
7: No us sap greu.
6: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
7: Ai,
6: Xuriguera. Xuriguera, amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Si sou d'una certa generació, us mireu els robots encara amb certa prevenció. Potser el robot que més estimeu és la Rumba, aquell que us treu la pols a casa. Particularment, jo recordo una pel·lícula de finals dels 80, que es deia Cortocircuito, on un robot tenia el poder de llegir-se tots els llibres del món rapidíssim. I vaig pensar, quina meravella, tu! Des dels 80 ha plogut molt, ja fa anys que hi ha robots que serveixen per fer cirurgies, que ajuden a persones amb dificultats, però també hi ha tot un negoci de robots amb finalitats sexuals on els robots són humanoides i el client principal són homes. Si a l'enginyeria robòtica la majoria són homes que han començat a fabricar, què suposa que volen fabricar? Si les dones durant anys no han tingut referents, els hi fa por acostar-s'hi? Avui coneixerem una de les pioneres de la robòtica al nostre país, que és Alícia Casals.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Les històries

Ens encanten els robots aquí a Catalunya Ràdio, però com som humanes, ens encanten també les cançons tranquil·les. Ja ha començat l'estiu i es nota, però fa tanta calor que somiem amb la primavera, que torni. I aquesta cançó és de Rigoberta Bandini, cançó de la primavera.

0: Rigoberta Bandini parlar-nos d'humans, però nosaltres avui volem parlar de robòtica. Hem convidat a l'Alicia Casals, que és enginyera industrial, informàtica també, catedràtica de la UPC. Ara està jubilada, aparentment, però ja us dic jo que no atura aquesta dona. I és presidenta de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. En els últims anys ha centrat la seva activitat en la robòtica mèdica per la cirurgia d'alta precisió. Alicia Casals, bona nit, com
1: estàs? Hola, bona nit.
0: Escolta'm, bueno, tinc moltes preguntes.
1: Doncs endavant.
0: Et vam entrevistar en aquest programa fa 6 anys, ja al principi de Les dones i els dies, i ens deies que encara les dones eren minoria a la robòtica. Està canviant la cosa?
1: Encara.
0: Encara estem encara. Així, eh?
1: Sí, sí.
0: I què passa?
1: Molt, exagerat. Bueno, les dones comencen a estudiar ciències, matemàtiques i tal, però la part més, o quan vas evolucionant i quan vas avançant a altres nivells de recerca i tal, doncs vas baixant-ho. Potser també
0: creus que ho deixen...
1: que fa un cert respecte, una mica més l'enginyeria més dura, potser. Però, en canvi, té unes aplicacions tan àmplies, tan socials i tan... No? A part de les que són més industrials, més dures o més, inclús, si parlem de drons violentes, o no, o artístiques.
0: Sí. Però
1: poden fer altres coses totalment socials.
0: Meravelloses, no? De fet, per exemple, ara abans d'entrar comentàvem que és un robot social. Un robot social, per exemple, pot fer companyia a nens amb autisme. Mm-hmm. Per exemple, parlar amb ells, fer jocs amb ells, que d'alguna manera doncs, ells potser els hi costa tenir relació amb altres persones i, en canvi, amb un robot s'hi senten més còmodes.
1: Sí, i pots també... domesticar el robot, programar el robot de cara a que es comporti d'una manera i que orienti d'una manera sense tenir doncs, un moment que pot tenir la persona d'una reacció que no toca. I això pot ser molt més programat i molt més...
0: Clar, estem parlant, de, per exemple, per als nens autistes, per criatures, però també per persones adultes, potser en un futur...
1: La companyia, ara clar. Mateix, pel tema de companyies, és un aspecte important, és molt important. Però s'estan instaurant i cada vegada n'hi hauran més.
0: Sí.
1: De fet, els robots de companyia van començar al Japó amb la idea això de que hi hauria molta gent gran que, i que les

0: Si una persona ja no la tenim mai més relacions amb persones, no? Sinó que veure com complementa, sobretot doncs, amb el que és més rutinari, el que és més constant, no?
1: Mm-hmm. Potser que et doni, per exemple, les pastilles que et prens cada dia. Exactament. Aquestes coses que necessites potser un assistent i que no necessites, en aquest cas, una persona. Això sembla ciència-ficció, i de fet jo crec que la ciència-ficció, no sé si ha fet bé o ha fet mal, perquè també la ciència-ficció se'ns ha dibuixat també com un món molt d'homes. Mm-hmm. I per tant, jo crec que em sembla que tu, quan vas començar a estudiar aquesta carrera o a imaginar-te que podies estudiar enginyeria i més tard robòtica, era més o menys l'any 72, i tu mateixa no t'ho creies que podries fer aquesta feina.
0: Sí, i entre altres coses la robòtica no existia, o sigui que no ho podia pensar ni existia, no?
1: Però per què pensaves? Perquè era allò, bueno, els enginyers és una cosa d'homes? Hi havia aquesta idea encara?
0: Sí, per descomptat. Estàs que estem parlant de fa 50 anys.
1: Sí, no passa res.
0: I la mentalitat era molt diferent. I jo mateixa, eh? Vull dir que
1: ja vas pensar, si estudio això no trobaré nòvio.
0: No.
1: Ja en tenies, eh? No, has fet pensar. Cara de ja en tenia.
0: No, el vaig trobar estudiant, precisament.
1: Ah, d'acord.
0: Estudiant enginyeria el vaig trobar. No per les relacions, sinó pel que veus al costat. I inclús l'educació al col·legi, les nenes tenien ja una educació que potser les ciències tampoc les tractaven tant, perquè com que et dedicaries a la casa i tot, doncs... Sí. Però ja ho vius amb naturalitat, perquè és el que veus al teu entorn, no?
1: Clar, tu per això tenies una família on sí que hi havia homes que havien estat enginyers.
0: Sí, tinc oncles enginyers, el meu avi que era enginyer, però... No sé, no veig molta influència perquè tampoc era el dia a dia i el constant, no era la vivència, no?
1: Perquè vols dir que no parlaves gaire amb el teu tiet de si feia, o amb el teu avi, si feia tal o qual, no?
0: No.
1: Si tu eres la neta, amb les nenes no es parla de màquines.
0: No sé de què parlaven ells, però...
1: Ja.
0: Però en aquell temps també hi havia molta separació entre els grans i els petits, no és com ara que hi ha molt més diàleg, que era més tractar-te de nena.
1: Clar.
0: I no...
1: I no parlar d'enginyeria, ni molt menys, no? Però com quan ho dius a casa, per exemple, que vols dedicar-te a l'enginyeria, què?
0: Doncs satisfacció.
1: Sí, eh?
0: Sí. A casa era com... Perquè l'enginyeria és difícil i és com un repte important. No, molt bé, en aquest sentit. Ni em van inclinar per una cosa ni per l'altra, però això doncs, era...
1: Clar, però m'imagino en aquella facultat de minories poc, devíeu ser 5 o 6 per classe.
0: Bueno, també les classes, de la classe de 200 potser n'hi havia 4 o 5, però a la classe de 40, les classes de pràctiques, moltes vegades et trobava sola.
1: Ja, i quina impressió et va fer allò?
0: Pues em va fer la impressió de passar d'un col·legi de nenes a un col·legi de nens.
1: M'he colat.
0: Quasi.
1: I com...
0: Però molt bé.
1: Molt bé, perquè clar, has tingut tota una trajectòria fantàstica, però m'imagino que certes pors, també cert sentiment de...
0: No, un cop vaig decidir, vaig entrar, veus que l'entorn és diferent, i és diferent realment, no?
1: Sí.
0: I et sents ben tractada. Et sents diferent i això també fa que potser la intensitat de la relació que tens amb els companys no és la mateixa, no? Perquè...
1: Vols dir que potser en certes converses tu no hi entraves o tenien un altre món o què?
0: Bueno, no, si hi ha una conversa no hi ha problema,
1: no,
0: però
1: ja
0: clar, normalment fas grupets i parles i tot,
1: sí. I
0: bueno, no ho sé.
1: Vols dir que estàveu a part les noies, potser parlant entre vosaltres, o no?
0: Tampoc, perquè no les veies gaire.
1: Clar, no les veies, d'acord. Te les havies de pintar l'oli.
0: Les veia.
1: Sí.
0: La que les veia, no? Però vull dir que clar, tenia molta més companyia masculina que de dones, no?
1: Però aquí, per exemple, ens expliquen moltes vegades a la ràdio que fins i tot ara, a les noies que estudien enginyeries, en una classe on eminentment hi ha homes, els hi costa, per exemple, fer preguntes. Perquè se n'enriuen, perquè no les tracten tan bé, perquè es troben alguna vegada algun professor que no els tracta de la mateixa manera que tracta els altres companys.
0: Mm-hmm.
1: Sembla molt antic, però això estic parlant d'ara, eh? Vull dir, això ens ho han explicat aquest últim any estudiant joves, no? Mm-hmm. Llavors, no sé, tu, clar, en aquella època potser tenien més respecte.
0: Sí, jo crec que respecte. Sí que alguna vegada amb algun professor, jo que dius senyor Casals, perquè clar, no,

0: quan
1: parlaven de senyor, tu?
2: Bueno, en el moment que dius de la llista, avui parlarem, pregunto a no sé qui, doncs dius senyor Casals, si està ple d'homes i només hi ha una dona, doncs penses que Casals és un... No?
0: És un senyor.
2: És
0: sí.
2: un senyor, no? Uns... Sí, el sortir jo va ser com estrany, però, no sé, jo sóc bastant... no sé, diria impàvida o el que sigui, que potser reaccions que pugui tenir un altre o percepcions, mm-hmm. que potser hi ha hagut, aquesta relació diferent i tal, però potser no l'he notat.
0: Potser però tu estaves pel número allà.
2: Sí, no
0: estaves per perdre el temps.
2: Vull dir que de vegades inclús sí. Et diuen, ui, mira, ha passat això, i dius, ai, és que ni me n'hi he donat o ni li he donat importància. No?
0: El que passa que sí que ens comentaves que potser síndrome de la impostora o tenir por de no fer-ho igual de bé que els teus companys, bueno, això sí que ho havies tingut.
2: Bueno, però això passa sempre no amb la carrera, sinó amb qualsevol cosa, no?
0: Sí.
2: Per exemple, si
0: però és un tema
2: d'inseguretat, si un dia aparques malament... el dona tenia que ser, saps?
0: Sí. Sí. Però tu t'han dit dona no. que havies de ser si el robot era d'una altra manera o què?
2: No.
0: Ah, d'acord.
2: Això no.
0: No, però sí que hi ha com inseguretat en moments.
2: No sé, no em sento com a inseguretat o dir... No, sí, no pots fallar, eh? Ho has de fer bé.
0: Exacte,
2: perquè
0: no pots fallar.
2: Perquè si no, serà perquè ets bona. Mhm.
0: No pots fallar mai si ets dona. Uh-huh. Així,
2: sí,
0: eh?
2: Això sí. Uh-huh.

0: Parlant amb Alicia Casals, enginyera industrial i especialitzada en robòtica, com arriba la robòtica a la teva vida i sobretot quina era la primera imatge que tenies sobre la robòtica, tu? Perquè clar, si venies com jo, que només coneixies el cortocircuito, quin era?
1: Clar, els robots eren de ciència-ficció, però tampoc potser es parlava tant de robots, no?
0: I com hi arribes? Què és el que t'agrada o en aquell moment t'emociona i dius jo vull anar cap aquí?
1: M'ho porta el grup de recerca on estàs, no? Nosaltres estàvem treballant amb, bueno, el càrming d'informàtica, electrònica, processat d'imatge, i va ser el company, el meu cap, que va intuir que la robòtica, que encara no existia, d'alguna manera existia al Japó, però aquí no.
0: Tu vas estar al 1990 a l'equip on va ser els primers a estudiar robòtica a Espanya.
1: Sí.
0: 1990,
1: Van començar una mica abans, sí. Allà a esbrinar què era, no? Inclús, doncs, vam començar a fer els primers cursos al Col·legi d'Enginyer, que feien els cursos de postgrau, quan encara la robòtica no existia, clar, però es començava a parlar, no? Hi havia els primers robots a la SEAT i aleshores la gent necessitava aprendre que era un robot, no? I nosaltres també, perquè tampoc no teníem encara prou coneixement, no? I per tant, vés a buscar llibres, perquè no hi havia internet, clar, vés a buscar llibres, a veure algun llibre que parli de robòtica i anem entrant en el tema i aprenent i ensenyant. Perquè era el que demanava la societat en aquell moment, no?
0: Clar, tu ara has parlat de la SEAT, que la gent s'imagina en aquells robots, aquelles màquines, aquells braços,
1: exacte,
0: que van allà a posar les rodes i tal.
1: Jo,
0: has vist que soc superespecialista en robòtica, clarament, però després vosaltres vau anar a buscar usos terapèutics i mèdics a la feina que fèieu. Llavors, per exemple, doncs, les laparoscòpies, no? per veure l'estómac, per operar, per fer doncs, operacions de traumatologia. Això és amb el que heu estat treballant tots aquests anys.
1: Sí, de fet, vam començar, clar, pensant en la indústria, perquè tampoc altra cosa no s'ocorria, però sí que quan vam començar a veure l'aplicació de la tecnologia en l'àmbit doncs, de la discapacitat, que va ser el primer, vam començar a treballar per una persona cega, a fer-li un teclat específic, quan només hi havia Braille, però havíem de fer una adaptació perquè treballés a la Facultat d'Informàtica, precisament. Aleshores es va obrir una mica aquesta idea de dir, bueno, si estem treballant amb robòtica, no podem fer robòtica en aquesta línia. I llavors vam començar per fer un robot assistencial que era un braç que ajudava una persona a menjar, una persona tetraplègica, una persona que no pot utilitzar els seus braços.
0: I aquesta idea va ser
1: el començament.
0: Clar, i aquests objectius o aquestes idees també, com d'ajudar els altres, aquí dius que és on hi ha més dones en el món de la robòtica, quan hi ha dones en el món de la robòtica, moltes van cap aquí.
1: Sí, de fet, jo donava classes de robòtica a la Facultat d'Informàtica, quan vam fer un màster de bioenginyeria on hi havia robòtica mèdica, doncs vaig veure en canvi l'aula. De la proporció d'homes i dones que hi havia.
0: De sobte hi havia moltes dones,
1: exacte,
0: no?
1: Sí.
0: Clar, no n'hem parlat encara, però, per exemple, hi ha robots sexuals, això és un altre món, però, clar, jo sempre penso que molts, com que és un món d'homes, habitualment, són els que s'han dedicat, per exemple, a crear robots sexuals. Però si igual que passa amb la intel·ligència artificial, les dones no hi som en aquesta intel·ligència artificial que es crea, si en la robòtica no hi som, també és perill. Hi ha un perill de que allò que creem no ajudi les dones.
1: Evidentment, en tots els equips és bo que hi hagi persones dels dos sexes perquè ens complementem, no? I evidentment.
0: Clar, ens complementem i també perquè si no estarem fent potser...
1: Una visió, tens clar, només una visió, no?
0: Sí, i robots potser sí per mirar un estómac, però no robots per doncs, fer una cirurgia d'un úter, no?
1: Sí, clar. Sí,
0: això us està passant, ja veieu aquest viatge, per exemple, en ciència o què?
1: Sí, bueno, potser ja s'ha fet molt primer, potser uns dels primers també eren robots que operaven la pròstata.
0: S'han operat abans la pròstata
1: que
0: les vagines, eh?
1: Potser diria que sí.
0: Potser fa pinta de que sí.
1: Els primers que he arribat, perquè no m'ho havia plantejat, ara m'ho planteges tu. Però sí, quan vaig veure uns dels primers robots allà en el camp de la cirurgia era per
0: la pròstata.
1: Sí. I bueno, després ja ha anat sortint, perquè amb la periscòpia, quan hi han començat aquestes tècniques, ja s'obre el camp i en principi un robot doncs ja pot fer una cosa o l'altra, no? Sí que...
0: Al final tu, la màquina pot fer de tot, però sí que és curiós que primer es comencés amb les pròstates, que és el que passa molt sovint en el món mèdic. Tu has muntat una empresa que... De fet, n'has muntat tres d'empreses, i no sé si tot això també ho vas tenir en compte, o sigui, quan has anat fent els teus projectes. Ara en tens una, sobretot, que és la Rob Surgical, que és, em deies que treballen 50 treballadors.
1: Sí.
0: O sigui que no t'has quedat només en el món de la universitat, sinó que has volgut muntar empresa.
1: En el moment... Bueno, una mica t'hi trobes, eh? Jo diria que moltes coses no ha sigut tant una cosa que et programes que faràs, sinó que en un moment donat veus que el que estàs fent té aquesta possibilitat, no? Clar que pots dir, no, jo ja estic a la universitat, tinc la meva feina i no m'embolico, que és una opció... O l'altre que dius, ostres, si ja que he fet això, que és tan xulo, pues, m'agradaria veure-ho realment, que no es quedi aquí al laboratori, sinó que estigui fent servei de veritat.
0: I hem d'entendre que l'Alicia Casals era la directora d'aquesta empresa, o la fundadora, directora?
1: Bueno, som un equip.
0: La colla,
1: sí.
0: I quantes...
1: Una mica.
0: I hi ha més dones o no a l'empresa? O costa?
1: Com sempre, depèn de les àrees.
0: També, eh?
1: No, hi ha més homes. Però sí, no, hi ha algunes dones, però són majoritàriament homes. Quan es tracta això de mecànics electrònics, informàtics, majoritàriament. Mm-hmm. Sí que hi ha unes quantes dones, però majoritàriament homes. O la part més d'administració, la part... Sí, és on hi ha més homes.
0: És així, eh? Encara estem amb aquests esquemes.
1: Sí, i és... Bueno, però és perquè... Ja ve d'abans, o sigui, el fet és que no en trobes, perquè moltes vegades, inclús, no, quan vols fer un projecte, no, demanaves un projecte, finançament per un projecte, et diuen, i has tingut en compte de posar dones? Dic, però és que no en trobes en el nivell que necessites. Per què? Pues perquè s'han caigut pel camí per un motiu o altre.
0: Però un motiu o l'altre, que pot ser la conciliació, és a dir, que volen ser mares, potser, perquè jo no sé si a tu, per exemple, la qüestió de ser mare, si creus que en algun moment et va tallar la carrera o va ser difícil.
1: Jo
0: no?
1: Estava disposada a tallar la carrera, però, bueno, al final ho vaig compaginar, però vull dir que en el moment aquell que tenia una prioritat de tenir fills, el que passa que era l'època que dèiem a les superwoman, i al final t'espaviles i fas una mica de tot, no? I vas seguint, però...
0: Però clar, moltes, potser potser sí que van voler tirar per aquest camí, dir que la seva carrera se m'enorris.
1: Hagués pogut ser.
0: Ja.
1: Hagués pogut ser perfectament, perquè realment, si a mi em fas triar, hagués triat, doncs, ser mare. I el que passa, bueno, també estàvem en un moment, clar, de vegades comparem amb ara, estàvem en un moment de creixement a la universitat, sap? Ara potser tenia el problema diferent de soledat, perquè era un grup petit, estàvem creixent i potser les dificultats que vaig trobar és que tens poca companyia per anar tirant endavant, sobretot perquè vam començar amb la facultat d'informàtica, que era nova, que no hi havia gent. I anava
0: creixent. Per soledat, en quin sentit? Parles de...
1: De pocs companys.
0: D'acord.
1: De pocs companys, perquè era un centre nou i encara, doncs, amb un creixement... Però era amb creixement, o sigui, el meu problema no era competir, sinó, no tant
0: mantenir-te,
1: sinó tenir amb qui parlar, compartir més, no?
0: Sí. Però clar, és...
1: Que de vegades ho compares amb els temps actual, que és com molt més competitiu, que si no fas això així, si els altres et passaran al davant, en aquells moments era més... quan digui aquests mèrits, podré arribar aquí.
0: Clar. O sigui que potser a dia d'avui, si fossis enginyera ara, t'hagués quedat pel camí.
1: Potser m'hagués quedat pel camí perquè... clar, que també la meva educació i els meus conceptes eren diferents. Vull dir, ara penso diferent. No sé si fos ara jo... amb aquest món més competitiu seria més lluitadora en aquest sentit de dir, jo haig d'arribar aquí.
0: Clar, o potser hauries decidit no ser mare per no tallar la teva carrera, que crec que també és una aposta que fan moltes dones.
1: També, no sé si ho hagués fet, no crec, però podria ser.
0: Mai se sap.

0: Parlant amb Alicia Casals, aquesta enginyera especialitzada en robòtica, la seva primera tesi doctoral, l'any 78, era sobre com reconèixer objectes. M'imagino que ara ho veus i...
1: Sí, fa riure.
0: I et fa riure, no?, pràcticament, amb tot el que has fet fins ara i amb tot el que ha evolucionat aquest món, sobretot.
1: Amb el que ha evolucionat, perquè el que llavors era una proesa, ara és allò que amb el telèfon apretes un botonet i surt. Ah. O molt millor, i surt molt millor.
0: I ara ja estem veient intervencions a distància, em refereixo a intervencions quirúrgiques. Tu has pogut veure, m'imagino, coses molt importants que fa uns anys no ens podríem ni imaginar, oi?
1: Mm-hmm. Efectivament.
0: A veure, fes-nos una mica...
1: D'entrada, quan vaig començar a estudiar, ja no m'imaginava la robòtica. Ja no m'imaginava. I quan vam començar en robòtica, ni t'imaginava. Vull dir, la robòtica era això, la fàbrica, fent cotxes o fent o muntant electrodomèstics. No t'imaginaves que entraria en el món mèdic, que entraria en el món... especial, potser una miqueta més, però en molts altres àmbits. Parlar d'un robot social, un robot que et faci companyia, un robot que es ajudi en l'operació, això és que no hi cabia en el cap, no?
0: I clar, parles de tota aquesta època, d'aquest món acadèmic, on tu vas haver de lluitar i no fallar mai, perquè, com dèiem, això eres de les poques dones. Vas sentir a vegades allò que hi havia a la lupa sobre teu a l'hora de... Aquí parlo de la investigació i del moment aquest de la universitat, perquè el món de la universitat sí que encara hi ha el senyor catedràtic, que és el que ocupa, jo crec, molt espai en les càtedres, i aquí sí que és difícil, vull dir, que és difícil trobar un lloc.
1: Sí, bueno, jo penso que depèn de l'entorn que et trobis. A la universitat potser hi ha hagut menys que l'entorn industrial. Aquesta diferenciació sí que hi ha molta gent que s'hi ha trobat. Jo m'he trobat en un entorn que no m'ha posat pegues en principi, almenys visuals, no? I m'he sentit tractada com una altra.
0: Però suposo que també estàs amb altres noies més joves. Ara, per exemple, a l'empresa de robòtica i et deuen explicar potser coses que s'han trobat.
1: Sí, trobes de vegades i et sorprèn perquè dius, pues la meva vida ha sigut diferent, no? Perquè l'entorn ha sigut diferent, perquè la història ha sigut diferent i potser per com m'ho he pres jo, no? Tant per la manera de ser com per... M'he tornat, diguem, si vols, feminista amb el temps, perquè abans...
0: No, cosa era... que t'ocupés.
1: Jo et diria que he passat de que quan em vaig casar la il·lusió de fer el primer dinar al meu marit el primer dia i que no entri a la cuina perquè jo sóc la senyora de la casa, i ara arribo a casa i què hi ha per sopar? Vull dir que ha anat canviant volatinament, però ha anat canviant, no?
0: Bueno, aquest és el trajecte de moltes dones, no?
1: Però la meva era això, jo sóc la senyora de la casa i jo faig aquestes coses, no? I el senyor farà el que li toca al senyor. Yeah. Vull dir que jo mateixa anava amb aquesta mentalitat i d'alguna manera penso que ho tenim una mica dintre tots, no? Ara, clar, ara es parla, abans no es parlava, no? D'això de les dones, de preocupar-te per les dones.
0: I igualment tu estàs, per exemple, agraïda, no? M'imagino del canvi, agraïda a totes les que van venir després i les que han fet revolució.
1: Clar, jo penso... A vegades dius, bueno, estàs aquí, estàs entre tants homes, dic, pues jo no, com que no he trobat impediments, clar, de vegades penso, ostres, això és gràcies a que les que hi havia abans s'han vestit d'home per anar a la universitat, perquè si no podien entrar. S'han fet això, han lluitat contra no sé què, han lluitat i jo, pues, ho he anat fent, però no m'he sentit que lluitava, no? Segurament no ha sigut, però no m'ho he sentit massa.
0: Ho has anat fent. Potser sí que hi havia gent que et tenia enveja, no? M'imagino, també.
1: Hi havia gent que o enveja o dir que fa aquesta aquí, però com que el meu entorn no ha sigut així, doncs ja
0: ho has pogut compensar. Ho has pogut saltar d'alguna manera.
1: Sí.
0: Clar, la presència de dones en aquest món encara és molt elevada a la resta d'Europa que aquí, o la cosa s'està equilibrant en el món de la robòtica. Estem aquí especialment fumudes o va tot arreu?
1: No, en general a tot arreu, perquè de vegades busques i penses, has de fer un comitè, has de fer d'allò, i penses en dones per tot arreu, i també costa, no estem pitjor que altres llocs.
0: Clar. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt que ens explicaves, que és que tu vas començar potser a interessar-te per l'enginyeria per unes ganes d'entendre com funcionaven les coses, com funcionava el món. Potser aquí també hi ha una feina de la pedagogia a les escoles, no? Per què no creem en aquesta curiositat de pensar, un cotxe no va sol? Com, per què un cotxe treu fum? I per què un cotxe pot aconseguir tal velocitat o què li passa quan l'aconsegueix, etcètera, no? Potser hem de començar a fer-nos les preguntes més bàsiques.
1: Sí, o potser és una mica genètica, perquè la meva mare, per exemple, que va ser mestressa de casa, la germana gran d'11 germans i per tant ha estat tota la vida fet de mare des de que era joveneta, sí, i després amb 5 fills, en el fons tenia vocació d'enginyera.
0: Sí, com ho saps això?
1: Perquè li agradava i quan podia se n'anava amb l'avi, amb el seu pare, sí, i que li expliqués coses i tal, no? I realment... I per tant penso que igual hi ha algú
0: hi ha una llavoreta aquí genètica
1: que m'ha passat.
0: Sí, eh?
1: Que m'ha passat...
0: Però recordes alguna anècdota ella... de la teva àvia dient aquesta sopa té menys centímetres cúbics que l'anterior?
1: Jo no.
0: Faig
1: no,
0: broma.
1: No. Què va. No, en absolut. Ja dic, no veia l'enginyeria a la vida quotidiana, si no era... Dius, bueno, i el que veien per fora, dius... De màquines que veus, el que veiem era únicament els cotxes, perquè dintre les fàbriques tampoc sabíem què passava, no? Vull dir, ara tens molta més visió del que passa, però vaig triar enginyeria també dintre d'un desconeixement enorme del que d'on anava, eh?
0: Però també és un permís per somiar, no, l'enginyeria? Perquè a més estem parlant del robot, que encara a dia d'avui ens sona una cosa molt, molt del futur. Portem ara ja 50 anys treballant i pràcticament amb robots, hem arribat a fer unes coses, estem al principi del camí,
1: sí,
0: i per tant això hauria de ser engrescador, no?, per molta gent.
1: Sí que ho és. Sí. Bueno, ja es veu ara, i els nens a les escoles fem l'aula de robòtica i fem robòtica, no?, perquè és, ja es veu que... Ja és bo, perquè també és un mitjà que et permet entrar a la tecnologia d'una manera divertida, no?, no una màquina avorrida, sinó...
0: Sí, aquesta fama que teniu els enginyers i les enginyeres de ser un rotllo i superavorrits i tal. Mentida.
1: Llavors, es veu clar... De vegades et dius, sí, et semblen que som uns caps quadrats.
0: Es veu clar la telecogresca, no? Que porteu anys fent-la i és imbatible. És la festa més bèstia que hi ha dels universitaris.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: A mi em van, un dia que tenia tota la pissarra plena, em van entrar a la classe uns vestits de romans i em van borrar tot el que hi havia escrit.
0: Sí.
1: De la telecogresca. Em sembla que era el dels primers anys que es feia.
0: Escolta, i quan, ara que estàs jubilada, perquè clar, això no ho pots deixar, o sigui, aquesta passió per la robòtica no es deixa d'un dia per l'altre, què fas a casa? També fas invents o què? T'hem d'imaginar, bueno, inventant coses?
1: Segueixo una mica... Bueno, vull seguir veient com evoluciona tot, menys fent, però sí, veient.
0: Però l'empresa encara hi estàs una mica vinculada, oi?
1: Sí, però ja estic més des de la part de govern i de decisió, no? Ja estic treballant.
0: Com portes el tema de l'autoritat, que és un tema també fumut per les dones, de vegades? Com el portes amb bé, eh?
1: Em sento respectada.
0: Molt bé. Doncs, Alicia Casals, moltíssimes gràcies per aquest viatge per la robòtica que ens has fet. Necessitem dones per la robòtica, oi?
1: I tant.
0: Perquè tu els hi donaràs feina, oi?
1: No, i a més, de vegades potser hi ha una certa recança perquè dius... és això, fer màquines i tot, i dius, si té una part social i d'aplicacions impensables, que dius, és molt maco.
0: Doncs Alicia Casals, enginyera industrial informàtica i catedràtica de l'UPC i, evidentment, una de les masters commanders d'aquesta empresa que es diu Rob Surgical, on ara totes les dones de Catalunya estan enviant currículum, ho saps, no?
1: Sí.
0: Moltes gràcies.

0: Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019.
1: Mira, ja ho deia al principi del programa, que tu te'n recordes d'una pel·lícula, Irene Pujadas?
2: Quina?
1: És una pel·lícula una mica vintage per tu. És de finals dels 80,
2: aviam,
1: que es deia Cortocircuito, que hi havia un robot que podia llegir llibres superràpid i es podia llegir tots els llibres del món superràpid. Clar, passava les pàgines així i us ho sabia tot.
2: Epa!
1: I jo vaig veure allò i vaig dir, jo vull un robot d'aquests. O sigui, jo vull ser aquest robot.
2: Tu vols ser aquest robot, no vols, exacte, que llegeixi per tu tampoc.
1: No, no, no, jo vull ser aquest robot, em va semblar meravellós.
2: Yeah,
1: perquè yeah, anava dient, oh, ai sí, ja sé com s'acaba, ui, no sé què, ara...
2: Però ho disfrutava o no?
1: No ho sé, això, hauríem de preguntar, era un robot. Irene Pujadas, escriptora, ja ho sabeu, aquesta dona fantàstica que ve de tant en tant a recomanar-nos llibres.
2: Llibres, teca.
1: Que heu de llegir tranquil·lament, apassiguadament, sota un llimoner, si voleu, aquest estiu, sota una figuera.
2: Exactament, sí, sí, sí. Avui portem una tria de llibres per llegir durant aquests mesos, que això em fa gràcia perquè no deixa de ser una manera de romantitzar l'estiu, no? Com si encara tinguéssim estius d'aquests de tenir dos mesos de temps.
1: Però tenim aquest somni, no? D'aquells estius de quan érem petits que comptàvem formigues. Això ja s'ha acabat, però, o no, diu Ferran Badia que no s'ha acabat, que vingui aquí a l'estudi que ens ho expliqui. Està content perquè ve de fer vacances una mica. I bé, però la gent normal allò té una setmana, dues, i corrent, i els nens, i no sé què, la Carmanyola i tal, i no és tan
2: penedili. Sí, totalment, però jo crec que igualment s'ha d'aspirar a tenir, no? Bueno, a mi m'agrada tenir com coses de... d'aquella gent amb aquest estiu. Total, que portem quatre llibres que són per quatre tipologies d'estius diferents que podríeu passar. Un estiu seria... O sigui, són quatre llibres. Un per gent que se'n vagi de creuer o per gent que treballi en creuers o en el sector del turisme o en coses similars. Un per gent de ciutat que se'n vagi a pobles. Un per gent que efectivament tingui el plaer d'avorrir-se sobiranament durant molt de temps i experimentar el pas del temps. I un altre per gent que es quedi a Barcelona.
1: Mira, canviem música perquè així jo podré tossir, que és el que faig últimament. I'm a crazy.

0: Comencem pels creueristes, aquesta gent que tenen diners però després agafen virus estranys. Jo no vull dir res.
1: Exacte. En cas que penseu en anar de creuer, en cas que sigueu d'aquesta gent fascinant i estranyíssima que se'n va de creuer...
0: Has vist aquella pel·lícula del Triangle de la Tristor?
1: Sí. Bueno, meravellosa pel·lícula.
0: D'acord, per gent que va de creuer a l'estiu.
1: I de fet hi ha un altre llibre molt mític sobre la vida dels creuers, que és una crònica del David Foster Wallace, que es diu Una cosa suposadament divertida que no tornaré a fer.
0: No li va anar bé amb ella.
1: No li va anar gens bé. Bueno, el llibre és meravellós, s'ha de dir, però avui us en porto un altre. Es tracta de la novel·la L'Odissea, de Lara Williams, publicada a Angle Editorial i amb traducció de l'Albert Pijuan.
0: Escolta, un títol ambiciós, L'Odissea, jo em pensava que em parlaries d'Homer, però la cosa és d'anar-te'n al cap de setmana de creuer. O al cap de setmana o els dies que tinguis.
1: Sí, L'Odissea explica la història de la Ingrid, que és una dona que treballa en un creuer de luxe enorme, d'aquests que tenen 40.000 botigues i piscines amb tobogans i spas i cinemes i casinos per dins, no? D'aquests llocs completament fastuosos. I el tema és que el cap del creuer és una mena de gurú que parla com si tot ell fos una mena de manual d'autoajuda i que obliga els treballadors a fer coses cada cop més xungues per demostrar el seu compromís amb la feina.
0: Escolta, està pintant bastant bé la cosa. Per cert, que no ho he dit, 932017474, si algú ens vol recomanar un llibre per aquest estiu, perquè nosaltres tots som orelles i tots som llibretes per apuntar. Que sigui bo, que sigui bo el llibre. O sigui, no, nosaltres penseu que tenim 2 dies de vacances, volem aprofitar-ho bé, això. Escolta, aquesta novel·la del creuer, què?
1: L'Odissea. És una novel·la guapíssima que toca diversos temes. D'una banda, doncs això, no? La vida dels creuers des de la perspectiva dels treballadors, que al final és una feina estranyíssima, com extremadament monòtona, no? I llavors també doncs, aquesta mescla de saturació i de buidor, que són aquests no llocs absolutament capitalistes, no? I això, també hi ha com molta crítica a una cultura del treball que és irreligiosa.
0: Però la cultura del treball de les persones que han anat allà i estan de vacances o dels que pobres estan treballant allà fent d'hostesses i de cambrers?
1: Dels que estan treballant a dintre, és a dir, com el cap, que és aquesta mena del cap del creuer, que és aquesta mena de gurú estrany, els hi fa fer com proves per demostrar que ells estan com compromesos per treballar, no? Llavors, aquí es genera com tota una dinàmica molt, molt xunga.
0: Una mica treballador del mes del McDonald's, eh?
1: Exacte.
0: Escolta, la protagonista, què tal? Com és aquesta protagonista?
1: I la protagonista és aquesta noia que es diu Ingrid, que és un personatge molt interessant perquè sempre està com basculant una mica entre la submissió i la ràbia. És una novel·la amb molta ràbia femenina que sempre és un tema que ens interessa molt, no? Com aquesta barreja de a vegades és molt submisa i de cop i volta té com uns prontos bastant importants. És una novel·la molt fosca que sovint frega com el grotesc, i a més la Lara Williams és com molt bona també com caracteritzant tots els espais del creuer, les feines que han d'anar fent els treballadors, no? Per exemple, un dia han de fer manicures, un altre dia estan a la botiga de souvenirs, han d'anar fent les diferents feines.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Ja m'he cansat, jo, ja.
1: És una molt bona novel·la, de veritat.
0: I tot això t'estàs marejant o no?
1: No t'estàs marejant, però t'estàs empatxant. Sí que hi ha com una cosa... T'estàs empatxant i alhora et sents buit per dintre. La Lara Williams, l'escriptora, és una escriptora anglesa de Manchester i us la recomano moltíssim. És una dona que escriu molt i molt bé, que construeix personatges femenins molt ambivalents, molt interessants, i també ha escrit altres llibres, però traduït diria que només en té un altre, que és una novel·la que va publicar a Blacky Books, que es titula Les Devoradores, que va d'un grup de noies que fan com vida normal, però que de X temps queden per fer un banquet de menjar absolutament grotesc i excessiu, i és una novel·la bastant interessant, també.
0: Doncs escolta, ens encanta aquesta dona, Lara Williams, Angle Editorial, aquesta novel·la que es diu L'Odissea, no confondre amb la d'Homer.
1: Exacte.
0: I és això, agafar un barco i que passin coses
1: passen
0: mentre
1: coses.
0: Estan les ungles.
1: Exactament.
0: Quina por. I jo...

0: No ens cansem mai de sentir Guillermina Mot en aquest programa.
1: És que és una dona meravellosa.
0: I escolta, mira, saps que avui hi ha hagut un moment de telepatia que tu desconeixes?
1: Per
0: aquest
1: què?
0: Llibre del que em parlaràs ara, sí? Que es diu No vingueu al poble a reposar, de Marc Camps.
1: Sí.
0: Jo el vaig veure i vaig dir, ostres, m'agradaria portar aquesta dona, perquè fa bona pinta aquest llibre.
1: I tant.
0: Doncs resulta que la cosa es va traspaparar, no hi vaig pensar més, i avui rebre un correu que em diuen, ei, escolta, que t'agradaria convidar la Marc Camps. I jo, ai, no, ho sento, no me'n recordava més, però ja acabem aquesta setmana el programa, tal, tal. I després veig que tu em parlaves.
1: Mira, doncs escolta.
0: M'has salvat la papereta.
1: Escolta, meravellós.
0: Em sap molt de greu no haver portat la Marc Camps, ens haurem de portar-la al setembre.
1: I tant.
0: Esperem que no agafi cap creuer i que torni al setembre.
1: A ella estaria molt bé portar-la al setembre, però mentrestant, durant els mesos d'estiu, avui...
0: Exacte, ara la podem començar
1: ara,
0: a llegir.
1: Ara la recomanem, exactament.
0: I així fem club de lectura.
1: Exactament. Aquesta recomanació seria per la gent de ciutat que fugi a algun poble, especialment dedicat als barcelonins que pugin cap a terres gironines i empordaneses. Es tracta d'un llibre que es titula No vingueu al poble a reposar, de l'escriptora i periodista Marc Camps, i publicat a edicions de la L Geminada.
0: I escolta, t'anava a preguntar si era ficció o no era ficció, però ja l'he obert, ja veig aquí Guillem Terribas, que és el llibreter de la 22,
1: sí.
0: I ja començo a veure aquí aquestes coses i dic, home, doncs no sembla que sigui
1: ficció,
0: però mai se sap.
1: Es tracta d'un llibre de no ficció molt literari, perquè realment és un assaig, és una carta d'amor de la Marc Camps a la seva terra, això és així, i és un llibre en què Marc Camps, que ella és de Celrà, escriu sobre el seu tros de món, especialment les Gavarres i la zona que vindria a ser com l'Empordà del Gironès, Celrà, Bordils, Flaçà, i analitza com la seva zona i una mica com l'Empordà en general han estat ocupats per gent de ciutat que va als pobles a desconnectar, a connectar amb la natura, a descansar, i que bàsicament compren segones residències o s'instal·len al poble sense tenir en compte ni les tradicions ni les maneres de fer del poble i de la gent que hi viu.
0: Sí, sí, com els expats i com mil coses.
1: Exacte, sí, de fet hi ha un moment molt interessant.
0: De fet, jo crec que l'Empordà en aquest sentit pateix bastant.
1: Pateix moltíssim, sí, sí. I ella aquí, de fet, aporta com moltes dades al respecte, per exemple, sobre els problemes d'habitatge. I hi ha un moment bastant interessant en què explica que quan algú compra moltes cases en un poble vell i fet malbé de l'Empordà, diguem, en el passat, la gent sempre deia, oh, estan salvant el poble, no? Quan en realitat, si això passés a la ciutat, que un sol propietari concentrés mogollon de pisos, seria clarament una cosa terrible, no? Llavors, bueno, és interessant perquè la Marc Camps és una escriptora molt intel·ligent, amb molta sensibilitat i textura a l'hora d'escriure, i aquí barreja, d'una banda, doncs, moltes cites literàries sobre la seva zona del món. Inevitablement, Josep Pla hi té un paper importantíssim, i jo crec que ella fins i tot s'amara una miqueta en el seu estil, i llavors hi ha moltes anècdotes sobre la història de les Gavarres i una mica de crítica a aquest èxode urbà que està matant els pobles i posant una miqueta a la sordina, només perquè no volen tenir postals on anar a passar el cap de setmana.
0: Ara la frase crec més repetida, gràcies també a l'Estrella d'Am, és que ens anem a l'Empordà aquest cap de setmana, ens anem a l'Empordà aquest estiu.
1: És que s'entén completament l'odi, és així.
0: Jo no vull dir res.
1: I llavors...
0: Escolta, i quina, a part de temes que toca, o sigui, quines qüestions surten també en el llibre?
1: Clar, d'una banda, és això, és una carta d'amor de la Marc Camps a la terra on viu i una defensa d'aquesta terra, i llavors parla de coses com molt concretes, per exemple, doncs, problemàtiques com el fet de tallar accessos públics de camins perquè els nous propietaris els volen fer privats, una mica la folclorització de lo rural, no? Fins i tot de parlar de paraules que a ella li semblen objectes, com la idea de món rural, la idea de territori, o el tema dels veïns que es queixen pel soroll de les campanes, que, per exemple, aquest capítol és guapíssim, perquè ella explica que...
0: Li ha agradat, ho veieu, que li ha agradat.
1: Sí, sí, m'ha agradat molt. Ella explica que a Celrà, per exemple, l'any 1936, el comitè antifeixista va retirar les campanes i un camió amb les lletres de la CNT i la FAI les va portar fins a Granollers per convertir aquestes campanes en munició, no? I que en aquella època el president del comitè antifeixista era un tal Josep Vilert i Quintana. I la cosa és que a dia d'avui és justament el net d'aquest home el qui vol recuperar el toc de campanes manual al poble, no? I llavors també parla molt d'on s'han fet les campanes de cada poble, de l'ofici de fondre campanes i d'una escola de campaners que s'ha creat a la Vall d'en Bas. Vull dir, hi ha com detalls realment molt interessants. No us espereu gens un llibre pamfletari, perquè no ho és, sinó que és un recull d'història i d'històries molt ben trebat i molt ben detallat, que justament demostra perquè cal preservar el caràcter de tota aquesta... de cada zona del món, bàsicament. Clar,
0: jo crec que no vingueu al poble a reposar, tant de bo el pogués escriure també gent de diferents parts de Catalunya, perquè jo crec que al Delta de l'Ebre ara podríem parlar també d'això, sí, d'aquesta gentrificació que hi ha, etcètera. No?
1: Sí, de fet ella també parla en algun moment com de la pugna Catalunya Vella, Catalunya Nova, i com al final les dues Catalunyes que diguem
0: estan
1: fillant. Sí. Doncs... no vingueu al poble a reposar, molt recomanat.
0: Meravellós, Marc Camps, no vingueu al poble a reposar, al setembre haurà de tornar a venir perquè ens haurà d'explicar aquí en directe. Mare meva, quina afanyada, se m'ha acumulat això.

0: Ara ja hem guillotinat tots els pixapins que van als pobles, i no només pixapins, perquè jo crec que en el cas de l'Empordà, de fet, hi ha gent de Barcelona que hi ha anat, però sobretot jo crec que hi ha molt estranger que s'estan anant a viure allà,
1: estan comprant cases. Sí, clar, home, Girona, amb el ciclisme,
0: perquè
1: tot plegat.
0: Perquè només cal agafar un dia l'AVE Barcelona-Girona, i som les úniques d'aquí del Rostoll, eh? Vull dir, sí, sí. És bèstia. Escolta, aquí estàs una mica pesadeta, t'he de dir, eh? Em vols tornar a recomanar una novel·la que ja em vas recomanar?
1: El tercer llibre que... Sí, sí, i aquí estic i no pararé. Estem en directe.
0: Sí.
1: El tercer llibre
0: que... Sí, sí, sí. És que t'ho dic així, ja.
1: Sí, ja. He decidit que volia insistir, realment. El tercer llibre que us recomano seria més per un estat d'esperit concret, que seria el de monotonia absoluta. És per aquella gent que pugui tenir 2 mesos en què oblidi que existeix el pas del temps.
0: Exacte, o sigui, comptar formigues de veritat, oi?
1: Exacte.
0: Per aquests que compten formigues, els encantarà El volum del temps?
1: Sí. Es tracta d'una novel·la que es diu El volum del temps, de l'escriptora danesa Solveig Vale, publicat a Anagrama i amb traducció de la Maria Rosic. I és, bueno, és un llibre meravellós en què, bàsicament, la protagonista es queda atrapada a un 18 de novembre. Ella es desperta un 18 de novembre, fa la seva vida, es desperta l'endemà i torna a ser 18 de novembre.
0: Però, perdona, això és la vida de la rutina. Per què l'hauríem de llegir l'estiu?
1: Perquè l'estiu hi ha com aquesta cosa que pots perdre prou el temps com per fixar-te en els moviments petits de les coses, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I perquè és un projecte de 7 llibres. És a dir, aquesta escriptora ha escrit El volum del temps 1 i escriurà El volum del temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre parlant d'aquesta protagonista que es queda atrapada el 18 de novembre. És una novel·la molt filosòfica, a la Montse li genera bastanta angoixa, com quan em van parlar en el seu moment, el 18 de novembre passat, que vam fer un especial sobre aquesta... Un especial, una secció.
0: Sí, un especial.
1: Sobre aquesta novel·la em van parlar.
0: No, et dic una cosa, els 7 volums no me'ls llegiré, però algun caurà.
1: Jo crec que per insistència et llegiràs el primer.
0: Demà vaig a la llibreria i me'n compro un.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara m'enganxaré i veuràs tu.
1: En tot cas, això és un projecte molt interessant, amb moltes implicacions filosòfiques. Realment veus aquesta protagonista movent-se pel temps, movent-se per l'espai sense temps, perquè sempre estan al mateix temps.
0: El dia de la marmota.
1: I veiem com intenta continuar formant part de la humanitat, no? Encara que n'estigui expulsada, en certa manera. El volum del temps, apunteu-lo.

0: I pels que no podem sortir de casa, que potser ens haurem de quedar a Barcelona amb clau i forrellat, què?
1: Exacte. Pels que us quedeu a Barcelona, en aquest cas, els que visqueu a Barcelona, sigui perquè esteu treballant, perquè no podeu marxar enlloc, o perquè no voleu marxar enlloc, perquè l'estiu a vegades realment és terrible. La gent als aeroports, la calor, les implicacions ètiques de tanta mobilitat, vull dir que Barcelona és terrible, però si tens algun refugi climàtic tranquil i controlat, pots estar-hi ben a gust, també. I en aquest cas, en cas que us quedeu aquí, podeu fer una mica d'exploració local i llegir El Raval a deshora, de la Júlia Bacardit.
0: Que és una recopilació de cròniques, que aquesta col·laboradora del programa fa a la revista Núvol, i és una manera de veure la ciutat que ja coneixem, però d'una altra manera.
1: Exacte, la Júlia Bacardit té una capacitat completament innata i molt ben entrenada per xerrar i fer-la petar amb gent de tota mena, i en aquest cas ella explora diversos personatges del que ella descriu com la perifèria del centre, que és El Raval. I llavors hi trobareu tota mena de personatges, en cap cas són unes cròniques escèptiques i neutrals, sinó unes cròniques molt sobre la vida de la vida, que diria Catherine Mansfield, que hi ha en aquest barri, no? com tota la gent que hi ha, els croissants del forn de la plaça del Pedró, els drogues, perdularis, batusses policials, persones concretes que han arribat aquí o que fa generacions que hi són, i gent amb qui la Júlia comparteix taula de bar o un banc a la Rambla del Raval o una trobada a la matinada.
0: El Raval a deshora, de Júlia Bacardit. Moltíssimes gràcies, Irene Pujades. Jo et volia recomanar un llibre, però un altre dia. Ho deixem aquí, les lectores
1: aquí.
0: I oients del programa. Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem parlant del llegat culinari de les nostres mares i àvies amb l'Anna Vilaró del restaurant Can Vilaró, que és una meravella, això. Demà a les 9 de la nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig ho han demanat més d'un milió 300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional Espanyola, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
2: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
1: Aquest matí, precisament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i alguns ministres participaran en una jornada sobre emigració. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any.
1: El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Venezuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa.
3: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una presumpta trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
1: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Muckels i Eduard Farelo. Els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
3: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de Seguretat Social.
4: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
3: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació.
1: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals després d'empatar un gol en el temps reglamentari a la pròrroga. És la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora dels setzens de final i el Paraguai jugarà els vuitens contra el guanyador de l'eliminatòria França-Suècia.
3: El Brasil s'ha classificat per a vuitens amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol en l'últim minut del temps afegit. En joc a aquesta hora el Marroc, Països Baixos de setzens, es jugarà pròrroga. Els neerlandesos s'han avançat amb un gol de Gapco i el Marroc l'ha empatat al minut 90.
1: El Barça espera poder fer oficial a les properes hores la marxa d'Ansu Fati a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana ha anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: La 6...

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny, últim dia del mes. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que tindrem un temps plenament estival, amb sol al matí i ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva, nit tòrrida del litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia, això sí, la calor tornarà a ser intensa. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Farners el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui fa 41 anys el nedador americà Michael Phelps i nosaltres ho celebrem recordant una cita seva que diu: no posis límits a res. Com més somies, més lluny arribes.
0: Molt bé, quines frases que ens portes últimament. Quines cites, molt intenseta. Bé, hem arribat al dimarts, segon dia de la setmana. Això vol dir que també ens queda un despertador menys. Aquesta és l'última setmana de la temporada dels matiners i cada dia ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir del llit amb optimisme i no us negarem que ens encanta que la vida soni com un musical.
2: Listen, if we can pull this off, this day will go down in history for me. March 23rd.
3: No. Your historic day is not the 23rd, it's the 24th.
2: Why do you mean the 24th?
3: It's 2:30 already.

nothing to be prouder than to be a Louisiana. Avui li ha tocat el torn al musical Singing in the Rain. Aquesta és la versió britànica que es va presentar a Londres l'any 2012. El títol no és cap misteri, es diu Good Morning. És interpretada pels tres protagonistes després de passar tota la nit buscant una solució a un problema relacionat amb una pel·lícula. Quan finalment troben una bona idea, esclaten d'alegria i canten aquesta cançó plena d'energia i d'optimisme. Good Morning, de fet, té tots els ingredients necessaris per contagiar-te de felicitat, un ritme alegre, esperança, entusiasme, humor, talent i creativitat. Elements, de fet, molt característics dels grans musicals de sempre. En resum, aquesta cançó, que serveix per despertar-nos avui dimarts, és molt més que una simple cançó. És un símbol de l'optimisme, del treball en equip i de la màgia del cinema musical. No en va, de fet, és una de les escenes més recordades de Singing in the Rain. La llum al final del túnel, els arbres ens deixen mig veure el bosc, no hem fet dos passos enrere per fer-ne un endavant, tot el contrari, nosaltres som de la vall que fa baixada, i la baixada d'aquesta setmana és de les més gustoses de la temporada. La resta que segueixi sent com un musical. I és que amb un despertador menys, només ens cal començar el dia fent uns saltets acompassats amb les sabates de claqué posades.

0: I amb aquesta cançó, Singing in the Rain, us diem bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ara mateix, Marroc, Països Baixos, sí, en temps de
1: pròrroga,
0: no? Mira,
1: que està a punt de marcar Marroc i gol de
2: Marroc. I ha fallat.
1: Però com ha fallat això? En fi, 5 minuts de la pròrroga, portem 6 minuts de la pròrroga. Home, és que estava cansadíssim, ho has vist, no?
0: De moment, empat 1-1, eh?
1: 1-1, sí. 1-1 ha empatat Marroc els últims minuts del temps reglamentari.
0: Haurem d'estar pendents, doncs, aquest temps afegit d'aquest partit.
1: Molt bona parada del porter holandès.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Jo et vaig avisant i et vaig dient.
0: Perfecte, t'ho agrairé. A partir de les 6
1: ara
0: del matí...
1: Ara ja és eliminatori, vull dir que ja és el moment emocionant.
0: Sí, a veure, s'acaba que sembla que portem 4 mesos amb el Mundial.
1: Portem 21 dies, si no em falla la memòria.
0: Ja.
1: Ens en queden 18.
0: Tinc un veí davant de casa que cada matinada està despert per seguir tots els partits del Mundial.
1: Un Paraguai Alemanya divertidíssim.
0: Jo pensava
1: matinada.
0: Que estava treballant i no, resulta que està al sofà de casa espaterrat amb l'aire condicionat seguir el Mundial.
1: Jo quan he sortit de casa he vist dos nois en una cantonada mirant el partit tranquil·lament.
0: Veus? Si és que el Mundial uneix, com aquí els matiners.
1: I tant.
0: També ens uneix el que passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, que serà molt interessant sentir-lo. I hi va haver un nou tiroteig ahir a la mina amb un ferit lleu. Serà molt interessant perquè fa dies que intentem parlar amb ell i que ens expliqui com veu ell aquest moment de la seguretat a Catalunya i aviam què ens diu a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. També el dia en què comencen les declaracions pel cas Àndic.
0: Sí, els testimonis.
1: Ens explicarà la Maica Navarro, que és una de les periodistes que més informació té sobre aquest cas. Després, a un quart d'11, a una parella estranya o atípica, tenim dos magistrats, un del Constitucional i un del Suprem, que són del mateix poble, de Badia del Vallès, que van fer el pregó i que els tindrem els dos junts per parlar no només de les lleis, sinó de la vida. També tindrem el Manel Delgado, el catedràtic d'Antropologia, una de les persones que més troba a faltar Sant Joan ja, perquè recordem que és un gran fanàtic dels petards, però no només per això el tindrem. I a les 11 parlarem de xarxes socials amb Sergi Pàmies.
0: Molt bé, doncs programa completet. A partir de les 6 del matí engega aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Pendents també doncs, d'aquest partit, d'aquest Marroc-Països Baixos. Mentrestant, Àlex Bosch, que ha passat el món mentre dormíem.
3: Doncs mira, Mònaco passa per ser no només el paraís dels multimilionaris, sinó també un dels indrets segurament més segurs del món. Fins aquesta nit.
0: Què ha passat?

0: Ucraïna, sancionat perquè va continuar fent negocis a la península de Crimea, que recordem que és una zona ocupada per Rússia. Doncs, malgrat que és una zona ocupada per Rússia, ell va continuar fent negocis, perquè resulta que s'hi ven bastant bé l'alcohol allà.
1: Ah, mira, m'ho dius.
0: A Crimea. Doncs ell va continuar fent negocis amb la venda d'alcohol. És el primer atemptat en la història d'aquest petit país, d'aquest tipus, que és un país bàsicament conegut pels casinos, pels iots, per la Fórmula 1, i és tan excepcional que fins i tot el príncep Albert ha hagut de reaccionar immediatament, ha qualificat els fets de crim odiós i ha admès que l'explosió ha estat un xoc per tota la comunitat monegasca. Ha promès que el Principat continuarà vigilant perquè no es retrocedeixin fets com aquest. En tot cas, una societat absolutament xocada per un fet com aquest.
1: Clar. Si no hi estan gens acostumats i de cop i volta passa això. Doncs escolta, haurem d'estar pendents com s'està transformant el planeta, i no et diria que... No et diria que millor, sinó que anem a pitjor. Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: Vinga, va, com un minut arribem ja a 5:15 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per projectes com el que han liderat un grup de jugadores de futbol del Bages per fundar el Club de Futbol Ginesta. L'objectiu era crear un club de futbol centrat exclusivament en la categoria femenina. Les seves impulsores asseguren que en els mixtes, rara vegada el femení ocupava el lloc que li pertocava, i per això van decidir canviar les coses. El nou club jugarà a Balsareny i encara està per veure quants equips podran tenir, però són optimistes amb el seu futur.
1: I alerta, perquè toca parlar d'una cursa que ens ha cridat moltíssim l'atenció i que estem convençuts els matiners de Catalunya Ràdio que se'n parlarà poquíssim, Marta.
3: Sí, són curses amb taca-taca que s'estan fent aquests dies al barri de Sants. Es va poder veure, es veu fa uns dies al carrer de la Creu Coberta, gent amb caminadors i fins i tot amb carretons d'anar al mercat. Aquesta era la primera cursa i també una mica la carta de presentació pels nous cursos de CrossFit Senior que es fan al CrossFit Sants per persones més grans de 60 anys i estan fent classes d'entrenament funcional adaptat, doncs, per millorar la mobilitat, la força i el benestar personal. I atents, perquè aquests són alguns dels participants que estan molt i molt satisfets amb aquests nous cursos.
4: Y esto ha cambiado totalmente la filosofía de lo que pensaba que era.
5: Lo que da mucho miedo es la palabra CrossFit. Entonces cuando oyes ven al CrossFit y dices, ¡hala, estás loco! ¿Qué vas a hacer tú en el CrossFit?
4: Y él ha sabido ir introduciéndolo poco a poco, que no fuera brusco y que no hubiera un rechazo. Sí que veo que cada día puedo más, cosas que decía, esto no voy a poder. Resulta que sí, además suave y te lo pasas bien. Yo creo que es básico, aparte que te genera, pues, no sé, endorfinas, te hace estar como más contento, más activo.
3: Veus?
1: M'encanta que li faci por la paraula CrossFit.
3: Sí, sí. Fa respecte. Bueno, és que fa respecte, deu imposar. Per segons qui, si no s'ha mogut mai, de cop i volta et diuen, va, apunta't a CrossFit.
1: I escolta, i tal com estava dient una d'aquestes participants, ho està notant que és el més important.
3: Sí, i tant, fantàstic. Tant, llarga, i fer esport sempre està molt bé.
1: Llarga vida a l'esport i aquesta iniciativa. 5:06 a.m. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. I també tenim ganes de saber quina bona notícia ens haguem aquest matí de dimarts.
3: Doncs mira, la bona notícia és que tenim un nou descobriment històric.
1: A veure.
3: Un estudi liderat pel Laboratori d'Arqueologia Medieval de la UB, de la Universitat de Barcelona, ha analitzat la sonoritat de la vall de Barsadan, al Pallars Jussà, per reconstruir com es comunicaven els seus habitants de muntanya a muntanya als segles 10 i 12. El projecte ha utilitzat reproduccions, atenció, de corns medievals per tastar la capacitat de transmissió sonora entre 17 punts estratègics de la vall. S'han provat corns de banya de vaca, de ceràmica i metàl·lics. Les proves han demostrat que els instruments poden superar els 3 quilòmetres de distància i que el receptor pot diferenciar un so de l'altre.
1: Dura molt el tall, Lara.
3: És per trepitjar quan puguem.
1: Vindria a ser el WhatsApp de l'època, no?
3: Correcte.
1: No, perquè segons les sonoritats que tenien, crec que enviaven senyals per
3: en doncs... funció, doncs, si utilitzaven el de ceràmica volia dir perill, si utilitzaven el de metàl·lic una altra cosa. Els resultats determinen que el corn de banya, malgrat ser molt més accessible, cobreix les mateixes distàncies que el ceràmic. L'arqueòloga Laura Melero ha explicat que segurament aquest corn estaria vinculat amb el món de la ramaderia i de la transhumància.
6: Diguem que els corns, tot i que sí que va tot molt vinculat, perquè al final és comunicació sonora, els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana.

0: estem rient, però escolta, més que a l'època era com es comunicaven.
1: No, és que m'ha agradat com a el silbocanario.
0: Sí, exacte.
1: És el mateix.
0: És el mateix, és el mateix.
1: I també fa gràcia.
0: Us imagineu ara tothom comunicant-se així?
1: Va, m'encantaria.
0: Per aquí la Diagonal ens tornaríem bojos.
1: És que no sé xiular. Sabeu xiular bé?
2: No.
1: Bueno, sí, això sí.
0: Pues si no et surt.
1: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
0: A veure,
1: jo no puc fer la ràdio.
0: Home, no, Marta. Sempre podeu trobar la música, a veure.
1: Però què?
0: Va, xiula, home, xiula.
1: Però així solen, o sigui, sense els dits, així no ho sé fer.
2: Hauria d'haver gravat això.
1: No, no. Tu, Lara?
2: Jo no en sé.
0: Però a veure, un moment, per favor.
1: És que no en sé, mira.
0: Que no saps xiular?
1: Sembles un mussol.
2: No. Que ho he intentat molt i que no puc.
0: Això no.
1: No.
0: A veure. Ai, Déu meu, senyor. Com es nota que estem a l'última setmana. Motius per saltar del llit. Tot Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit en aquests dies sufocants és saber com prevenir cops de calor. Convé beure aigua amb freqüència, encara que no es tingui set, evitar l'alcohol i els àpats pesats, dur roba lleugera, protegir-se el cap i buscar espais frescos durant les hores centrals del dia. També es recomana reduir l'activitat física en aquesta franja i ventilar l'habitatge quan no faci tanta calor. Si algú pateix un cop de calor, el primer que cal fer és portar la persona a l'ombra, després retirar-li la roba innecessària, aplicar-li draps frescos a la pell i ventilar-la.
0: A veure, encara ha tornat a parar el partit aquest que estan fent de Països Baixos Marroc?
1: Sí, però ara estan a la pròrroga, són, em sembla, 5 minuts. No ho sé, ara...
0: A veure... Ah,
1: 5 minuts.
0: Ah, 5 minuts de descans?
1: 5, 5. Val.
0: I per què han de parar 5 minuts per descansar?
1: Per hidratar-se,
2: fumar un piti...
0: Espera't, que mai el Roger ja el tinc aquí, evidentment. A veure, sí, ja està, ja està. 15 minuts cada part, val. Acaba la primera part de la pròrroga, ara canvien el grup.
1: Ui, això serà ja penaltis,
0: i si no m'està dient el Maiol que si no marquen penals. Mentrestant, com batega el cor aquest matí?
1: Doncs batega amb Carmen Gédez, perquè l'actriu i cantant pregonera de l'orgull LGTBIQ+, a Sevilla, ha denunciat el retrocés que pateix la comunitat per l'auge de l'extrema dreta. Ho ha fet en declaracions a la premsa.
4: Queda muchísimo por hacer. Creo que cada vez más, como que voy notando como un retroceso con el auge de la extrema derecha, pero aquí seguiremos ocupando los espacios que nos pertenecen y luchando por nuestros derechos, que son lo mismo que los de cualquier persona.
0: Celebrem, doncs, les paraules que aquests dies s'estan reproduint i que estan produint, estan explicant moltíssimes persones conegudes, reivindicant en aquest cap de setmana de l'orgull els drets del col·lectiu LGTBIQ+. I alerta perquè el cor també batega amb Quevedo.

0: cap de la gent... Digue'm,
1: no, no, que anava a dir, quina veu més natural que té aquesta cançó. Sí. Sempre que escolto que ve, no dic, mare meva, de veritat, no pot estar més tocada que...
0: Sí, sí,
1: déu-n'hi-do,
0: déu-n'hi-do. Oh. Ara, t'he de dir que l'he escoltat amb aquesta entrevista que ara explicarem. I déu-n'hi-do,
2: una veu, un
1: to
2: de veu.
1: Sí, sí, mira, ara l'escoltarem, doncs.
0: Sorprendrà.
1: A veure, a veure.
0: Quevedo ha parlat de la gentrificació, les Canàries, el podcast El Buscador. Estem parlant d'unes illes que el 2025, per exemple, ja van rebre uns 18 milions de turistes, una barbaritat. I ell explica en aquest podcast que cada vegada que torna a casa nota que les illes han canviat.
3: Personalmente a mí me ha coincidido justo cuando salí de cuarentena, empiezo a hacer música y al poco tiempo empiezo a viajar y empiezo a estar menos en la isla. Entonces también puedo notarlo mucho más porque cada vez que vuelvo puedo notar diferencia con la vez anterior, ¿sabes? Hay un montón de turismo masivo que en un montón de aspectos pues perjudica a la gente que iba allí. Las condiciones de vida de la gente cambian, los precios de las casas cambian, un montón de cosas que al final uno hace sentirse como extranjero en su propia casa, ¿sabes?
1: Sí que te la veu greu.
0: Oi?
1: Sí, sí, sí, sí. Ara potser no està tan tocada.
0: Bueno, una miqueteta.
1: Sí. Una miqueteta, però...
2: Està com un robot.
1: Sí, sí, però...
2: Però no, no, te la veu molt bixuda.
0: És que crec que no l'havia sentit parlar mai.
1: Tira, Oriol, per favor, tira. De veritat que avui anem cap al so que ens deixa la ràdio, sisplau. 8 minuts, arribem ja a dos quarts de sis del matí. Digue'm, perdó, Oriol, digue'm. Ai, sí, que queda un tall, perdó, clar. Què queda?
2: No, el so que ens deixa la ràdio.
1: Ah, doncs anem al so que ens deixa la ràdio. Doncs vinga. Digue'm, explica'm, Lara.
2: Doncs dic, al matí de Catalunya Ràdio vam celebrar la final de la Lliga de l'Enigmarius des del Mercat de les Flors i ens va acompanyar el Julen al piano. Tres amics.

0: aquesta història parla d'una altra cosa, parla d'un altre tipus d'estació plena de...
1: Doncs Julen, que va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio per aquest final de Lliga de l'Enigmàrius.

0: 6 minuts, arribem a 5:45 del matí. Què passava tal dia com avui amb Lady Marmalade?
1: Doncs que un 30 de juny del 2001 aquest tema arribava al número 1 a les llistes del Regne Unit, un tema interpretat per Christina Aguilera, Lil Kim, Maya i Pink. Recordem, però, que es va fer famosa originalment el 1974, una mica abans. La col·laboració, però, aquesta que us comentàvem, es va gravar per la pel·lícula Moulin Rouge. Va ser, sens dubte, la versió que més va triomfar. De fet, l'èxit va ser absolutament immediat. Gràcies a la pel·lícula, la cançó també va arribar al número 1 a les llistes Billboard i va estar-s'hi 5 setmanes i va acabar guanyant premi a la millor col·laboració pop.
0: I de Lady Marmalade, d'aquest èxit indiscutible de la banda de Moulin Rouge, a saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que crec que avui és lluna plena.
1: Sí, avui jo crec que sí.
0: Avui lluna plena, planíssima. A veure què ens expliquen Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 30 de juny, despertem sota l'energia de la lluna plena a Capricorn, que s'ha perfeccionat aquesta matinada. Aquesta lluna il·lumina els fruits de l'esforç i ens convida a fer balanç a meitat d'any. Toca mirar responsabilitats, però també necessitats internes. Allò que consolidem ara pot donar estabilitat a llarg termini. Que passeu bon dia.
0: Es nota la lluna plena, estimades, sí. Es nota. I quan ens aproximem ja cap a 5:45, encara estem pendents d'aquest partit de Països Baixos al Marroc, que em sembla que de moment, escolta'm, segueixen en aquest empat 1-1. Ho anirem seguint al llarg d'aquesta hora als matiners, a veure com acaba aquest partit.
1: Està a punt d'acabar, això.
0: Té pinta que això anirà a penals, però vaja, us ho anirem explicant en directe. Mentrestant, Lara, qui bufarà espelmes avui?
1: Som-hi, amb alegria, diem anys i anys, per molts anys.
0: Ella, la que xiula.
1: A l'actor Leonardo Sbaraglia, que avui en fa 56. També en suma un més i arriba als 41 el nedador americà Michael Phelps. Amb tot l'humor del món també felicitem l'humorista i actor José Mota perquè avui en fa 61 i acabem desitjant un bon dia al músic Pascal Comelade, com es pronuncia?
0: Comelade. Sí.
1: Avui bufarà 71 espelmes. Tenir un any més d'experiència sempre és motiu de celebració i alegria. Que passeu un molt bon dia.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora.
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia.
3: Nosaltres som els matiners.
4: Som un país imparable.
0: D'aquests moments, curset de xiulets als matiners de Catalunya Ràdio. A veure si la Lara Garcia n'aprèn. Sorprenent. Per cert, un 30 de juny del 2023 va morir Lord Cretor. Va ser cantant d'ska, calypso i rocksteady, conegut sobretot per la seva cançó Kingston Town, de la dècada dels 70, una cançó que van popularitzar els UB40 més tard. De fet, el músic va fer ressonar el seu so per mig planeta i avui arribem a 5:45 amb ell i amb aquesta cançó que es diu Big Bamboo.
5: I asked my woman what could I do to make her loving and keep her true. She told me, honey, all

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías. Conversarem amb el sociòleg Manuel Delgado i farem teràpia boomer, com cada dimarts, amb Sergi Pàmies. I a la tarda ens visita el filòsof Juan Evaristo Valls. Ha publicat el llibre Homo, el gusto de perder.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com ja és habitual a aquestes hores del matí, repassem els titulars. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol.
1: En 2 mesos i mig ho han demanat més d'un 1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal que registrin les empremtes dactilars per tenir la TIE, la targeta d'identificació d'estranger. És una última fase que ha saturat les comissaries de la policia.
0: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
1: Sí, recordem que s'investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
0: I avui surt el llibre La caïda, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.
1: Apareix mentre el partit i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afronten una tempesta de casos judicials. El llibre Cerdán hi repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán assegura que el relat mediàtic ha passat més que els fets.
0: I avui, evidentment, també estem molt pendents de Veneçuela.
1: Sí, el país viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes mortals, tot i que es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3CAT Info ha explicat que la situació és crítica.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
1: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
0: El govern espanyol rebaixarà progressivament les ajudes a la gasolina i al gasoil.
1: Dels 20 cèntims actuals es passarà a 15 al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per la baixada del preu del cru.
3: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
1: Les bonificacions sí que es mantindran per pagesos i transportistes.
0: Precisament avui els Estats Units i l'Iran es reuneixen per mirar de consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
1: Una nova reunió aquesta a Doha, Qatar, la delegació de Washington la lideren els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen en altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Levitt és la portaveu de la Casa Blanca.
4: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
0: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht.
1: Dirigida per Marta Pazos i en direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Fins ara. 6:45, 4 minuts, Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
5: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies. Comencem per Veneçuela, gran foto a La Vanguardia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto, forta rèplica a La Guaira, mentre continua la cerca. El periòdico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela.
6: Altres temes de portada. Diari Ara, la presidenta de la CEPI imputada. El País, Feijóo, estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per a l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. De la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lisionar amb la UE, cita textualment.
5: Un altre cop al diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò amb fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn als orígens.
6: I acabem un altre cop a El Periódico. Més enllà de la inauguració del Grec, Gec i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
0: 6:15 del matí, 5 minuts. Avui també varietat de temes als articles d'opinió i editorials dels principals diaris.
6: L'expresident de la Generalitat, José Montilla, publica un article a La Vanguardia titulat L'Estatut de Catalunya fa 20 anys per molts anys.
5: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per l'autogovern de Catalunya.
6: L'Ara fa balanç del curs escolar, que ja ha acabat, i diu que ha estat un dels més durs dels últims anys.
5: Admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica que la vulnerabilitat i l'infrafinançament estructural estan posant fre a una desitjada millora.
6: Tant a El Periódico com a El País trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
5: L'editorial del País diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
6: A El Periódico, el periodista Joan Tàpia assenyala que és el model alemany i també l'europeu el que haurà d'adaptar-se amb dolor per afrontar la globalització i la competència xinesa.
5: I alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
6: Canviant de tema, després de la imputació de la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, El Mundo titula l'editorial Imputació massiva de l'Estat.
5: Subratlla que la investigació sobre la SEPI sembla confirmar la sospita que el govern no ha administrat els recursos públics amb els criteris de neutralitat, transparència i sotmetiment exclusiu a la llei.
0: Passen ja pràcticament 7 minuts a 6:15 del matí, pendents, per cert, d'aquest partit que s'està allargant moltíssim entre Països Baixos i Marroc. De moment, segueix aquest empat 1-1. Sílvia Solanes, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Adeu a un alcalde centenari.
7: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde en actiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos, pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. El seu entorn recorda que mai va arribar cobrar el sou del seu consistori un poble de 300 habitants.
0: Una notícia per als amants dels gossos.
7: A Barcelona, el Port de la Barceloneta dedica una pintura a la zona d'esbarjo per animals, els gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada.
8: No.
7: Sí, és tot el pipicant, per entendre'ns. I s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri, que són visitants habituals d'aquesta zona i ara els gossos tenen el seu retrat.
0: Molt bé, escolta, perfecte, està molt bé això. Què està en risc?
7: Doncs el cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim el Time Out, que expliquen que tenen un cartell històric que potser és del 1954 i l'Ajuntament el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar mantenir aquest cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades que està just damunt la porta sobrepassa uns 20 centímetres per cada banda al marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
0: 20 centímetres, eh?
7: Per banda.
0: Déu-n'hi-do. I ara sobre Dalí.
7: Sí, gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar el club de futbol Sant Andreu de la fallida, la pintura està desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol. El Dalí el va pintar el 1977 quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subhastar-lo i amb els beneficis va sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
0: A aquestes hores del matí, Marc Jurado, la calor segueix molt present, tot i que en teoria aquesta onada de calor se n'ha d'anar cap a l'est d'Europa.
5: Se n'ha d'anar, però de moment encara ens deixa aquestes nits tòrrides, que de fet aquesta ha tornat a ser així, també sí. Tropical de fet a l'interior. Avui serà un dia una mica més calorós, màximes que pujaran lleugerament, les més altes del dia rondaran els 40 cap a les Terres de l'Ebre, això sí, un temps assolellat amb xàfecs a la tarda al Pirineu, a la Catalunya Central i també a l'interior de les comarques de Girona.
0: Vinga, pràcticament en 5 minuts arribem a 6:15 del matí, pendents encara d'aquest partit, que li han fotut un cop de sella, no? Veig que per aquí hi ha hagut un...
9: S'ha hagut de canviar de samarreta i tot, he vist.
0: Mare meva.
9: Que tot era sang.
0: Estan nerviosos en aquest temps de descompte, aquest partit que s'està allargant moltíssim ara mateix. Marta, moment de repassar alguns apunts culturals. En què comencem? Va.
9: Doncs mireu, ja tenim el Grec en marxa i això vol dir que és dia de moltes estrenes durant tot el mes de juny i juliol a diverses sales de la ciutat de Barcelona. Comencem, per exemple, al Texas, on torna el fenomen teatral Ovelles, de Carmen Marfà i Iago Alonso, amb repartiment amb Ramon Pujol, Albert Triola i Gemma Martínez, que en aquest cas anirà alternant les funcions amb Clara Cols. El Romeo, avui s'estrena El retrat de Dorian Gray, l'adaptació del clàssic d'Oscar Wilde, escrita i dirigida en aquest cas per Marc Rossich, amb música i Jordi Cornudella, interpretada per la gran Àngels Gonyalons, amb Jordi Vidal, amb Pau Oliver i Pol Blancafort. Encara en queden, a la Heartbreak Hotel, el nou muntatge d'Àlex Rigola, que es diu Factory, Somni d'una nit d'estiu, amb un elenc també espectacular, Nil Cardoner, Elisabet Casanovas, Biel Duran, Oriol Genís, David Menéndez, més conegut com el Boye, Jordi Oriol, Jordi Rico, Toni Sevilla, Lluís Villanueva, un elenc fantàstic. Pinyon. Me l'he deixat?
0: Sí.
9: Xesca Pinyon.
0: Home, també, Xesca, no te la deixis.
9: Montse Alcanyid, o sigui, tot fantàstic. I acabem el Poliorama, on s'estrena La truita, de Ferran Utzet, amb dos grans noms també, com són Jordi Boixaderas i Emma Vilarasau.
0: Home, quina meravella, que tornin a treballar plegats. Sí. Jo crec que feia molt temps que no compartien un projecte amb Boixaderas i Vilarasau. Per tant, escolta'm, tenim Teatre Dojo, cosa que sempre és una bona notícia, però Teatre Banda, què més tenim?
9: Doncs avui hem de parlar de Fito i Fitipaldis.

0: que és una de les grans cançons de Fito, Contra sí. l'Ur. M'encanta, m'encanta, més enllà dels singles que sempre han sonat. Aquesta és una de les potentetes de Fito Cabrales.
1: Doncs si no vau tenir ocasió, oportunitat, vaja, de veure la temporada passada, amb bones notícies perquè hi torna a haver gira, en aquest cas una gira per teatres, que va anunciar la setmana passada, i avui, a partir de les 12 del migdia, ja es posen a la venda les entrades. En total farà 42 concerts per tot Espanya. Barcelona, recordem que actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Gran Teatre Liceu i al desembre ho farà a Tarragona.
0: Vinga, va, que a mica anem arribant ja a 3:15 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui movem el dial fins l'any 1997. Xavier Trias, quan en aquell moment era conseller de la presidència en el govern de Jordi Pujol, era entrevistat a Catalunya Ràdio i ell mateix feia broma sobre la seva mala pronunciació i del fet d'haver-se d'escoltar cada pocs minuts a Catalunya Informació.
2: No, però ja saps que la ràdio té un avantatge, que és que
3: després cada 15 minuts em sento amb el Catalunya Informació.
2: Aquest Catalunya Informació pels polítics és un problema quan no volen sentir coses, eh?
3: Sobretot jo que pronuncio una mica malament i així, que em sento cada 15 minuts, és una mica dur, eh?
2: No, sí que arriba a ser autocrític, però escolti'm, el que conté és el fons, no la forma.
3: Està molt bé, està molt bé.
2: Però, conseller...
3: És una bona eina d'informació, eh?
2: Li agraïm, doncs, que ens faci publicitat d'aquesta manera, i aviam si tenim més oients, que en tenim molts.
0: Clar, és que estava pensant que si ets protagonista del dia, cosa que li devia passar mai al Roger Xevetri, és en més d'una ocasió, les rodes de Catalunya Informació, doncs clar, tenen això, que cada 15 minutets deus escoltar a través de la ràdio.
4: I va arribar a ser portaveu del govern en alguna època, per tant, devia passar sovint.
0: Devia tenir presència, i més evidentment a la ràdio pública. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, Ghana és una hora menys, allà tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Per aquí, entre finals de juny i principis de juliol, se celebra el principi de la temporada de pesca amb el festival Bacatué, que es podria traduir com la inauguració de la llacuna. Representa la profunda connexió de la comunitat humana de la zona amb la llacuna de Bènia, d'on treuen el seu menjar i on la majoria de persones hi treballen. També s'agraeix als déus les benediccions passades i es resa per les que vindran. Durant una setmana es fan colorides cerimònies per la zona amb vestits i balls tradicionals que omplen els carrers d'alegria i de colors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Ghana pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Un minut, 6:15 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Escolta'm, explica'm què està passant en aquest partit etern entre Països Baixos i Marroc ara mateix.
4: Bé, etern. Ha acabat la pròrroga i ara van a penals.
0: Estan esgotadíssims, pobrets. Els estic veient des d'aquí la cara i estan fets pols.
4: Han jugat 120 minuts.
0: Clar, per això et dic, és un partit bastant llarg, se'ls està allargant l'assumpte.
4: Com molts dels que passaran al Mundial, com el Paraguai i Alemanya que hi ha hagut aquesta matinada, és normal en un Mundial que acabi en penals.
0: Hi ha hagut sang i tot.
4: No, perquè un jugador de Marroc l'ha obert la cella, això no és tan habitual de veure, però a vegades han perdit. Mira, començarà a xutar a Països Baixos.
0: A veure, un moment, deixem un moment a veure què passa. Que escolta'm, si ara marca gol...
4: No, si ara marca gol és el millor de 5. Ah. És a dir, tenen 5... Sí, exacte.
0: No podríem fer ara que marqués un gol i alt qui guanyi, guanya?
4: Les tantes de penals tenen aquesta gràcia.
6: No. Més pràctic, no, perquè...
4: Sí, ara a la FIFA...
0: Però a més a més fan això, que es concentra, que no s'ha de tirar cap a la dreta, cap a l'esquerra, el porter va movent-se... A mi és com el futbolín, no? Com la vida del futbol.
4: El porter està dins la porteria,
0: ai.
4: Atenció!
0: L'ha
4: encertat el porter, que havia jugat al Girona, i a Simbono.
0: Ah, sí?
4: Sí, sí.
0: Mira, veus? Sempre aprenem coses. A partir de les 6 del matí, arrenca el matí de Catalunya Ràdio, mentre estem pendents d'aquest partit del Mundial. Maiol.
4: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, amb moltes coses per preguntar-li. Ahir va haver un nou tiroteig a la mina, sí, amb un ferit lleu, però recordem que ja portem uns quants tirotejos i de moment sense detinguts en alguns dels casos, per exemple, en la persona, en el responsable de l'assassinat d'una persona al carrer Balmes a Barcelona, durant la visita del Papa. També parlarem amb la Maica Navarro perquè avui comencen les compareixences del cas Àndic. Recordem que la terapeuta, per exemple, de Jonathan Àndic i d'Isaac Àndic, ha de compareixer.
0: Ja us deus testimoni, ja ho diria bé, 10 testimonis, eh?
4: Exacte. Per tant, serà interessant sentir el que ens explica la Maica Navarro, que sempre té novetats. Després, una entrevista curiosa, perquè entrevistarem a dos magistrats de Fallat Més Roc al penal. Per
0: però,
4: tant,
0: mare meva, si l'ha fotut baixos, a la lluna.
4: Exactament. Per tant, Països Baixos ho té més encarat. Una entrevista interessant amb dos magistrats, un del Suprem i un del Constitucional, que són de Badia del Vallès,
0: sí,
4: que van fer el pregó del municipi i que formen una parella, diguem-ne, curiosa i agradable de tenir una conversa més enllà de l'actualitat que normalment ens porta a parlar del Constitucional i del Suprem. Després, una altra persona amb qui també ve de gust parlar-hi, Manel Delgado, el catedràtic d'Antropologia. A partir de 11:15 i a les 11, Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre xarxes socials.
0: A veure, un moment, que estan... Ara marco una altra vegada...
4: Ara torna a xutar Països Baixos.
0: Països Baixos, que de moment...
4: De moment va 1-0 i amb aquest
0: pal... Ui, el pal.
4: Per tant, 1-1.
0: Val.
4: Déu-n'hi-do, aquesta... Mira, el
0: t'hauries de quedar per aquí, perquè jo...
4: Aquest era Justin Kluivert, el fill de Patrick Kluivert.
0: Home, sí, home, i tant.
4: Veus, jo et vaig donar referències.
0: Mira.
4: I aquest és Ronald Koeman.
0: Tio...
4: Doncs mira, tenia l'ocasió per posar-se endavant i tenir-ho tot encarat, però ara Marroc podrà empatar la tanda de penals en el segon penal.
0: Mentrestant, la dada Maiol. Vinga, va, a veure si entre que fem la dada i aquests van xutant pilotetes, ja sabem qui guanya aquest partidet.
4: Va, doncs avui una dada sobre Països Baixos i sobre Marroc. Als de lente komt, dan stuur ik jou el truit Amsterdam. I en concret, quantes persones de Països Baixos i quantes persones del Marroc viuen a Catalunya?
0: Uf, a veure...
4: Països Baixos, comencem, va. Quan xuta Marroc al penal i torna...
0: I ara què ha passat?
1: Això què vol dir?
4: Li ha passat una cosa que és molt estranya.
0: L'ha
4: parat el porter i se l'ha ficat a dins ell mateix. És una cosa que no acostuma a passar.
1: Però això és un gol.
4: Sí.
1: Que això pringat!
4: És gol, clar.
0: Ai, pobre, quina cara.
4: Sí, perquè l'ha encertat, ho ha fet tot bé, però... Diguem,
0: ben
4: sí,
0: guapo, sí, aquest porter.
4: Ostres, quina mala sort.
1: Se li ha escapat.
0: Quina ràbia.
4: Per sota i amb la cama ell mateix l'ha marcat.
0: Tu, programa eclèctic aquest, aquí anem parlant d'aquí amb aquesta musiqueta.
4: Va, quantes persones dels Països Baixos que viuen a Catalunya?
0: Va, Lara. Sara, jo diria, si la Sara Lídia, si jo diem 20.000.
4: Marta?
0: Sempre els hi donem referència, 50.000. Perquè, veus, perquè ara van fer
1: 150.000.
4: Doncs qui més s'hi acosta és Sara Lídia, perquè són 10.901 persones.
0: Ara no ho diem nosaltres.
1: Esteu molt lluny, eh?
0: No, és igual.
1: Esteu
0: és
1: molt
0: igual.
1: Lluny.
0: Ara no ho diem nosaltres, que comencin elles.
4: Marroc.
0: Veus?
1: Marroc. Un milió.
0: Uf.
4: Un milió dels 8, eh?
0: És molt, eh?
4: Atenció, que aixeta Holanda...
1: 600.000.
4: Marroc és la primera nacionalitat estrangera a Catalunya.
1: O és més. Jo pujo, eh?
0: 200.000.
4: 252.243 persones.
0: La Sara és fortíssima. La Sara és fortíssima. És
1: que, està menjant GPT allà, la
0: no,
1: Sara.
0: No, són persones legals. Sara Elias és un... Sara Elias és d'una transparència, vamos, meridiana, t'ho dic. El que passa que la Sara té una intuïció brutal.
1: Tu no tens res a veure. Aquí.
0: Totalment,
1: tu
0: ho estem negociant amb ella, clar que sí.
1: No.
4: La Sara hauria de tenir el micròfon autònom,
1: sí,
4: i fer la seva pròpia participació.
0: Però és que a mi, per a mi l'Unió Sara Elias m'agrada, ens uneix. És un moment del matí que ens uneix.
4: Atenció, que això t'amarroc. Les està encertant totes a la banda que estira, per tant...
0: Queda't aquí perquè després de la públic crec que tindrem resultat. 9-3-2-0-7-4-7-4, d'aquí uns moments, com sempre, parlem amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Les dades diuen que baixen els delictes a Catalunya i particularment a Barcelona, però els ciutadans no tenen aquesta percepció.
7: Jo trobo de la feina de nit i mai passa res normalment, i ara que estiguem així, o sigui, és que no és vida.
8: És un barrio bueno, és una parte muy buena de aquí, o sea que no... Yo creo que fue un caso aislado, lamentable, muy lamentable.
9: Entonces sí me da bastante miedo, ya que salgo todos los días a pasear con mi hijo a dar una vuelta.
5: Aquest dimarts a les 9 del matí entrevistem Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de la Generalitat, en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grollers.
11: Jo.
10: Moment, Xuriguera. Tu vols fer d'aquest, eh?
11: Jo faig el personatge.
10: Bueno,
11: moment. Això no sap greu.
10: La festa comença,
11: sí,
10: i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
11: Ai, m'ho veuràs! No.
10: Xuriguera.
11: Corre!
10: xuriquera amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que ha saltat una estella que una mica més i mates un noi del públic.
6: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: Els matiners.
13: Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
14: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
13: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància del radical.
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: A veure, què està passant ara mateix en aquest partit de Països Baixos-Marroc, Maiol?
4: Doncs mira, ha fallat el jugador de Països Baixos. Tenia oportunitat Hakimi, l'estrella del Marroc, per avançar-se en aquesta tanda de penals. Sí. I també ha fallat Hakimi, per cert, que serà jutjat per violació. Li van comunicar durant el Mundial. Mm. I ara anem al cinquè penal. Per tant, ara ja és la mort súbita.
0: Val.
4: Si marca Holanda, Marroc tindrà l'oportunitat d'empatar o ja estarà classificada Holanda, i si falla, el mateix. Per tant,
0: però que ara en queden dos, doncs.
4: Ara en queden dos.
0: Ara, a veure, esperem-nos un moment perquè ara estic intrigat.
4: Sempre primer xuta a Països Baixos.
0: M'entero mai de raio d'això.
4: Pues mira,
0: a veure, va, que xuta.
4: Xuta.
0: Ui!
4: Ostres, quina parada més estranya. La parada sense tirar-se, i a Simbono. S'ha mogut, l'ha encertat, i la parada de peu.
0: I ara què?
4: Estem veient una tanda de penals bastant insòlita. Doncs ara, si Marroc marca, es classifiquen pels vuitens.
0: Doncs
4: si
0: ara ens esperem.
4: Falla, seguim.
0: No sabem una cosa, anem alternant alguns moments que ens ha deixat la televisió.
4: Quina parada més estranya.
0: Sí. Sí,
4: perquè, mira. Perquè ens entenguin els oients, normalment els porters es tiren a una banda i si encerten o no, doncs l'aturen. Aquí, ja Simón, el que ha fet és moure's, però sense, d'en peus l'ha aturat amb la mà aixecada.
0: Caramba.
4: Com qui demana, sí, demana un taxi.
0: Sí, sí.
1: Cataclec.
0: Bé, veurem ara com va aquest aquest penal. Mentrestant, repassem el que va passar fa unes setmanes. De fet, han sigut notícia aquests últims dies a la banda Fades per algunes agressions que estan patint en directe. Som Eva ha recuperat una entrevista que els hi van fer a les Gates Eva, evidentment, on denunciaven...
4: Atenció que xuta Marroc, eh? Xuta Marroc al penal decisiu, que no l'hi és. Xuta Marroc... Ah! I gol!
0: I ara què?
4: Ara el Marroc classificat per vuitens de final.
0: Doncs ja està, ja ho tenim.
4: França,
0: ja està, Ostrell, ja està. Si ho estem seguint en directe.
4: Ho havíem de narrar,
0: Anem fent, ja està. Marroc classificat, ja ho tenim. Un partit llarguíssim que ha durat més que aquest programa.
1: Molt bé.
0: Vinga,
4: sí, tots els partits duren més que aquest programa, perquè duren 90 minuts.
0: No, però aquest s'ha allargat bastant. Perquè molts ja estan començats i ens donen joc per comentar. Doncs el que estàvem comentant, Fades denunciant el que estan patint en moltíssims dels seus concerts, aquestes agressions mentre estan tocant, mentre estan fent música en directe.
15: Em sap greu, ens tiren ampolles a nosaltres, perquè Saxeni, que els estimam, besito per totes de Saxeni, però a Saxeni ningú li tira ampolles.
16: Super simpàtics.
15: Ens tiren ampolles a nosaltres, perquè es veuen com a pallassos, i això és així.
16: Això és així.
15: I això és molt dur fer front.
16: Sí, tu estàs damunt d'un escenari i doncs estàs vulnerable, perquè òbviament et presentes amb la teva dissidència despampanant. Com veure com estàs constantment assetjada amb mirades de fàstic, t'imiten, se'n riuen de tu, et tiren gots, et tiren ampolles, li van tirar un glaçó amb Vicenç. Clar, doncs aquí te n'adones una miqueta que dius, què coi faig aquí?
0: Esperem que aquestes situacions, els concerts de Fades, no repeteixin, perquè...
1: Quina impotència.
0: Que porten uns quants concerts amb aquestes agressions, que puges a l'escenari, evidentment ja, amb por pel que pugui passar. Mentrestant, a l'estar passant, ja tenim les notícies de l'estiu, amb els seus particulars titulars. Algunes d'aquestes notícies són així.
17: José Luis Rodríguez Zapatero
18: es reunirà amb el papa de Roma per extingir el català.
19: No! Atenció, un mosso infiltrat
18: participarà a la gran cita. Alerta, que no tot acaba malament. On es contagiarà d'antivirus.
19: Míriam Nogueras
18: anirà al confessionari de Rosalia
19: perquè Alexia Putellas torni al Barça.
20: Donald Trump
18: farà una triatló amb Salvador Illa.
19: En xancletes i mitjons.
0: Les notícies de l'estiu de l'està passant. D'aquí uns moments, per cert, parlem amb Tomàs Molina, Lara García, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, adéu, fins
0: demà. Mentrestant, Bruno Mars i Rosé.

0: Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com portes el despertador d'aquest dimarts, Tomàs?
1: La veritat és que no gaire bé. Però de mica en mica m'aniré acostumant.
0: Com fa que t'has llevat? Com fa que t'has llevat?
1: Una hora, no?
0: Una horeta.
1: Sí.
0: Bé, bé, està bé, està bé. Però escolta'm, tot i que et llevis aviat, de moment les temperatures, o almenys la nit, ha tornat a ser molt calorosa, Tomàs.
1: Sobretot al litoral,
0: sí.
1: A l'interior no tant. I de fet aniran baixant les temperatures, normalitzant-se. No, no, no parlem res de res de l'altre món, eh? Però normalitzant-se fins dijous. És a dir que ahir, home, va fer calor, però va fer una miqueta.
0: Ja, es va notar, es va notar, es va notar.
1: Sí o no?
0: Sí, una miqueta, una miqueta.
1: Doncs això anirà passant cada dia fins dijous, en què es normalitzaran pel mes de juliol, que ja ho sabem, que el juliol fa calor, eh?
0: Uh-huh.
1: I avui es repetiran encara a la tarda alguns ruixats, res a veure amb el d'ahir. Ahir va fer, Déu-n'hi-do, les tempestes que van fer, van arribar fins a 71 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners, o 44 al Ripollès, a Camprodon. Avui també hi haurà ruixats que afectaran un altre cop l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona, però no seran tan virulents com els d'ahir, i les temperatures, ja ho diem, serà una miqueta més baixa, sobretot a la façana litoral.
0: Gràcies, Tomàs. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Que vagi molt bé. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Marc Matinés.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 23 graus a Banyoles, 21 a Gimenells i 24 a Tarragona. I hem tornat a tenir una nit amb avís de calor per calor nocturna al litoral i prelitoral a les comarques de Barcelona i Girona. Un dimarts en què tenim un dia molt carregat als tribunals, tant a Catalunya com a Madrid. Aquí l'atenció serà als jutjats de Martorell, on comencen les declaracions dels testimonis del cas Andic. La més destacada és la de terapeuta. Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar la sessió si no donava 40 milions d'euros al seu fill Jonathan, acusat formalment de la mort del seu pare. Parlarem amb la Maica sobre les claus i la importància d'aquest testimoni i el de la germana. I abans analitzarem també aquest cas i el paper dels Mossos en la investigació amb el director general de la policia. Avui, Josep Lluís Trapero serà amb nosaltres a l'estudi de Catalunya Ràdio. També li preguntarem per l'auge de les armes de foc i com es combat.
1: És a dir, a una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó. Portem 30 i pico anys de professió.
0: De fet, ahir al vespre, al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, hi va haver un altre tiroteig al carrer amb una persona ferida. I més cites judicials per avui. Arrenca el judici contra els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia. I a Madrid, més enllà de la imputació de la presidenta de la CEPI, tenim també la recta final del judici de la trama Kitchen. La fiscalia manté la pena de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz. I a mig camí entre la justícia i els tribunals, avui es publica també un llibre de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, en títol, un títol que és ben explícit, que es diu La caída. Critica haver estat sotmès a un judici mediàtic sense haver-se respectat la presumpció d'innocència. Avui repassarem alguns dels fragments més destacats també d'aquest llibre. I també tornarem a Venezuela, on després de 5 dies de terratrèmol, els equips d'emergència encara no aconsegueixen treure algun cos en vida de sota la runa.
2: Punto. En cuenta. Uno. Dos. Arriba. Siguen saliendo.
0: Aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. I a partir de les 10, avui entrevistarem aquí al Matí de Catalunya Ràdio a dos magistrats que també han estat pregoners. Són els dos fills de Badia del Vallès. Un és el jutge del Tribunal Constitucional José María Macías i l'altre jutge del Suprem, que és Sebastián Moralo. Van donar el tret de sortida a la Festa Major de Badia del Vallès i avui ens acompanyaran a partir de 9:15. I després...
3: E gira tutto intorno la stanza mentre si danza.
0: Entrevistarem Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, que s'acaba de jubilar i els seus alumnes sempre el recordaran amb aquesta cançó. Després li preguntarem per què. Als 11 tindrem una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui va parlar de xarxes socials i dia també del Mundial, de repassar resultats del Mundial. Marroc acaba d'eliminar els Països Baixos a la tanda de penals, que hem pogut passar seguint directe als matiners de Catalunya Ràdio, i també els penals aquesta nit, primera gran sorpresa del campionat. Paraguai eliminat a Alemanya.
4: Ahora tiene que ser Bacanane!
0: La 4 vegades campiona del món mai havia perdut una tanda de penals a la cita mundialista. Brasil també va patir per eliminar el Japó i aquesta propera tanda i matinada Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Ecuador.

0: Macchiato.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Ara són les 6 i 5. Fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal, bon dia?
2: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Doncs amb els efectes encara d'una apagada i a Barcelona. Fins a 12.000 abonats es van quedar sense llum a Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi i Horta Guinardó per una avaria a una subestació elèctrica de Collblanc. Alguns dels abonats han estat hores, hores i hores sense electricitat, per tant, sense ventiladors i sense aire condicionat. En teoria, el servei s'havia de restablir aquesta matinada.
4: I a Brussel·les?
3: S'ha posat com a data el pròxim octubre per reduir el dèficit comercial amb la Xina. Ho diu l'executiu comunitari després de les converses d'ahir amb el ministre de Comerç xinès sobre un dèficit que, recordem, és de 360.000 d'euros l'any entre el bloc comunitari i la Xina. Per cert, que aquesta trobada va acabar amb un comunicat conjunt de les dues bandes, de Brussel·les i Pequín, cosa que no és habitual.
2: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Amb una altra decisió del Suprem, en portem unes quantes ja, ha invalidat l'acomiadament de la governadora de la Reserva Federal. Segons el tribunal, el president dels Estats Units, per molt president que sigui, no pot fer fora funcionaris d'aquest organisme sense motiu. Tot i això, Donald Trump ha carregat contra la decisió i ha dit, evidentment, a les xarxes, que prendrà les mesures que ell consideri adequades.
2: I amb què diran avui a la Xina?
3: Amb un altre conflicte territorial aquesta mateixa nit. L'exèrcit i la Guàrdia Costanera de la Xina han confirmat patrulles a les últimes hores al voltant d'una zona que el país es disputa amb Filipines al mar de la Xina Meridional. Segons Pequín, les patrulles han fet exercicis, textualment, de preparació per al combat.
5: Avui dimarts 30 de juny, ara mateix les temperatures són de l'Estartit 23 graus, a Pinós 19, a Lles de Cerdanya 9 graus de temperatura. Avui un dia amb calor encara, però una miqueta menys que la d'ahir, amb un dia de sol en conjunt a tot el país, però a la tarda es repetiran els ruixats, no tan intensos com ahir, però sí a l'interior de les comarques gironines i de les de Barcelona. La temperatura anirà amb una tendència a la baixa fins dijous.
2: Avui a l'Agro del Matí, Vicenç Sánchez Anagrau, Sara González i Pere Rossinyol, quan són les 6 i 7, i arriba Francesc Soler, bon dia.
6: Bon dia.
2: Com guapo estàs avui.
6: Ai, gràcies.
2: Aquest tallat et queda molt bé.
6: M'he tallat les puntes.
2: No, les puntes no.
6: Les puntes llaves.
2: Has buidat aquí. Has, sí. Qui s'ha buidat? Sílvia Solanes, bon dia.
7: Bon dia.
2: També molt guapa, eh? Però no t'has tret el cabell.
7: No, m'he tret el cabell. No.
6: Però porta cua, que li queda molt bé.
2: Sí que portes cua.
7: Sí, perquè fa calor.
6: Li queda bé.
2: Ara.
6: Sí.
2: Ens actualitzem. Avui s'acaba el termini per presentar les sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants a l'estat espanyol.
8: En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. A principi del procés, el govern preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització.
2: Aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Sèrie Forment.
9: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
10: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite.
9: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
11: No surten prou cites d'empremta per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
9: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha en molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les migracions que es fa a la Universitat de Girona.
12: És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països.
2: Girona, Núria Paraire.
13: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
14: És un discurs, por supuesto, que està polaritzando a la societat i esto, desde luego, no ayuda a crear societats més inclusives.
13: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
15: No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
13: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE.
8: El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança. El jutge Pedraz no s'ha limitat a Belén Gualda i ha imputat 24 alts càrrecs o exalts càrrecs d'algunes de les companyies on l'Estat té participació. participació a través de la SEPI. En un altre front del cas, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió del Senat que investiga la implicació de la SEPI en l'entramat empresarial que suposadament hauria afavorit els negocis de l'expresident espanyol.
2: I avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció.
12: Cerdán no entra a rebatre les acusacions de la causa judicial en què es troba immers i assegura que el relat mediàtic ha passat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant del Suprem les seves explicacions no interessaven. Diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda. En aquest sentit, l'exsecretari d'Organització del PSOE vincula la seva caiguda a la feina política feta prèviament. Diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen.
2: I la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, en la recta final del judici del cas Kitchen.
8: Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial per robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podrien comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena per a l'excomissari Villarejo, que hauria ajudat l'exministre en tota l'operació. El judici continuarà avui amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per a sentència.
2: I Junts marca distàncies amb el Partit Popular després de les pressions dels populars dels últims dies perquè doni suport a una possible moció de censura contra Pedro Sánchez.
12: El PP insta Junts a girar full i deixar enrere el procés independentista. Els de Puigdemont descarten però cap acostament a les peticions dels populars, si ben insistit a demanar un relleu de Pedro Sánchez. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
0: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
7: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passa pàgina. Sí que hi ha un ronron a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
12: Des del PSOE afirmen que si el PP vol de veritat deixar enrere el procés, cal que retiri primer els recursos contra la llei d'amnistia.
2: I Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada.
8: Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva per al nombre de desapareguts que continua per sobre dels 50.000. Cinc dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa.
2: Enviat especial a Venezuela, Joan Biosca.
16: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la

0: que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
1: Des de Catia a la Mar, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Diaríssim capítol a les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
3: El president dels Estats Units ha anunciat una reunió per avui mateix a Doha, Qatar, liderada pels seus enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Leavitt és la portaveu de la Casa Blanca.
4: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
2: I el govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de manera progressiva en els pròxims mesos fins a eliminar-ne a l'octubre.
5: Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora la previsió de creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% per aquest any. Un nou quadre macroeconòmic que engega el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor.
2: Madrid, Àngels Lafuente.
6: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per la millora de la situació a l'estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
7: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
6: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics en el 21%.
3: Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. Entre les que avança la ministra portaveu Elma Sainz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que haurà de convalidar el Congrés.
8: Serà un real decreto ley amplio que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
3: La portaveu del sindicat de llogateres, Carmar Carazo, troba a faltar mesures al paquet anunciat.
9: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
3: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters.
2: I els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
5: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Sainz, ministra de Seguretat Social.
8: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
5: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació.
2: Són les 6 i 17, més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
10: Bon dia.
2: Avui els treballadors de Correus fan vaga.
11: Protesten perquè l'empresa cada cop ofereix més serveis i, en canvi, no reforça la plantilla.
2: Roger Santaló.
12: Comissions Obreres i el sindicat de funcionaris CESIF diuen que Correus maltracta els treballadors, que han de fer més tasques amb menys empleats pels ajustaments dels últims anys. Segons els sindicats, la situació s'agreujarà aquest estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances i això sobrecarregarà de feina els altres. Xari Calvillo és la secretària provincial de Comissions a Correus Barcelona.
13: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo 50% de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
12: La primera jornada de vaga va tenir lloc fa 5 dies i l'haurien seguit el 70% dels treballadors, segons els sindicats. Moltes oficines van haver de tancar les portes, una situació que es podria repetir aquest dimarts. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
14: La citació arriba després que la jutge sospités que hi pot haver terceres persones involucrades en el cas. Recordem que ja no s'investiga un accident, sinó un possible homicidi. Durant la instrucció s'ha localitzat un missatge de Jonathan Andic al seu pare en que li

0: deia, no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te, cosa que la defensa ha situat en un context de teràpia psicoanalítica. També estan citades les germanes de Jonathan Andic, Sara i Judit. En la declaració davant dels Mossos van exculpar-lo i van assegurar que la relació entre pare i fill no era dolenta.
1: Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar les sessions si no avançava 40 milions d'euros al fill Jonathan. A l'Àgora en parlarem amb la Maica Navarro. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han alliberat 6 dones, víctimes de tràfic i explotació sexual, i han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà.
2: Les investigacions deixen al descobert un clan brasiler i un d'espanyol, en aquest últim cas, amb antecedents. En total s'han detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és subinspector dels Mossos d'Esquadra.
3: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. El que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
2: Les víctimes eren captades als seus països d'origen mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats, que en alguns casos pujaven a 10.000 euros.
1: I 6 morts en un tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants al nord d'Alemanya.
4: Els fets han passat a la ciutat d'Estada, a prop d'Hamburg. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere dels crims.
1: Berlín, Jordi Regàs.
5: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat d'Estada, a prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schuol, directora de la policia de Lüneburg.
6: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
5: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Un oligarca ucraïnès i 2 familiars seus s'han quedat ferits en una explosió d'un paquet bomba a Mònaco.
0: Segons la investigació, l'artefacte era dins d'una bossa al vestíbul de l'edifici de 6 plantes on residia l'oligarca. Les càmeres de seguretat han captat un home deixant l'artefacte abans de fugir. Les autoritats del Principat no han confirmat oficialment la identitat de les víctimes, però diversos mitjans asseguren que l'home ferit és Vadim Ermolaev, un multimilionari ucraïnès resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023 per haver mantingut negocis a la Crimea ocupada per Rússia. És la primera vegada que es registra un atac d'aquestes característiques al Principat. El príncep Albert ha condemnat el que ha qualificat de crim odiós i ha assegurat que és un xoc per tota la comunitat monegasca.
1: Màxima atenció a Sud-àfrica perquè avui venç el termini que grups d'immigració han fixat perquè les persones en situació irregular marxin del país. Des de fa setmanes aquests grups culpen els immigrants, la majoria d'altres països africans, dels problemes econòmics del país i l'augment de la inseguretat i la delinqüència.
2: Milers de migrants de països com Malawi, Ghana, Uganda o Kènia ja han marxat de Sud-àfrica per por de la possible onada de violència xenòfoba que es pugui desfermar a partir d'ara.
7: Ploro perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
8: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
2: El govern de Pretòria ha preparat per avui un gran desplegament de forces de seguretat amb l'objectiu de mantenir l'ordre públic i evitar una cacera d'estrangers. Cyril Ramaphosa és el president del país.
9: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
1: I la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb el 100% de l'escrutini.
4: El recompte, que ha durat 3 setmanes, atorga la victòria a Fujimori per la mínima, només 49.000 vots de diferència respecte al seu rival, el candidat de l'esquerra Roberto Sánchez. En les seves primeres paraules, un cop publicat el resultat definitiu dels comicis, la futura presidenta ha fet referència precisament a aquesta divisió de l'electorat.
10: Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
4: El jurat nacional de les eleccions té previst proclamar oficialment el resultat aquest divendres i Keiko Fujimori serà investida el 28 de juliol. Marcarà el retorn del cognom Fujimori a la presidència del Perú 25 anys després que el seu pare, Alberto Fujimori, fugís al Japó un cop va ser condemnat en un cas de corrupció.
1: I WhatsApp ja permet reservar un nom d'usuari específic. En els pròxims mesos, això permetrà amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb l'usuari per primera vegada.
0: El registre per reservar un nom és opcional i ja està obert progressivament als més de 3.000 milions d'usuaris de l'aplicació, tot i que no començarà a veure's i a funcionar fins d'aquí uns mesos. Amb la nova funcionalitat, WhatsApp anima els usuaris a escollir un nom únic, que més endavant els altres podran buscar i afegir a la seva llista de contactes per començar-hi a xatejar. Fins ara, per afegir un nou contacte a WhatsApp, calia tenir el número de telèfon, un problema evident de privacitat. Després de treballar-hi des del 2023 a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, la plataforma resol aquesta problemàtica afegint la nova funcionalitat que altres empreses de la competència com Telegram, Signal o Terema ja oferien. L'objectiu de WhatsApp és avançar en privacitat.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: 12 del migdia es posen a la venda les entrades per la gira per teatres que farà Fito i Fitipaldis. En total farà 42 concerts a Espanya. Barcelona actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Liceu i al desembre ho farà al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
1: La segona.

0: al Teatre Poliorama, Ferran Utzet i estrena La Truita amb un dels tàndems més estimats de casa nostra, Jordi Boixaderes i Emma Vilarassau. Entre el repartiment també hi ha Sara Espígol, Miranda Gas, Júlia Bonjó, Arnau Puig, Marc Bosch i Tai Fati. Es pot veure l'obra fins el 18 d'octubre.
1: I la tercera?

0: Avui doble concert amb Gypsy Kings i Los Manolos, un concert que s'emmarca dins el Festival Bars, que es farà al Poble Espanyol, comença a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades. Una música dulce tocada solo para mí.
1: I els que volen són els del Marroc, que han eliminat els Països Baixos de Cuba en el Mundial de Futbol. Montserraia, bon dia.
2: Bon dia. El partit i la pròrroga han acabat amb empat a un. Gapco ha marcat el 72 i Diop al Marroc el 91. I a la tanda de penals, un despropòsit amb barrades dels dos equips, el porter neerlandès que li passa una pilota per sota les cames, i al final el Marroc s'ha imposat per 2-3. El Marroc, que s'enfrontarà amb vuitens contra el Canadà.
1: I sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, que ha caigut pels penals davant del Paraguai.
2: Enciso avançada Paraguai a minut 42 i el 54. Cavers ha empatat per Alemanya. Empat a un que s'ha mantingut fins al final de la pròrroga. I als penals, l'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Gil, amb dues aturades.
3: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle. Y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
2: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. El Brasil ja és als vuitens de final amb patiment. L'equip d'Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2-1 amb gol del triomf de Martinelli in extremis, ja el temps afegit. Avui a les 7, Costa d'Ivori i Noruega. A les 11 de la nit, França-Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic-Equador.
1: I Lewandowski ja no és jugador del Barça.
2: Ha fitxat pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia a fer oficial ben aviat la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, ja de forma definitiva. Enzo Maresca, substitut de Guardiola al Manchester City, i el pivot nord-americà Moses Wright confirma que firma pel Barça de bàsquet. Wright ha jugat l'última temporada als Alguiris.
1: Avui a partir de les 11, teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se va per la gent que heu de suportar la convivència amb algun tarat pel futbol, com ara jo mateix, que estic completament obsessionat amb el Mundial i tinc segrestada la tele de casa. El motiu per llevar-vos avui, que hi ha un apassionantíssim Costa d'Ivori Noruega, seguit d'un molt suggerent França-Suècia, és animar-vos a que us mireu al Mundial no des d'un punt de vista futbolístic, perquè no us interessa, sinó des d'un punt de vista antropològic. Si us hi fixeu, la realització dels partits punxa molt sovint les dues aficions presents a l'estadi, i una cosa molt curiosa de fer és observar-les. Penseu que és un Mundial caríssim, prohibitiu, tant pel que fa al viatge com pel preu de les entrades. I, per tant, si us fixeu en la gent quan enfoquen les graderies, tindreu l'oportunitat de veure quina pinta fan els pijos de molts països d'arreu del món.
1: Avui cançons sobre la primera gran sorpresa del Mundial.
5: Sí, senyor, Alemanya ha quedat fora i per això cançons que han tingut un èxit que no s'esperava pràcticament ningú. Mark Morrison va triomfar i molt amb el seu debut, Return of the Mac. És veritat que l'èxit, continuïtat, diguem-ne que no ha tingut.

I Natasha Bedingfield va treure en Written el 2004, però l'èxit hi va arribar bastant més tard. D'entrada per les xarxes, la pel·lícula Qualsevol menys tu i la publicitat de Xampú, clar. I la llegenda diu que Billy Joel s'ho volia deixar córrer, que estava tip de fracassos, fins que va treure Piano Man. No només va tenir un èxit inesperat, sinó que se'l considera dels millors discos de la història.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest dimarts, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigració a l'estat espanyol.
1: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo.
0: Ho han demanat més d'un 1.300.000 persones, molt lluny dels 500.000 que s'havien previst des d'un principi. Pedro Sánchez defensa la mesura i des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo li retreu l'anomenada llei de nets que permet obtenir la nacionalitat dels descendents exiliats durant el franquisme.
2: Estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
3: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
0: I l'Audiència Nacional imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
4: El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança.
0: Mentre avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdán.
5: Cerdán hi repassa la trajectòria política i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
0: A Veneçuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent.
6: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto.
4: El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva.
0: I el govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants.
5: Seran de 15 cèntims al litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
7: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
5: El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%.
0: La terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
4: També està citada a declarar l'última parella d'Isaac Andic.
0: Serà una de les qüestions que parlarem amb Josep Lluís Trapero, director general de la policia, que avui ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9 del matí. I també en parlarem amb la periodista de successos Maica Navarro. I els treballadors de Correus tornen avui a fer vaga per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla.
5: Els sindicats convocants també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que fan vacances. Xavi Calvillo és la secretària provincial de Comissions de Correus a Barcelona.
8: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo, 50% de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
0: I a la cultura arrenca la 50a edició del Festival Grec.

0: I ho fa amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb el terratrèmol de Veneçuela encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies.
2: Sí, comencem per Veneçuela. Gran foto a l'avantguàrdia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto forta rèplica a La Guaira mentre continua la cerca. El periódico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela. Altres temes de portada, Diari Ara, la presidenta de la CEPI imputada, El País, Feijóo estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. Per la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea, cita textualment. Un altre cop al Diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò amb fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn, diu, als orígens. I acabem un altre cop El Periódico, més enllà de la inauguració també del Grec, i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
1: Avui a Mollet, de Peralada, a l'Alt Empordà, 27 graus, a Castelldefels, al Baix Llobregat, 28 graus, i a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, 14 graus. Una altra nit molt càlida al litoral, però més fresca al Pirineu i a la Catalunya central. I tarda també un altre cop amb ruixats, però menys intensos que ahir. Tomàs Molina, bon dia.
3: Avui a Mollet de Peralada, a l'Alt Empordà, es lleven amb 27 graus, a Castelldefels, al Baix Llobregat amb 28 graus, a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell amb 14 graus, un matí relativament més fresquet a les comarques del Pirineu i a la Catalunya central, un altre dia avui marcat pel sol en conjunt a tot el país, però a la tarda es repetiran els ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. No seran tan intensos com els d'ahir, però sí que podria repetir-se alguna tronada.
1: I arran de la tragèdia a Veneçuela, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
4: Bon dia, Catalunya. M'explica un bon amic veneçolà que les imatges terribles que estem veient aquests dies del seu país són una ínfima part de la tragèdia real. La raó és tan espantosa com previsible. A molts membres de la premsa internacional no els deixen campar lliures pel país, perquè els obliguen a anar escortats per la policia i l'exèrcit. Com tots els règims comunistes, el chavisme no és únicament un enemic de la felicitat, sinó també de la veritat. No volen que veiem el saqueig i el robatori que estan perpetrant les forces armades de Maduro, com tampoc no volen que veiem els milers de cadàvers que s'estan podrint al ras. Només els indocumentats i els naïfs pensen que tot això és culpa de les plaques tectòniques o d'Occident. Veneçuela va triar un règim espantós i ara ha vist que la revolució és maca sobre el paper, però que quan tremola la terra és desastrosa.
1: I seguim repassant aquesta hora cançons del Mundial. Boom! És Anastàsia qui canta aquest tema del Mundial del 2002 que es va disputar a Corea del Sud i Japó. Montse Raya.
5: Una cançó que surt al mercat en plena exposició... explosió, deu dir, d'Anastàsia com a artista. Aquest boom és un himne enèrgic, amb poc contingut líric que reuneix l'afany per triomfar, el treball dur i la lluita per perseguir els somnis. Es va colar entre el top 10 d'alguns països, però no va tenir un gran impacte.

0: Corea del Sud i el Japó el 2002 va guanyar Alemanya per 2-0 amb Ronaldo, que va fer dos gols i va donar als brasilers el pentacampionat mundial.
1: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalias?
2: Doncs mira, hem descobert que no tot l'equip del programa té habilitat de xiular bé.
3: Sabeu xiular bé?
4: No.
3: Bueno, sí, això sí.
5: Però si no et surt.
3: No, jo me'ls dos dits sí molt fort. Veure, jo no puc fer la ràdio. No puc fer la ràdio.
1: Per això el més destacat del programa... O sigui, us aneu a les 3 del matí
2: no
1: per...
2: No deixes d'escoltar el
1: escoltar, són gent intentant xiular. O sigui, el més destacat dels matiners és un intent de xiular.
2: Com que l'estàs trepitjant no té cap tipus de gràcia.
1: Sí que té gràcia.
2: No.
1: Sí que té gràcia.
2: No, perquè estàs trepitjant un moment divertit.
1: Molt divertit. A veure, torna-ho a escoltar. A veure com de divertit. Ara tots a riure. Vinga.
5: Però si no et surt...
3: No, jo me'ls dos dits sí molt fort. Veure, jo no puc fer la ràdio. No puc fer la ràdio.
2: Home, va xiular, home, xiular.
3: Tu, Lara?
4: Jo no en sé.
2: Però a veure, un moment, per favor.
3: És que no en sé, mira.
2: Que no saps xiular?
3: Sempre és un mussol.
4: Que ho he intentat molt i que no puc.
2: Això no. A veure. Molt divertit, Ricard.
1: Molt.
2: Estàs tothom rient.
1: Sí, sí, tothom. Sí, sí. Bueno, tot això quan són festes, on?
2: Festa Major de Vic, a les 5 de la tarda i a la plaça Major, 8è torneig de petanca, a les 7 de la tarda al Bosquet de l'Atlàntida, concert familiar de Jaume Barri, a 2:15 del vespre, concert del Cotxe Groc.
1: I a 2:15 com fa una cançó típica del Cotxe Groc?
2: Soc un cotxe groc, vaig per la carretera. No sé, noi, deu ser infantil. I a 2:15 de la nit, concert dels Tets.
1: Home.
2: A les 8 del vespre, a la plaça de la Catedral, concert de Festa Major de l'Orquestra Inclusiva de la UBIC i l'Orquestra Oberta de Centelles.
1: Els Pets, toquen a Vic, doncs?
2: Els Tets.
1: Ah, els Tets. Els Tets, molt bé. I a les xarxes, Marta Diara, que s'ha fet viral?
6: Doncs gestos d'ànim i de suport als aficionats japonesos després de quedar eliminats ahir al Mundial contra el Brasil. Milers d'aficionats es van quedar desfets després de l'eliminació, però de seguida, quan van sortir del camp, grups de brasilers i mexicans els van consolar, abraçar i fins i tot els van acabar aixecant en l'aire i els van acabar mantejant.
1: Són les 6:38.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Zaida, és mare d'una nena amb un 65% de discapacitat. Fa uns dies ens va escriure denunciant dificultats a l'hora d'escolaritzar-la. D'una banda, els centres d'educació especial li deien que no disposaven de plaça. Es tracta d'una situació habitual, ja que aquests centres tenen més demanda que oferta. D'altra banda, l'Institut Can Periquet de Palau-Solità li plantejava dubtes sobre la capacitat de fer-se càrrec de la seva filla. Ara, finalment, l'escola d'educació especial, que era la seva prioritat, els ha comunicat que sí que poden matricular-la per al curs que ve.
9: Podrem treballar amb la nostra filla i amb la seva psicòloga per preparar-la, perquè era tot molt incert i no sabíem ben bé aquesta retenció a l'escola que volíem fer, com anava a funcionar, i poder tindre això, bueno, ha sigut un descans molt gran.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
11: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui destaquem un nou rècord a Wall Street. El Dow Jones ha tancat per damunt dels 52.000 punts per primera vegada a la història, impulsat pel debut d'Alphabet, matriu de Google, a l'índex. A Europa i les borses van tancar amb lleugeres correccions. L'IBEX 35 ha baixat un modest 0,20% per sota dels 19.400 punts. El preu del petroli continua estable. Avui el barril de Brent segueix cotitzant en $72. I acabem amb els parquets que ja estan oberts a aquesta hora, els asiàtics. El Nikkei de Tòquio puja una mica més d'un 1%, mentre que el principal índex de Hong Kong cau un 1,34%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
13: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat.
15: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat.
12: A Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
16: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
16: Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants.
17: En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
18: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la podran fer-la després.
17: Al principi del procés, el govern preveia que es beneficiarien d'aquesta regularització unes 600.000 persones. D'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha en molts països de fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre Migracions que es fa a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països.
16: I en l'àmbit judicial, l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire,
17: que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança. En un altre front d'aquest mateix cas, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió del Senat que investiga la implicació de la CEPI en l'entramat empresarial que suposadament hauria afavorit els negocis de l'expresident espanyol.
16: Avui surt a la venda el llibre La caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
17: I repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán no entra a rebatre les acusacions de la causa judicial i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que la seva declaració al Suprem, les seves explicacions no interessaven i diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda.
16: I en el cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz.
17: Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial que va robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podrien comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena l'excomissari Villarejo, que en aquest cas hauria ajudat l'exministre en tota l'operació. El jutge continuarà avui amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per sentència.
16: Mentrestant, Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada.
17: Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballen en la recerca de persones desaparegudes.
19: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
17: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans d'acabar l'any tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
16: Més notícies. El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de platges.
17: Serà per intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa uns dies.
16: Manel Sastre.
20: El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que aquest patrullatge ajudi a reduir un problema que ja és endèmic.
21: Vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
20: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant de les roques. El govern està treballant per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges. Aquest estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Ingressat en un centre de salut mental, el detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme.
17: Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos.
16: Mataró, Marta Vallès.
0: El van detenir poc després que comencés l'incendi perquè diversos testimonis van alertar que l'havien vist calar foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu ingrés en un centre psiquiàtric. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
0: El jove haurà de fer tractament i quan els metges decideixin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar als jutjats. El Codi Penal preveu penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un incendi en un espai natural protegit, com és el de la conreria Sant Mateu Cellacs. Es van cremar 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa contra el detingut. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: I ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'estiu passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya, es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola.
17: Ara, sense els sistemes que es volen testar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i un cop avisats els equips d'emergència mira d'apagar les flames. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan el polsi en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on és i com s'hi arriba. Sergi Puig és un dels pagesos que participen en aquesta prova pilot.
22: Jo ja n'he ficat una vegada foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen 2 minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides.
17: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran en 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als fronts dels tractors. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros.
16: I avui la crònica cultural passa pel Festival Grec.

0: Perquè ahir es va donar el tret de sortida a la 50a edició amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, ara dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
1: Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Muclés i Eduard Farelo.
0: Marta Vivas.
2: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals a Brecht, a mirada de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions polítiques. El dia que fan acte de presència amb un Collboni torni el paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos.
3: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía sigue en pie y siga congregando.
2: El Grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de Courbail. Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per la mare de videojocs, perquè l'esperat Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Heads above your heads,
1: now! Molts analistes vaticinen que el joc podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any i superar les xifres de l'última entrega llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, col·laborador de Generació Digital.
4: Sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat, és una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
1: L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà.
0: I acabem amb música. Les cançons Enganyar-te de la Ludwig Bang, Festa i Drama de Maria Jaume o El Forner de l'Osa són tres de les nominades al Premi Cerverí 2026 que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any.
1: A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio. Entre les 10 finalistes també hi ha Ni rei, ni Déu, ni pàtria del Petit de Calerín, La volta al món de Dan Peralbo i El Comboi, Quan el cel es torna negre de Feliu Ventura o Mori el Brunc de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Ander Rock i la Fundació Prudenci Bertran. El veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
0: I els esports, Montserraia.
5: Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a una a l'Alemanya-Paraguai i també a Països Baixos-Marroc, que s'ha jugat aquest matí. La quatre vegades campiona del món a Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. El Brasil pateix, però ja és als vuitens de final del Mundial. Els d'Ancelotti superen 2-1 al Japó amb un gol al descompte. Avui al Mundial Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia i Mèxic-Equador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga nord-americana i a Wimbledon debuta avui de Badosa contra Navarro.
0: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
6: A Pau Cubarsí, convidat aquest dilluns al Tot Costa, una empresa que es dedica a les dades i que té força prestigi com Opta, el va escollir com a central per formar part de l'11 ideal de la primera fase del Mundial. L'elecció segur que té un punt de subjectiva, però també en té algun de científica perquè està basada en dades. El que és difícil d'entendre, amb dades i tot, és que un noi de 19 anys jugui un Mundial sense que res li tremoli i que faci ja gairebé 3 anys que sigui central titular del Barça com si res. Central, que encara té més mèrit perquè els defenses no tenen dret a equivocar-se. Menotti i algun altre geni van dir una vegada que tot és ordre i aventura, i el futbol també.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
8: Aquesta aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el dia. Avui, ara mateix, al Perelló, al Baix Ebre, 25 graus, als Alamús, al Segrià, 21 graus, a Ribes de Freser, al Ripollès, més fresca, 14 graus de temperatura. Un altre cop, un dia assolellat en conjunt, però a la tarda, amb ruixats que reapareixeran a l'interior de les comarques gironines i de Barcelona, no seran tan intensos com les d'ahir, però podria repetir-se alguna tronada.
9: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el Relaxador l'Ill de la Laguna, tocada a Perpinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
10: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. El Com Viatges, sabem de viatgers.
11: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
12: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
11: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
13: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
11: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
14: Bona tarda.
15: Catalunya migdia.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
15: Amb Òscar Fernández.
16: Cada dia a les dues.
11: I a partir de les tres,
16: l'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
16: La grande part del tour a Catalunya. Tot el tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
17: I no ens en volem perdre detall.
16: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
11: Tot Gira en la seva màxima expressió.
16: Les tres etapes del Grand Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
18: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
16: I fins a l'última etapa, tota la informació del tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
18: Aixeca els dos braços.
16: Algú podrà amb Pogacar? Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
19: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora parlant del llibre que publica avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Es titula La Caída i explica com ha viscut des que es va fer públic que estava investigat per corrupció.
20: A les 9, entrevista al director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després dels tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes a Catalunya i el dia en què comencen les declaracions dels testimonis del cas Àndic.
19: A partir de les 10 parlarem amb el magistrat del Constitucional José María Macías i amb el del Suprem Sebastián Moralo. També rebrem el catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, Manuel Delgado, que s'acaba de jubilar.
20: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de les xarxes socials.
19: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
21: Ahir vam celebrar la final de la Lliga Enigmàrius, un concurs històric del Matí de Catalunya Ràdio amb el gran Mario Serra, però també amb en Sergi, amb l'Armínia...
0: Estableix per llei que tornis d'una illa grega. 7 lletres.
22: I el número 10, Josep Anton Sánchez de Barcelona.
23: Decreta.
22: En efecte.
23: Ho has entès, Sergi, o no, aquest?
24: No estic entenent.
23: Decreta,
24: res.
23: Creta.
24: M'estic agobiant.
23: La illa grega.
24: Estic suant. No, Màrius, no sé d'on el, treus
22: el decreta,
24: tot això.
22: Els decretes són cretencs.
24: No són cretins.
22: No. Veig que estàs al cas.
24: No sóc tan tonto.
23: Els cretins són a tot arreu, en
22: sí,
23: aquest cas.
22: Sí, no en aquella illa.
23: Exacte.
22: Molt bé.
23: Sí, què està fent, Armínia, per cert?
25: Estic fent ara mateix.
23: Està fent fotos a la gent del
25: sí, públic? Sí, mira, sí, escolta.
23: Per què fa fotos?
25: Bueno, que no puc fer, no, què passa?
23: No, al principi no cal...
25: Ah, que doncs n'he fet moltes.
24: Hi ha algú que t'agrada,
25: sí,
24: potser?
25: Sí,
24: ah!
25: Sí, el número 38.
23: 38?
25: Sí.
23: Què és el número 38?
22: Sí. A veure, el
23: número... Àviri.
22: Jordi Ferrer Martínez de Barcelona.
25: Jordi.
23: Que són veïns amb l'Armínia.
25: Es diu Jordi. Sí. Jo em sembla que el veig a l'altra banda del balcó. Ah. Veig els calçotets cada matí, el Jordi.
21: A partir de quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
1: En el dia de les xarxes socials vull recordar la importància del silenci. Fa 4 segles, Pascal ja deia que tota la infelicitat dels homes ve de no saber quedar-nos en repòs dins una habitació. El silenci és un espai fèrtil perquè les idees que ens apareixen no siguin només repeticions i reaccions. Sovint respondrem de manera més rica a l'estímul o la notificació que ens arriba si entremig hi deixem un espai de silenci. Jon Kabat-Zinn, pare del mindfulness modern, diu: aquest moment, aquesta respiració. I la respiració va totalment lligada a aquests moments de pausa silenciosa i meravellosa que ens guareixen tant o més que la paraula. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
0: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
2: Bon dia, m'agradaria recomanar en aquests dies de calor infernal i necessitat de quedar-nos a casa una de les sèries que m'ha agradat més, no d'aquest any, sinó del lustre. DTF St. Louis, està a HBO. La gent està parlant força i us dic, sí, n'hi ha per tant, està molt bé. David Harbour, Jason Bateman, Linda Cardellini. És una sèrie que sempre t'agafa a contrapeu i amb el cor tendre. I la banda sonora està molt bé. Inclou, per exemple, aquesta magnífica Hello Sunshine d'Aretha Franklin. We'll be right back.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La matinada ha tornat a ser tropical al litoral, però amb una mica més de fresca a l'interior i sobretot al Pirineu. Avui un altre cop sol i ruixats a la tarda, però menys forts que ahir. Tomàs Molina, bon dia.
1: Doncs sí, avui acabem el mes de juny amb un dia que torna a ser assolellat, a la tarda amb ruixats a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. Alguna tronada, però menys intensa que la d'ahir, i el primer dia de juliol començarà demà amb força sol i amb temperatura que serà una mica més baixa.
0: Últim dia del mes de juny, tanquem la primera meitat de l'any amb un dia en què acaba el termini per presentar la declaració de la renda, o acaba també, dos mesos i mig després, el procés de regularització d'immigrants, al qual s'hi han acollit més de 1,3 milions de persones.
2: Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país. En segundo lugar, es un proceso de regularización como hemos tenido otros muchos.
0: Així el defensava Pedro Sánchez, avui el president espanyol encapçala un altre acte sobre immigració a la Moncloa. I un dimarts en què tenim un dia molt carregat als tribunals, tant a Catalunya com a Madrid. Aquí l'atenció serà als jutjats de Martorell, perquè comencen les declaracions dels testimonis del cas Andic. La més destacada és la terapeuta, avui la Maica Navarro, explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar la sessió si no donava 40 milions d'euros al seu fill Jonathan, acusat formalment de la mort del seu pare. Parlarem de la Maica sobre les claus i la importància d'aquest testimoni i el de la germana. I abans analitzarem també aquest cas i el paper dels Mossos en la investigació amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ens acompanyarà a partir de les 9. Li preguntarem també per l'auge de les armes de foc i com es combat.
3: És a dir, a una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó. Portem 30 i pico anys de professió.
0: De fet, ahir al vespre, al barri de la mina Sant Adrià de Besòs, hi va haver un altre tiroteig al carrer amb una persona ferida. I més cites judicials per avui. Arrenca el judici contra els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia. I a Madrid, més enllà de la imputació de la presidenta de la CEPI, tenim la recta final també del judici de la trama Kitchen. La fiscalia, atenció, perquè demana i manté la pena de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz. Fins a 15 anys de presó li demana. I a mig camí també entre la justícia i els tribunals. Avui tenim un nou llibre. És un nou llibre de Santo Cerdán en un títol ben explícit. Diu La caïda. Critica haver estat sotmès a un judici mediàtic sense haver-se respectat la presumpció d'innocència. I avui també tornarem a Venezuela. Aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. Del Mundial, el Marroc ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals, que hem pogut seguir en directe avui a les 5 del matí, i també els penals aquesta nit. Primera gran sorpresa del campionat, el Paraguai, que ha eliminat, atenció, a Alemanya.
4: Ahora tiene que ser Bacanane.
0: La quarta vegada és campiona del món, mai havia perdut una tanda de penals a la cita mundialista. El Brasil també va patir per eliminar el Japó i aquesta tarda i a la matinada Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador. Tot això avui que a Manlleu, a Osona, el sol ha sortit a les 6:19 del matí i a Mora d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, es pondrà a 2:15:04. Ja es va escurçant el dia. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí ens acompanyaran Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. I el meu entrepà. Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Repassem els titulars del dia. Treu pit.
7: El dia que s'acaba el termini per demanar acollir-se al procés extraordinari de regularització d'immigrants a Espanya, Pedro Sánchez i diversos ministres presenten la campanya institucional del Pla d'Integració i Ciutadania que porta el lema D'on venen? Venen de fer país.
8: En dos mesos i mig s'han acollit més d'1.300.000 persones, pràcticament el triple del que es preveia. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia.
0: Sèrie Forment.
9: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
10: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite.
9: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
11: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targeta
6: targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
9: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Congrés Internacional.
11: Precisament sobre les migracions, és la trobada més important que es fa en aquest àmbit arreu del món i comença avui a la Universitat de Girona en un context cada cop més polaritzat i en què augmenten les traves a l'arribada de nouvinguts. El Congrés reunirà 1.300 experts de 75 països diferents.
0: Figura clau.
7: La terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mangón, Caura Montserrat. La citació arriba després que la jutge demanés que s'investigués la seva possible influència en la causa, tot bé de la mala relació entre el pare i fill i de l'obsessió de Jonathan pels diners.
8: Aquí la terapeuta, que treballava amb tots dos, hauria intercedit en favor del fill, segons La Vanguardia. Va ser força insistent perquè Isaac Andic li cedís fins a 40 milions perquè el seu fill pogués emprendre un projecte al marge del negoci tèxtil. Fins i tot el va arribar amenaçant abandonar les sessions que compartia amb tots dos si no ho feia.
11: Avui també estan citats la germana de la psicoanalista i qui era parella d'Isaac Andic, també un excursionista que aquell dia era a Montserrat. Divendres declaren les germanes de Jonathan i un altre psiquiatre.
0: És a dir, la terapeuta va anar al pare i li va dir: paga-li 40 milions al fill, si no jo abandono les sessions. La caïda.
7: És com es titula el llibre que avui publica l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció i que el van arribar a portar a la presó.
8: Cerdán no entra a rebatre les acusacions en què es troba immers, però sí que manté que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant del Tribunal Suprem les seves explicacions no interessaven.
11: En aquest sentit, vincular la seva caiguda a la seva feina política, diu textualment: en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen.
0: Informes finals.
7: El judici de la Kitchen continua avui amb les conclusions de les parts després que hagin declarat ja tots els acusats. És l'últim pas abans que el judici pel suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, quedi vist per sentència. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz.
0: Torna als jutjats.
8: La parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, està citat a l'audiència en la causa en què s'investiga el seu cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez, per fer públiques dades de periodistes.
0: Poc a poc.
11: El govern espanyol començarà a eliminar algunes de les ajudes aprovades fa uns mesos per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. El descompte de 20 cèntims per litre de benzina al juliol baixarà als 15 cèntims, mentre que al setembre ja serà només de 5.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per la millora de la situació a l'Estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
13: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
12: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova topada.
7: Entre el PP i el govern espanyol, ara Feijó acusa Pedro Sánchez d'intentar aconseguir nous votants amb la coneguda llei dels nets, que dona dret a prop de 2,5 milions de persones que viuen a l'estranger, però que poden aconseguir la nacionalitat per ser familiars d'exiliats. Són declaracions a Es Radio.
14: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
0: Últim dia.
8: Per presentar la declaració de la renda, avui acaba la campanya per tots els canals, per internet, per telèfon i per via presencial. L'Agència Tributària calcula recaptar 24.628 milions d'euros, un increment del 18,4% respecte a l'any anterior. En canvi, l'import a retorn als contribuents es redueix un 3,2%.
0: Morosos.
11: També avui Hisenda preveu publicar el llistat de grans deutors. Són les persones que al tancament de l'any passat, el 2025, devien més de 600.000 euros a l'Agència Tributària. El 2024, en aquesta llista hi havia noms com Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turán.
0: Accés.
7: De raïm, a la barema d'aquest any, se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. Hi ha molta preocupació entre els viticultors i els cellers catalans que veuen com els baixen les comandes.
0: Montse Gené Riba, bon dia.
15: Hola, bon dia. Per fi hi ha una bona collita, sense sequera ni plagues, però el problema és que no es necessita tant raïm com explica Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
16: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes.
15: Ja s'està demanant permís per arrencar vinyes, i és que els elaboradors de vi i cava podrien baixar les seves comandes fins a un 30%. Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses, del celler Somarroca.
17: Hem tingut unes inflacions molt, molt grans i, per tant, els marges també dels elaboradors han caigut. Cada cop costa més vendre, no?
15: Des de Sant Sadurní, Montse Gené arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fan vaga.
8: Els treballadors de Correus avui per denunciar que l'empresa els obliga a oferir cada cop més serveis sense reforçar la plantilla. Els sindicats també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances.
0: 1.700 morts.
11: 5.000 ferits, 50.000 desapareguts encara i 16.000 persones que han perdut casa seva. És l'últim balanç encara provisional del terratrèmol a Veneçuela. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa.
0: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
18: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Càtia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana, han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan de Ruiz, veïna damnificada de Càtia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
19: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayudar a las personas que estamos acá, eso es lo que nosotros queremos saber.
20: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
18: Des de Càtia la Mar, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una disputa familiar.
7: És el que hi ha darrere del tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants al nord d'Alemanya i que ha deixat 6 morts. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets.
0: Berlín, Jordi Regàs.
21: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat de Stade, prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schwoll, directora de la policia de Lüneburg.
22: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
21: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb drons.
8: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges per intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa 2 setmanes.
0: I gran estrena.
23: Unter Haifisch, der hat Zähne.
11: La d'ahir al Festival Grec amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht amb Nau Albert, amb Míriam Muclés o Eduard Farelo entre el repartiment.
0: Marta Vives.
24: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec

0: Ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de Corbai. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les 12...
2: Que estabas tú, yo siempre contra luz.
3: Es posen a la venda les entrades per la gira per teatres que farà Fito i Fittipaldis. A Barcelona actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Liceu i el desembre al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

0: Avui amb Gypsy Kings i Los Manolos, el concert es farà al Poble Espanyol a 9:45 del vespre i encara queden algunes entrades.
1: Batrà rècords. L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, que es llançarà el 19 de novembre. Els analistes vaticinen que se'n podrien vendre 30 milions de còpies només els primers dies. De fet, hi ha qui preveu ja per aquells dies absentisme escolar o laboral. Albert García, col·laborador de Generació Digital, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat, és una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
3: I pel que fa als esports, Montserraia...
4: Sorpresa per l'eliminació d'Alemanya al Mundial als penals. Empat a un contra el Paraguai. Aquest matí eliminació també dels Països Baixos de Koeman davant el Marroc. També empat a un i una tanda de penals plena de despropòsits pels dos equips. El Brasil ja és als vuitens de final en superar el Japó 2-1 amb gol al descompte. Ancelotti respira el lleujat.
5: Encajamos goles, ma l'equipo no perdió la paciència. Yo acho que l'equipo estaba bien. També en la primera parte el juego fue bonito. Forzamos un poco más la segunda part, al final salió bien.
4: Avui al Mundial, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.
3: Pluja de milions.
4: Per a la Lliga Femenina de Futbol, Pau Gasol inverteix 55 milions d'euros en la que és la màxima inversió mundial en esport femení. Lewandowski marxa al Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana i avui a Wimbledon, debut de Paula Badosa contra Navarro.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dimarts 30 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Emma a 7:45 del vespre a l'Hospital Universitari d'Igualada i la Nina amb 3 quilos 120 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passant 8:15. Us informa Marc Curado. Tenim 19 graus a Artés, 21 a Canyelles i 27,5 a la ciutat de Barcelona. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs retencions als punts habituals a les vies d'entrada a Barcelona i a les dues rondes, sobretot sentit Llobregat.
8: Ingressat en un centre de salut mental, el detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme.
10: Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos.
8: Corresponsal Marta Vallès.
11: El van detenir poc després que comencés l'incendi perquè diversos testimonis van alertar que l'havien vist calar foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu ingrés en un centre psiquiàtric. Núria Parlon, consellera d'Interior.
12: Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi, es tornarà a passar a disposició judicial.
11: El jove haurà de fer tractament i quan els metges decideixin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar als jutjats. El Codi Penal preveu penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un incendi en un espai natural protegit com és el de la conreria Sant Mateu Cellex. Es van cremar 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa contra el detingut. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: En parlarem a partir de les 9 amb Jep Lluís Trapero aquí al matí. Més notícies. El Bages i el Moianès han començat una prova pilot als camps de cereals per reduir els incendis de la sega.
9: L'estiu passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola.
10: El cost d'aquesta prova pilot és de 24.000 euros. En Sergi Puig és un dels pagesos que hi participen.
13: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments

0: a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador pues, és només apretar allà i t'oblides.
1: I cultura, dèiem. Avui arrenca la 8a edició de la Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, que aquest any es consolida com un espai de pensament crític contra l'edatisme. Aquest any reconeix també l'actor Joan Pera per la seva trajectòria. Victòria Valerio Breda.
2: Per això li concedeix el Premi Honorífic del Festival per la seva feina al teatre, al cinema i al doblatge. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
3: Anar al cinema, llegir un llibre, això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci.
2: Una vintena de pel·lícules com Calle Màlaga, Mas Palomas o Siempre Vives, 15 curts i altres activitats formen part del festival, que es pot veure al Cinema Girona i aquest any també al Caixa Fòrum. Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14159265359 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Quan són les 7 i 20 minuts des del quiosc, repassem les portades de la premsa. Avui amb el terratrèmol de Veneçuela encara gairebé a totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies. Els diaris encara destaquen aquests de terratrèmols, és la principal foto de La Vanguardia, és un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto hi diu forta rèplica a La Guaira mentre continua la cerca. El periòdico afegeix que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela. Altres temes de portada, el diari ara titula la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la CEPI, imputada. El País diu que Feijó estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. Per la seva banda, El Mundo escriu que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea. I acabem un altre cop al periòdico, que diu que més enllà de la inauguració del Grec, Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
8: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: El 4 de gener del 1933.
8: I el número de la sort, el...
9: 6.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. Dai, dai, we go.
10: I avui a les històries del Mundial, l'últim Mundial abans de la guerra. Maiol Roger, bon dia.
11: Bon dia. 1938, es juga a França el tercer Mundial de la història, només un any abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial. I això es nota. Amb la Guerra Civil Espanyola en marxa, l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista cada cop més beligerants i molta tensió entre països, el torneig va ser curt, intens i molt marcat per la situació política. El boicot de l'Uruguai i l'Argentina havia deixat un Mundial en predomini europeu. De les 15 seleccions, només Brasil, Cuba i les Índies Orientals Holandeses, el que coneixem avui com Indonèsia, no eren d'Europa. I entre les europees hi van haver baixes importants, com l'Espanya de Zamora, en plena Guerra Civil, o Àustria, una de les millors seleccions del moment. Es van classificar, però no van poder jugar, almenys directament. Tres mesos abans del Mundial, Alemanya envaeix Àustria i obliga els seus jugadors a jugar amb el Tercer Reich. Alguns s'hi neguen, com Matthias Sindelar, l'estrella d'aquell equip que acaba erigint-se en una icona de la resistència nazi. Tal com havia passat amb els Jocs Olímpics de dos anys abans, Alemanya volia demostrar la seva superioritat, però acaba fracassant i els eliminen a la primera.
10: I a les graderies notava l'ambient prebèl·lic?
11: I tant, als estadis francesos l'hostilitat contra Itàlia i Alemanya era evident, i al terreny de joc la majoria de partits van ser durs i agressius. A més, tot era eliminatori amb la tensió afegida. Itàlia, per exemple, va eliminar França, l'anfitriona, fent la salutació feixista a l'inici i amb la camisa negra dels partidaris de Mussolini, i es va plantar a la final contra Hongria.
12: Finalíssima de la Copa del Mundo 1938 fra Itàlia e Hongria.
11: Finalment revalidaria el títol de campió del món sota la pressió d'un Mussolini que pocs minuts abans de la final va enviar a la plantilla un curt telegrama que deia «Vença o morir». Un any més tard, l'1 de setembre de 1939, començaria la Segona Guerra Mundial, que va deixar la màxima competició de futbol en pausa fins al Mundial del 50 al Brasil.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia tros de terra petit que et dona fortuna. I la resposta era sort. Sort, a banda de fortuna, és també un tros de terra petit. I si invertiu en un tros com aquest, també podreu llegir tros del revés. És a dir, sort. Sort a tothom. Avui dimarts, un Enigmàrius numèric, sense punts, però amb premi. La xifra que germana els gats i les gotes, de 6 lletres. La xifra que germana els gats i les gotes, 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I a 5 minuts per 2/4 avui, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la nova versió que Netflix estrenarà de La Casa de la Pradera. Això és el 9 de juliol.
4: Netflix va anunciar que estrenaran un remake de La Casa de la Pradera, aquella sèrie hiperconservadora, hipercursi, que ens varen menjar fa dècades. La notícia podria no tindre més rellevància a una altra sèrie i viva la nostàlgia. Però jo crec que rescatar just ara aquella narrativa audiovisual que proposava una vida tradicional amb una idea de família única, d'una sola identitat sexual i que era masclista, per suposat, no és casualitat.
3: I la recomanació del dia coincide amb el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Cristina Bordes ens recomana el documental El Dilema de les Redes.
5: Un gran retrat de la cara fosca de les xarxes a través de testimonis molt potents. Extreballadors i els càrrecs de grans corporacions com Google o Facebook que hi revelen com es dissenyen els algoritmes des de dins, sense escrúpols a l'hora de vendre les dades dels usuaris, les nostres dades, o plantejar mesures contra comportaments addictius davant les pantalles. Fa venir ganes de pagar el mòbil. És així. El Dilema de les Redes és a Netflix.
6: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
7: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
9: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
10: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parclic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
12: Troba el teu lloc amb Parclic.
13: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia els per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Tot i seran 2:15 del matí. El protagonista del dia d'avui, quin és? Gerard Jubany, bon dia.
14: Bon dia, Alemanya i Països Baixos.
15: A veure, ara, va, que xuta.
3: Xuta.
15: Com dius?
3: Que
15: trist.
14: Totes dues seleccions són protagonistes del dia perquè acaben de ser eliminades del Mundial. Alemanya ha perdut de manera inesperada contra Paraguai, mentre que els Països Baixos s'han quedat fora de la competició fa tot just una estoneta davant del Marroc. Per tant, a aquesta hora podem saludar el seleccionador holandès Ronald Koeman. Bon dia.
16: Sí, bueno, no muy bien días ahora mismo, para ser sincero.
14: Clar, eliminats els setzents de final,
16: Sí, bueno, es lo que hay, ¿no?
14: Es lo que hay, el recurs de sempre.
16: Es una eliminación dura, sí, porque ha sido con el tanga de penalti.
14: Sí, a la tanda de penals.
16: El tanga, entonces sí, pero el Marocco es una potente equipa de jugador que juega todo en Europa. I hace bastante a ese del tiki-taki.
14: Sí, tiki-taka. Sí, sí, és un bon equip, el Marroc.
16: Por el otro parte, la selección de Holanda, que ahora ya no llamas Holanda, llamas Países Bajos.
14: Sí, Països Baixos,
16: pues
14: ho sabem.
16: Tenemos,
14: sí.
16: Tenemos un plantilla de jugadores que, com dicen en català, vale un pimiento, ¿no?
14: Sí, en castellà ho diuen.
16: Si uno de mis estrellas es Frenkie de Jong, pues tú imagina lo que hay, ¿no?
14: Sí, sí, no, clar.
16: I per això los goles, què? Tenem davant amb Memphis Depay. No sé si hi ha recordes de Barça.
14: Sí, sí, sí, com oblidar Memphis Depay.
16: Entonces, claro, este es el que hay. Y mira, pero lo que ha pasado también con Alemania...
14: Sí, ahir al vespre van ser eliminats contra la selecció del Paraguai.
16: Sí, eliminado contra un país de nombre de fruta.
14: Sí, no, això és el pitjor de tot, eh?
16: És el más humillante que he visto en mi vida.
14: Molt bé, no? Doncs en parlem després, Ronald.
16: Tienes canapés, és el cumpleaños de Giovanni, oi?
14: No.
16: No ha traído croissant.
3: Són 8:15. Avui acaba el termini per acollir-se al pla de regularització d'immigrants que ha superat totes les expectatives. A tot Espanya ja han demanat acollir-s'hi 1,3 milions de persones, quasi el triple del que estava previst. Això centrarà part de l'atenció política d'aquest dimarts en què tenim un nou gest de Feijóo cap a Catalunya. Publica un article al Periódico que porta per títol El canvi amb Catalunya i aposta per obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a ser decisiva per al futur d'Espanya. Diu que tan important és mirar el futur com constatar que en el passat els últims governs catalans han comès errors. I a Venezuela.
17: Punto. A mi cuenta. Uno. Dos. Arriba. Sigan saliendo, por favor.
3: Cinc dies després del terratrèmol, els equips d'emergència encara aconsegueixen rescatar viva alguna persona de sota la runa. Per exemple, aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. I a partir de les 9 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, tindrem el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Amb ell analitzarem els últims tirotejos que hi ha hagut a Catalunya o el paper també de la policia catalana en la investigació de la mort d'Isaac Andic. Avui comencen les declaracions també de testimonis als jutjats i, entre d'altres, està citada la terapeuta. Maica Navarro explica avui a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic, la terapeuta, d'abandonar les sessions si no donava 40 milions d'euros al seu fill, en Jonathan, perquè pogués emprendre projectes pel seu compte. I en temps d'agora parlarem amb la Maica també sobre les claus i la importància d'aquest testimoni. I pel que fa als esports, eliminació d'Alemanya i els Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals, empat a un d'Alemanya a Paraguai i també els Països Baixos-Marroc jugat aquest matí. Pel que fa al temps, avui últim dia del mes de juny, tornarà a ser un dia estiuenc amb sol i nous ruixats a la tarda. Tomàs Molina, bon dia.
18: Molt bon dia, doncs sí, acabarem aquest mes de juny amb un temps de nou assolellat, però amb aquestes tronades que no seran tan intenses com les d'ahir, però el Servei Meteorològic dona encara un avís d'intensitat. Demà tornarà a ser un dia assolellat, un altre cop a la tarda amb ruixats i amb tronades i amb temperatures demà que es normalitzen per l'època de l'any.
3: I mobilitat també aquesta hora amb retards de cada dia a la xarxa ferroviària de Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia.
19: Bon dia. L'Euromet que va de Barcelona a Girona porta un retard de mitja hora. A l'R16, 25 minuts de retard en el tren que va de Barcelona a Tortosa. A l'R15 hi ha demores d'un quart d'hora en el que va de Reus a Barcelona. A l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, hi ha els endarreriments habituals de 10 minuts. I a l'R4 hi ha retards d'entre 5 i 10 minuts. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
3: I a les carreteres, les retencions habituals d'aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia, sí. Hi ha cua a la B20, a Santa Coloma i la C58 a Montcada d'entrada a Barcelona. També a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en direcció Llobregat i molta densitat en punts habituals, com deies, direcció Barcelona, destaca l'A2 des de Pallejà i la B23 a Molins de Rei.
3: Avui a la Gorda del Matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Abans són les 7:33 i obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pau Forada, bon dia.
21: Bon dia.
3: Avui destaca l'article d'opinió del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
21: Que publica el periòdico, també n'hi ha un de l'expresident José Montilla a La Vanguardia.
22: L'article del líder del PP es titula El canvi amb Catalunya i assegura que si arriba a la Moncloa ni tractarà els catalans com a moneda de canvi ni confondrà els seus problemes reals amb els problemes ficticis.
21: Diu que els catalans han de poder viure amb la certesa que la llei els protegeix i afegeix que el Partit Popular està decidit a obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a comptar a liderar i a ser decisiva per al futur d'Espanya.
22: Per aconseguir-ho, conclou Feijóo, és tan important mirar endavant com constatar que el camí recorregut pels últims governs autonòmics ha estat un gran error.
21: I com dèiem a La Vanguardia, l'expresident de la Generalitat José Montilla titula el seu article L'Estatut de Catalunya fa 20 anys per molts anys.
22: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per a l'autogovern de Catalunya.
21: Tant al periòdico com al País hi trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
22: El País hi dedica l'editorial i diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
21: Al periòdico, el periodista Joan Tàpia alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
22: I altres temes. L'editorial de l'Ara admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica l'infrafinançament estructural que posa fre a una desitjada millora.
21: I després de la imputació de la presidenta de la CEPI, el Mundo titula l'editorial Imputació massiva de l'Estat.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
0: Llegeixo la premsa veneçolana una crida a la protecció infantil. Nadons, nens i nenes que han sobreviscut als terratrèmols però que han perdut els seus pares queden exposats a captacions irregulars. A les xarxes circulen denúncies de suposades desaparicions i oferiments informals, tot i que les autoritats asseguren que la reunificació familiar s'està fent sota supervisió. L'alerta té fonament. Els veneçolans no obliden que fa 27 anys a una altra tragèdia, les esllavissades de Vargas, això sí que va passar.
2: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
4: Doncs millor...
23: Porta els teus amics d'Endesa i emporta't fins a 500 euros en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
24: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Apark & Go?
25: Viatge sense estrès. Amb Apark & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Apark & Go. Fes el teu viatge rodó.
26: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
27: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
29: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
28: De veritat?
29: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
30: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust. És un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
31: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:37. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Adeu a un alcalde centenari.
33: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde en actiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. El seu entorn recorda que mai va arribar a cobrar un sou del consistori a un poble de 300 habitants.
3: Una notícia per als amants dels gossos.
34: A Barcelona, al Parc de la Barceloneta, es dedica una pintura a la zona d'esbarjo per animals, els gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri, i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada i s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri, visitants visuals habituals d'aquesta zona. Ho llegim al web de BTV.
3: I què està en risc?
33: El cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim el Time Out, que expliquen que tenen un cartell històric que pot ser del 1954 i l'Ajuntament els el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar intentar mantenir el cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades sobrepassa per uns 20 centímetres per cada banda del marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
3: I ara sobre Dalí?
34: Gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar el Sant Andreu de la fallida, la pintura continua desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol, el va pintar el 1977 quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subhastar-lo i amb els beneficis sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
3: I què més afecta la calor?
33: Les vies de trens, que directament les desfà. Això ha passat a la ciutat alemanya de Leipzig. Les temperatures extremes han desfet les juntes dels rails dels tramvies. Això ha obligat l'empresa a interrompre el trànsit. Ho veiem El País, que ho acompanya de la imatge.
3: I una pífia que pot sortir cara.
34: Una gasolinera de Galícia, en concret de Ribadeo, admet que es va equivocar i va carregar gasolina al sortidor de dièsel. Se'n van adonar al cap de 5 hores. Reconeixen l'error i es faran responsables de les avaries. De moment han localitzat dos cotxes afectats, però calculen que n'hi pot haver una cinquantena. Ho veiem a la premsa gallega.
3: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Pinsent i Lara García.
1: L'endemà de la trobada entre la Xina i Brussel·les, el Frankfurter Allgemeine Zeitung diu que Volkswagen i Bosch rendeixen davant dels cotxes xinesos. De tota manera, si parlem de la premsa alemanya, poquetes coses hi rivalitzen amb l'eliminació del Mundial. El mateix diari parla de desastre i es pregunta en portada si s'ha acabat l'etapa de Nagelsmann. Die Welt diu que sí, que està claríssim, s'ha de canviar de seleccionador i afirma obertament és l'hora de Jürgen Klopp. Mentrestant, totes les portades de la premsa britànica aborden el primer discurs ahir de qui, si no hi ha una sorpresa majúscula, serà el pròxim primer ministre, Andy Burnham. El Guardian, diari progressista, el Daily Mail, diari tremendament conservador, coincideixen a destacar la part de la intervenció en què Burnham va prometre reprogramar el país des del nord, des de Manchester, d'on ara mateix és alcalde. També ho ressalta el Financial Times, que avui en portada explica que el gegant de les comunicacions Comcast ara vol segregar dos dels seus grans negocis. La idea és que les xarxes de mòbil i internet siguin una empresa i NBC Universal i Sky en siguin una altra.
4: Avui la premsa econòmica es fa ressò del discurs de la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, al Fòrum de Bancs Centrals de Sintra. L'economista destaca que per Lagarde la pujada dels tipus d'interès està justificada i no hi ha res que faci pensar el contrari. El Cinco Días diu que Lagarde es desmarca de la política de la Reserva Federal dels Estats Units i prefereix guanyar temps per analitzar l'evolució de l'economia abans de comprometre's amb una única línia d'actuació. I l'Economia publica que Catalunya és la comunitat autònoma d'Espanya que més treballadors té de baixa. La incidència mensual per cada 1.000 treballadors a Catalunya és de 45 baixes, que suposen una despesa de 4.000 milions anuals per a empreses i mútues.
3: I a la premsa esportiva, què destaquem, Montserrat Raya?
5: Doncs qui té un amic, té un tresor. No sabem si són amics, però l'actual seleccionador d'Àustria de futbol, Ralf Rangnick, deu tenir Hansi Flick amb molta estima perquè va avalar l'arribada del tècnic alemany al Barça. En una entrevista al diari Sport, Rangnick admet que va xerrar directament amb Joan Laporta just en un moment en què Koeman encara era a la banqueta blaugrana. En una altra entrevista al Mundo Deportivo, Alex Baena, el jugador de la selecció espanyola de futbol i de l'Atlètic de Madrid, afronta el seu primer Mundial amb 24 anys. Diu Baena que no estaria al Mundial si no fos pel seu psicòleg. Diu que l'ajuda a obrir-se les emocions i gestionar-les millor.

0: Segurament que molts identificareu com aquesta cançó de Doctor Prats, Energies, l'oficial de la gran sortida del Tour de França que es fa el dissabte a Barcelona. Doncs bé, el periòdic avui recorden que just fa 12 anys Barcelona va estar a punt de tenir una sortida del Tour, però finalment no va poder ser. Jordi Hereu, llavors alcalde de Barcelona, va deixar l'acord fet amb els organitzadors de la Ronda Francesa, però finalment no va voler firmar, diu La Vanguardia, diu el periòdico, a un acord que podia recaure en un altre equip de govern municipal que no fos el socialista.
1: I a la premsa del cor, el col·laborat de la Casa Reial Britànica, Elisenda Pineda.
2: El viatge del príncep Harry al Regne Unit amb la seva família penja d'un fil. El govern britànic li ha denegat la protecció policial amb fons públics que havia demanat per la seva estada. Els hi han dit ben clar, no hi ha responsabilitat monàrquica per part vostra, no hi ha guàrdia urbana vestida de gala amb aquells barrets de peluix on s'hi pot amagar una làmpada de peu. Harry diu que si no els han d'acompanyar els cotxes policials, com en una cavalcada de reis, n'ameguen i els nens es queden a Montecito jugant al 3 en ratlla. Una llàstima. Tan bé que anàvem.
1: Caralies, i qui fa anys avui?
3: Doncs mira, felicitem l'actor Leonardo Sbaraglia.
1: No sé.
3: En fa 56. També el nedador americà Michael Phelps.
1: 42.
3: 41. L'actor i humorista José Mota.
1: 60.
3: 61. I també fa anys Pascal Comelade.
1: Pascal Comelade, 72.
3: 71. Pensava que era més jove.
1: Santoral.
3: Avui és Santa Emiliana, aquesta santa.
1: Emiliana.
3: Emiliana.
4: Ai, és de... Emiliana, Emiliana, tapada. El teu prospat va lluitar fa molts anys.
3: Déu ho tingui la glòria.
1: Què diu l'Emiliana?
3: Va ser una de les santes dels primers temps del cristianisme. Va viure i morir màrtir de Roma. Se sap que va patir diversos turments, els quals no va poder vèncer la seva constància, i finalment Emiliana va morir degollada. A Catalunya hi ha 402 persones que es diuen Emiliana.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 30 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
6: 30 de juny de 2006, ara que Pasqual Maragall ha plegat, El Periódico conversa amb José Montilla, que tothom diu que serà el seu successor. L'entrevista es grava al Ministeri d'Indústria mirant de reull a la tele l'Espanya-França del Mundial. Aquell dia Espanya va quedar eliminada a vuitens de final. I Montilla va deixar aquest titular. Després d'una etapa convulsa, es refereix a la de l'Estatut i Maragall, ara la gent vol estabilitat. Una altra entrevista del 2006, la consellera Montserrat Tura va al minoria absoluta de Toni Soler i afirma que abans de 25 anys una dona presidirà la Generalitat. N'han passat 20, en queden només 5 perquè es compleixi el vaticini. I acabo amb Shakira, perquè ara fa 20 anys omplia el Palau Sant Jordi i deixava anar aquesta frase. Jo també tinc sang catalana. Mi apellido Ripoll, que és més català que el pa amb tomàquet. Encara no coneixia Gerard Piqué ni sabia que tindria dos fills catalans.
1: Avui és 30 de juny del 2026, és el 181è dia del calendari, falten 19 dies per la final del Mundial i 4 per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta.
8: Mi solicitud fue presentada el 19 de mayo, sigue en trámite.
9: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
10: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és... Passa pàgina.
11: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres.
12: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira.
13: Ahorita nosotros no viene una epidemia.
14: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto.
15: Andy Burnham creu que el poder al Regne Unit es concentra massa a Londres i cal portar part del govern a Manchester.
16: Bé, no us ho imagineu més. Fem-ho realitat.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Terapeuta.
17: Especialista en terapèutica, que és la part de la medicina que s'ocupa del conjunt dels preceptes destinats al tractament de les malalties. Prové del grec terapeuter, servidor, assistent o aquell que té cura d'algú. La jutge del cas Andy investiga avui la terapeuta de la família per saber si, a més de tenir cura de Jonathan i Isaac, també va tenir alguna cosa a veure amb la mort del patriarca de la família.
1: Caiguda.
17: Acció de caure, que en la tercera excepció és anar a parar una situació dolenta, trobar-s'hi tot d'un cop. És per això que Santos Cerdán ha titulat el seu llibre La caiguda, la caïda, en què descriu com, inesperadament, segons diu, va passar de dominar la política espanyola a la presó.
1: Pal.
17: Peça de fusta dreta, rodona, d'una certa llargària, infermeria, generalment afuada d'un cap per on es planta a terra per sostenir alguna cosa. En sentit col·loquial, podem dir que quedar eliminat del Mundial per un penal que va al pal és un pal, però per parlar d'un disgust o d'un cop moral, parlem de tràngol o garrotada.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 1.300.000.
7: Són les persones que s'han acollit al procés de regularització d'immigrants en 2 mesos i mig, segons les xifres oficials del govern espanyol. Avui acaba el termini per presentar sol·licituds. Al principi del procés, el govern preveia que 500.000 persones se'n beneficiarien.
1: 24.628 milions d'euros.
7: És el que preveu recaptar Hisenda sobre l'impost de la renda del 2025, un increment del 18,4% respecte a l'any anterior. En canvi, l'import a retornar als contribuents es redueix un 3,2%.
1: 6%.
7: És el que ha caigut la taxa de graduació de l'ESO en 4 anys a Catalunya. Ha passat del 93 al 87%. Són dades de la Fundació Bofill, que també exposen que l'abandonament escolar prematur és gairebé del 14%.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig el Teatre Grec, a Montjuïc. L'amfiteatre ple a vessar i al fons de l'escenari un color lilós s'hi representa l'òpera de Tres Rals.
18: És una edició molt especial la que es va inaugurar ahir al vespre, la del 50è aniversari, una representació que avui, per exemple, el periòdico titula com un Màquina Baja Cuir en Faldilla interpretat per Nao Albet. Una òpera de pobres, segons els seus autors, que sembla que va convèncer prou els assistents.
1: A la segona imatge hi veig una zona residencial de La Guaira, la zona turística de la costa de Veneçuela. Tots els edificis estan en runes, amb els pisos encavalcats, com si fossin peces de dominó caigudes, i per sobre la runa, un formiguer de centenars de persones que busquen entre la runa.
18: 5 dies després del terratrèmol, les tasques de rescats continuen centrant-se en buscar supervivents, cosa que cada cop resulta menys probable. Aquesta és la primera. Després de la tragèdia, l'emergència, i després serà la segona fase, la de la retirada de tota aquesta muntanya de ciment i mobles dels habitatges, ja per més endavant la costosa reconstrucció.
1: I a la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas des de Girona. Veiem un carrer ple d'aigua per on els cotxes intenten circular i les voreres emblanquinades pel que sembla pedra. On és això, Clara Jordan?
19: Doncs a Santa Coloma de Farners, on ahir la tarda les tempestes van concentrar en aquest municipi i el seu entorn fins a 80 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Les sortides dels bombers per inundacions i baixos es van concentrar també a la capital de la Selva. Una pluja acompanyada d'una forta tempesta que va obligar a desviar, per cert, cap a Barcelona 2 vols procedents de Brussel·les i de Leeds que havien d'aterrar a l'aeroport de Girona.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. L'estat d'Idaho, als Estats Units, utilitzarà l'escamot d'execució com a principal mètode d'execució a partir del mes vinent. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. Fins ara els condemnats a mort que s'executaven a l'estat d'Idaho morien per l'aplicació d'una injecció letal. A partir del mes vinent seran afusellats per un escamot d'execució que els dispararà fins a matar-los. Diu la notícia que els escamots d'execució seran formats per ciutadans voluntaris, seran seleccionats sempre que aprovin una prova de tir al blanc i no hagin rebut cap multa durant l'últim any sobre l'ús d'armes de foc o l'ús de la força. Un altre requisit és tenir un certificat com a oficial de pau de l'Estat amb un mínim de 3 anys d'antiguitat. Tampoc poden tenir cap vincle sanguini ni legal amb la víctima que s'executa. L'Estat de Idaho mantindrà també l'execució letal com a mètode d'execució, però només l'aplicarà quan no sigui possible organitzar l'escamot d'afusellament.
1: I això és real o fals?
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
22: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
20: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'estat d'Idaho als Estats Units utilitzarà l'escamot d'execució com a principal mètode d'execució a partir del mes vinent és una notícia real. De fet, aquest estat és l'únic dels Estats Units que permet o permetrà l'afusellament com a mètode d'execució. Una última dada, adequar i preparar la sala d'execució perquè els escamots d'afusellament puguin fer la seva feina ha costat més $1.200.000.
1: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
1: Són les 7:52. Repassem aquesta hora els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants.
0: Ho ha demanat més d'un 1.300.000 persones, lluny dels 500.000 que s'havien previst des d'un principi. Pedro Sánchez defensa la mesura i des del PP, Alberto Núñez Feijóo li retreu l'anomenada llei de nets, que permet obtenir la nacionalitat als descendents d'exiliats durant el franquisme.
2: Un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
4: Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
1: L'Audiència Nacional imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
23: El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança.
1: I avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
0: Cerdán repassa la trajectòria política i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
1: A Veneçuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent.
23: El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva.
1: I el govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes de carburants.
0: Seran de 15 cèntims del litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
24: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
0: El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%.
1: I la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutja que investiga la mort del fundador de Mango.
23: També estan citades les germanes de Jonathan Andic, Sara i Judit.
1: Vaga dels treballadors de Correus.
0: Avui s'aturen per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla. Correus només cobrirà el 30% dels treballadors que faran vacances.
1: I a la cultura arrenca la 50a edició del Festival Grec.
23: Amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Passos i amb direcció musical de Dani Espasa.
1: I els esports, una altra caïda, en aquest cas del Marroc. Ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals.
0: També els penals aquesta matinada. Primera gran sorpresa del campionat, el Paraguai ha eliminat Alemanya avui a les 7 de la tarda. Costa d'Ivori, Noruega, i a les 11 França-Suècia.
25: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
26: Pel que fa al temps d'avui, tornem a parlar de sol. Sol en conjunt, però tarda amb nuvolades i amb alguns ruixats que afectaran l'interior de les comarques gironines i de Barcelona, localment podrien ser fortes.
25: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, tallada la Nacional 240 Lleida, Clàudia Serra.
27: Sí, està tallada en tots dos sentits de la marxa perquè s'està retirant la càrrega d'un camió que ha bolcat de matinada. Hi ha desviaments senyalitzats i a l'àrea de Barcelona, doncs, les retencions amb aturades en punts habituals a les rondes, també les carreteres d'entrada a la ciutat. Destaca la 2, precaució, perquè hi ha un camió avariat entre Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, que talla un carril.
5: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
28: A dos quarts de nou parlarem del llibre que publica avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.
23: A les 9, entrevista al director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
28: A partir de les 10, parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías, i amb el del Suprem, Sebastián Moralo. També rebrem l'antropòleg Manuel Delgado.
23: I a les 11, teràpia boomer amb Sergi Pàmia sobre les xarxes socials.
28: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
29: I no ens en volem perdre detall.
5: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
0: Tot Gira en la seva màxima expressió.
5: Les tres etapes del grande part en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
30: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
5: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
30: Aixeca els dos braços.
5: Algú podrà amb Pogacar?
31: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia, bona hora.
32: Xiripipis preciosos, com esteu?
1: Bé, esperant el resultat de l'EGM, que ara a les 8 el coneixerem.
32: Les audiències. I què, traurem bona nota o no?
1: Esperem, no sé si fem la feina que hem fet.
32: Clar, però...
1: Si fas la feina, al final surt, no?
32: Clar, qui sembla recull.
1: Ara, Per cert, sí, ja estem obrint tandes per la cançó del Manu de la temporada vinent.
3: Exactament.
1: Manu, si havies sabut que havia renovat, no ho sé si ho sabies.
3: No ho sabia.
1: Ah, doncs...
3: Renovat, Manu!
1: Renovat, Manu!
3: Això és una meravella.
1: Ara és quan diu no podré, però bueno, ja ho arreglarem.
3: Renovat!
1: Renovat igualment.
3: M'encanta.
1: Amb la IA es pot fer de tot.
3: Que m'has donat una alegria ara.
6: Renovació. 636-36-0609.
1: Si voleu dedicar alguna cançó, feu-ho ja, comenceu a apuntar-vos, sí, perquè això es dispara i després ja no hi ha forats. Quan ja no hi ha forats, malament per omplir. 636-36-0609. Va, anem a marcar el telèfon de l'Anna.
6: Ui, l'Anna, que avui tenim un missatge, això ho farem una miqueta més curt, perquè tenim aquí mitja Bíblia.
1: No, més curt no, fes-ho com s'ha de fer.
8: Clar. Tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré...
6: Sí que tindré temps, de fer-ho.
1: Què és això? Com digues el nom de la teva trucada.
6: Sí, perquè a vegades és com digues...
1: Anna!
6: No, o sigui...
1: Sento veus-ho ja.
3: Anna?
1: Haig de descansar.
9: Hola, sóc l'Anna.
1: Anna?
6: No, que no hi és.
1: Sí, que està parlant l'Anna.
6: Que no, que l'està trucant.
1: Jo sento veus. Estic sentint veus, eh?
6: Surt la bústia.
3: No hi és l'Anna?
1: Anna?
9: Anna?
10: Hola.
1: Veus com sí que hi era?
6: No, però és que abans ha saltat la bústia.
1: Anna?
10: Hola.
6: Mira, Anna, que truquem de Catalunya Ràdio, del matí de Catalunya Ràdio.
10: Sí.
1: Bueno,
6: ni fa ni fa.
10: És que digui, això és una broma.
6: No. Anna, que estàs en directe.
1: No, és una broma, no és una broma. Truquem directe de la ràdio, això sí.
10: Vale.
1: De part del Pau.
10: De part del Pau.
6: Que sí, que diu que encara que en aquestes dates no teniu res concret a celebrar, vol donar les gràcies per cada dia que comparteix amb tu, ja que fas que tots els moments siguin especials. Ets la seva amiga acompanyant de vida, tresor, i la millor professora que mai hauria pogut tenir. Per continuar fent camí junts, espera que aquesta cançó et porti bons records de Bilbao.
1: Professora? Què vol dir professora?
6: I records de Bilbao?
10: Professora, perquè està estudiant enginyeria.
6: Sí.
10: Bueno, jo que també sóc enginyera, pues en algunes assignatures li dono una mica de suport.
1: Li fas un repàs.
6: I Bilbao?
10: Bilbao? Què he dit de Bilbao?
6: Oh, sí, que aquesta cançó
1: porta molts bons records. Mira, la cançó és Tàndem de Tallets. Ara ens ho expliques.
6: Quin merder.

0: missatge claríssim, Anna, que no cami mai.
1: Tira la canya que ve peix.
0: Ara, ara.
1: Adéu, Anna.
0: Ai, adéu.
1: Adéu, Manu.
0: Adéu, Manu.
2: Adéu, Tiritiqui.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: El que fem cada dia aquí és un miracle. És el miracle de la veu i del silenci a l'altra banda. És el miracle de la ràdio. La ràdio és part de la identitat dels oients, forma part dels nostres records més viscuts, que es manifesten a través d'imatges que tots ens resulten familiars. La imatge, per exemple, de l'avi amb el transistor enganxat a l'orella. O la d'un cotxe per una carretera buida de matinada. També la d'aquelles nits d'insomni en què el silenci es fa massa feixuc. Perquè la ràdio sempre hi és. En els moments de solitud és l'única veu que no fa nosa, però també en els moments compartits. Com quan sona de fons a la cuina on esmorza tota la família. O als tallers, o a les oficines, pautant el ritme de la jornada. I és que en el fons la ràdio és això, companyia, ho hem dit moltes vegades. I és cert que els temps canvien a una velocitat de vertigen. I la manera de consumir informació i entreteniment s'ha transformat per complet. Portem el món sencer atrapat dins d'un telèfon mòbil. Però enmig de les presses, l'essència d'aquest mitjà no canvia. Per una raó molt senzilla. Com a oients, sabem que allò que escoltem és de debò, és real i és sentit. I que nosaltres també en formem part. És la màgia de la gran comunitat. Saber-nos tots part d'alguna cosa més gran. Per als que ens dediquem en aquest mitjà, aquest és el regal més gran que ens fa la ràdio. Tocar les vides de tanta i tanta gent. I aquesta temporada no ha estat una excepció. Els mesos que portem d'aquest 2026 han estat molt llargs. Han estat carregats d'una actualitat que ens ha deixat sense alè. Però aquesta marató no ens ha fet perdre mai el ritme. I és que avui, que es publica l'últim estudi general de mitjans d'aquesta temporada, ens han portat les notes i estem contents. Ara ho ampliarem, però a cop de titular, segons l'EGM, escolten cada dia Catalunya Ràdio 672.000 persones. RAC1 és líder amb 1.018.000 oients, per tant, enhorabona a RAC1. I aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio, fa la seva millor temporada des de la 2018-2019, marcada pel judici als líders de l'1 d'octubre. El Matí de Catalunya Ràdio creix respecte a l'última onada i respecte a fa un any. Aconsegueix 458.000 oients diaris. Augmenta d'audiència pràcticament a cada hora. I a més, aquest programa retalla 65.000 oients a la competència que baixa. La nostra audiència, la del matí, aporta la meitat d'audiència total a Catalunya Ràdio. De fet, tot el consum de la ràdio baixa en aquesta onada, excepte el Matí de Catalunya Ràdio, que puja, i ara ampliarem també, com dèiem, la resta de resultats, que també són bons en alguns programes també d'aquesta casa. Però que el consum general baixi és una realitat que ens ha d'ocupar a tots. I per això avui, més que mirar els altres, preferim mirar-nos a nosaltres mateixos i assumir també el compromís de continuar fent una ràdio rigorosa, exigent, útil i oberta a tothom. Estem molt contents i orgullosos de la confiança amb el matí, però també seria un error entendre-ho com una victòria particular. Si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta casa és que els programes funcionen quan darrere hi ha una redacció forta, una emissora amb personalitat i un projecte compartit. I en això continuarem treballant. Per això voldria compartir aquesta dada també amb tota la redacció de l'emissora, perquè el que fem cada dia al matí és també fruit de la feina de molta gent. Dels serveis informatius, dels corresponsals, dels equips tècnics, dels productors, de l'equip de promocions, de digital, de programació i tantes altres persones que fan possible Catalunya Ràdio cada dia. Nosaltres, els del matí, tenim un encàrrec i un propòsit clar, que és ser útils al país i als oients. I ens hi esforcem molt cada dia. I per això demanem a tots els companys de Catalunya Ràdio que no deixin de sumar-s'hi, que no deixeu de banda el matí. El matí és de tota la ràdio i desitjo que aquestes dades serveixin també d'estímul i d'inspiració col·lectiva per recordar-nos que quan treballem amb ambició, amb exigència i sentit de servei públic, connectem amb la gent. El matí és de tothom que el vulgui fer millor, com Catalunya Ràdio és de tothom que vulgui fer-la créixer. Encomanem-nos, doncs, d'entusiasme i de passió. Només així serem imparables. Tenim també la confiança de la direcció de la corporació, de la ràdio i la més important, la dels oients. Gràcies per la feina feta i per continuar-hi creient.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui dimarts 30 de juny, al Cap de Creus, 28 graus en aquest moment, a l'Alt Empordà, Rubió, al Pallars Sobirà, 13 graus, a Margalef, al Priorat, 21 graus a hores d'ara, en un dia que es manté assolellat, amb temperatura que serà una miqueta més normal per l'època de l'any, un dia de sol, a la tarda, nuvolades a l'interior de les comarques gironines i en tot el Pirineu, amb alguns ruixats en aquesta zona, i també a l'interior de les comarques de Barcelona. En principi, seran menys forts que els d'ahir.
0: Ara són les 8:05. I Catalunya Ràdio tanca la temporada amb 672.000 oients, la segona millor dada de la temporada de la història d'aquesta emissora. Els principals programes de Catalunya Ràdio que pugen en audiència i aquest programa que esteu escoltant, com dèiem, no només creix, sinó que aconsegueix tancar la millor dada d'audiència des de la temporada 2018-2019, un any marcat informativament parlant pel judici als líders del procés. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. És un context, ho deies tu ara, de baixada generalitzada del consum de ràdio. Nosaltres, però, creixem i, de fet, retallem 65.000 oients al nostre principal competidor, que és el món RAC1.
0: Insistim, la segona millor dada de la temporada de la història de Catalunya Ràdio i la millor dada d'aquest programa des de fa 7 anys. Gràcies, per tant, per la confiança. Però les bones notícies no són només pel matí de Catalunya Ràdio. També pel Catalunya Migdia, l'informatiu que lidera Òscar Fernández, que suma un total de 157.000 oients diaris. És l'informatiu més escoltat de Catalunya. Òscar Fernández, bon dia.
4: Bon dia.
0: Content o com sempre?
4: Avui content. Avui em costa trobar aigua per tirar el vi, perquè són unes dades espectaculars. Per tant, l'agraïment màxim a la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio, que està al darrere d'aquest informatiu, perquè, com saps, això de la ràdio, hi ha algú que hi posa la veu al capdavant, però al darrere hi ha molta gent que hi treballa. I, per tant, a la redacció d'informatius, als companys tècnics, doncs agraïment, i als oients, òbviament, 157.000. És una barbaritat.
0: I tot això en un any que també ha estat convuls. Bé, cada any és el mateix. Vull dir,
4: cada GM repassem tot el que hem fet en els últims 3 mesos i ara sí, tenim conflictes oberts, enviats especials a tot arreu, la visita del Papa, tot el context polític, la pressió de tot plegat, i això doncs dona satisfacció el fet de veure que la feina de cada dia doncs es veu recompensada amb aquestes bones dades.
0: És l'informatiu més escoltat de Catalunya i també la millor temporada des de fa 7 anys, quan hi va haver també un augment d'audiència destacadíssim pel judici del procés, que tenia un interès informatiu doncs obvi, com també va haver-hi després uns anys importants amb la pandèmia, etc. Doncs ara, en un temps en què sembla que tot és molt més espès, no?, i que no tenim tantes ganes d'escoltar segons quins temes, doncs la gent està connectada i confia en la informació.
4: Sí, sí, i això és el que ens retroalimenta, no?, per continuar fent la feina que fem, i efectivament ens il·lusiona el fet que la gent vingui a la ràdio pública a buscar la informació en aquesta època en què hi ha tanta desinformació, doncs que confien en nosaltres, en els serveis informatius de Catalunya Ràdio, doncs per estar al dia de tot el que passa al seu voltant i també a la esfera internacional. Per tant, moltes gràcies als oients, moltes gràcies als companys. És que avui no puc anar amb aquell posat.
0: Ha pagat uns entrepans o alguna cosa.
4: Alguna cosa haurem de pagar, sí.
0: L'Òscar, que capitaneja l'informatiu. Gràcies, Òscar. Gràcies. Més escoltat, com dèiem, del país. I el suplement aconsegueix la millor temporada de la seva història.
3: Puja dissabte, puja diumenge. Cada dissabte escolten el Roger Escapa i companyia 456.000 persones. Cada diumenge 400.000. Enhorabona, per tant, a l'Escapa i tota la tropa del cap de setmana.
0: I enhorabona també en Peyu. La Renaixença tanca la seva primera temporada amb 104.000 oients. Ha anat creixent des del setembre sense parar i poc abans de les 11 trucarem també en Peyu i companyia. I també felicitem en Francesc Garriga amb la tarda.
3: Una tarda que també creix, el Garriga i companyia també aconsegueixen 126.000 oients, un augment que és del 6%.
0: I el Tot Gira també està d'enhorabona.
3: El programa esportiu dels caps de setmana creix també i en el cas dels dissabtes arriba als 174.000 oients, una pujada d'un 52%.
0: I aquesta casa també és líder en podcast.
3: Sí, concretament amb 113.000 oients que escolteu l'ampli oferta de Catalunya Ràdio i el grup 3CAT a demanda. També creixen, per cert, les ofertes musicals d'aquest grup d'emissores. Catalunya Música puja un 7% i arriba als 34.000 oients. I CAT també puja un 31%, s'enfila fins als 40.000 oients.
0: Per tant, gràcies a tots per la confiança.

0: altre dels temes del dia és la regularització extraordinària de migrants. Avui s'acaba el termini per presentar les sol·licituds i ja sabem que s'ha doblat la previsió del govern espanyol amb més d'un milió de peticions. A Catalunya tot apunta que les sol·licituds també seran més de les 150.000 previstes.
1: El que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vas dir en el seu dia és superior.
0: Així ho avançava la setmana passada el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto. Avui en tindrem més detalls. I el mateix Pedro Sánchez participa avui també en una jornada sobre migració. Sèria Forment.
2: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
3: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite.
2: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
4: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIEs, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir amb el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
2: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per les dades que han transcendit fins ara, la majoria de persones que han presentat les sol·licituds són d'origen llatinoamericà. Frederic?
5: Sí, la Fundació per la Ciutadania Global, que és una de les entitats que emet certificats de vulnerabilitat, ha donat les dades d'una mostra que té, No són dades oficials, però són les dades de la mostra de 5.000 persones que han presentat la sol·licitud. El 67,5% procedeixen, com deia Ricard, de Llatinoamèrica. Bàsicament Colòmbia, Veneçuela i el Perú. El 22% venen de l'Àfrica i el 6,5% de l'Àsia. Un 60%, més de la meitat, són joves, tenen menys de 36 anys.
0: Aquesta regularització la va fer servir el Partit Popular per acusar el govern espanyol de voler ampliar el cens en benefici propi. Feijó ara ha ampliat aquesta acusació a l'anomenada Llei de Nets, que preveu donar la nacionalitat espanyola als fills i nets dels exiliats o perseguits durant la Guerra Civil.
6: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa entre el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
7: Demuestran, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
0: Així ho deia Feijó i així responia la ministra i portaveu Elma Saiz. Per cert, que Feijó escriu avui també un article al periòdico que el titula El canvi amb Catalunya.
5: Sí, bàsicament demana el suport dels catalans per arribar a la Moncloa perquè Catalunya sigui decisiva, diu el líder del Partit Popular, que textualment tan important és mirar cap endavant com constatar que el camí dels últims governs autonòmics ha estat un gran error. En aquest sentit, Feijó diu que l'asfíxia identitària i la pressió burocràtica i la pressió impositiva han deixat Catalunya en el que ell qualifica de decadència progressiva. Perquè per canviar això, diu Feijó, el PP no necessita mutar els seus principis, sinó simplement, diu, aplicar-los.
0: Tot plegat mentre el llistat de casos judicials que envolten el PSOE s'ha ampliat a les últimes hores amb el cas Leire. L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, la SEPI, per suposades irregularitats en les ajudes durant la pandèmia. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Què tal, bon dia? És una branca menys coneguda del cas que investiga també el jutge Pedrat i que posa el focus en les maniobres de Leire 10 i empresaris per influir en operacions de la SEPI, el braç inversor de l'Estat, a canvi de comissions. El jutge ha donat un impuls a aquesta línia, ha imputat la presidenta de l'entitat, Belén Gualda, i també 24 empresaris i càrrecs públics. La Fiscalia Anticorrupció parla d'un patró d'actuació reiterat, coordinat i estructurat per influir i aconseguir ajudes públiques i rescats. La Moncloa manté la confiança en Belén Gualda, diu que la seva tasca és impecable i que a la interlocutòria del jutge no hi ha res que la comprometi. Afirma també que ha salvat milers de llocs de feina. A la causa també està investigat el que fou el seu predecessor, Vicente Fernández.
0: I en aquest context, avui surt a la venda La Caída, que és aquest llibre escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que no rebat les acusacions, però sí que diu que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
5: Assegura que en la seva declaració davant del Suprem, les seves explicacions simplement no interessaven. Així ho diu Santos Cerdán en aquest llibre. L'exsecretari d'organització del PSOE vincula la seva caiguda a la feina política feta prèviament. Diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil. Et converteixes en un problema. I els problemes, diu Santos Cerdán en aquest llibre, no es gestionen, s'eliminen.
0: I justament avui tenim també un dia intens als tribunals, però paradoxalment no es tracta de casos de l'òrbita socialista, sinó que són causes que afecten de manera directa o indirecta al Partit Popular. El primer és el cas Kitchen.
5: L'espionatge policial a Luis Bárcena, suposadament per ordres del PP.

0: pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals, que quan recordis el meu nom, no et faci mal.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
4: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
3: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
5: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
6: Perquè quan parles, fas màgia.
7: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

aquí. Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé,

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, una sorpresa per molts de nosaltres i per mi també. Parlarem de moltes coses. De l'Escola Nazaret, parlarem d'Esplugues, de pintura, de cinema, de música, d'art en general. Es pot dir que si tinguéssim un piano, tocarem totes les tecles del piano, perquè tenim aquí una persona creadora en tots els àmbits. Ell es diu Àlex Agüera Pizarro.

0: Bon dia, Àlex.
1: Bon dia, un plaer estar aquí amb tu.
0: Gràcies a tu, molt benvingut a Esplugues FM, perquè realment tenir una persona com tu als nostres estudis és un luxe i ara els nostres oients ho aniran descobrint mica en mica, perquè no us ho penso explicar tot al principi. Àlex, ets d'aquí d'Esplugues, del barri del Centre, has estudiat a l'escola Natzaret i a partir d'aquí també vas fer ràdio a Ràdio Estudis Plugues, l'antiga ràdio d'aquí de l'Avent Centre Cultural. Explica'ns una mica com comences a fer ràdio.
1: Bueno, pues no recordo molt bé el per què, però tinc com un pensament que em porta a dir que un dels meus millors amics estava fent, o estàvem fent, no sé si era un crèdit de síntesi o era algo que teníem que, bueno, fer un treball i agafar informació, no?, d'algo. I jo recordo que el meu amic estava fent algo que era de periodisme i tal, perquè després ell va ser periodista i tot això, i el seu pare treballava en un locutor d'aquí a d'Esplugues. Llavors un dia ens va dir: "Pues veniu un dia i així coneixeu tot el món de la ràdio, veieu com es fa un programa i tot això." I vam anar una tarda que recordo que es pujava unes escales super, super llargues i super empinades. Al final era com pujar el desvan de los Goonies, saps?
0: Més o menys, perquè
1: de la pel·li dels Goonies.
0: Jo també vaig estar a principis de Ràdio Estudi Esplugues, i era on s'entra ara per secretaria, hi ha una escala estreta molt alta que ara va parar a la sala del teatre d'aquí de l'Avent Centre Cultural, però quan arribaves a dalt hi havia com una porta petita a la dreta i entraves a la ràdio.
1: I això, i tenies que pujar una escala, però per mi era una cosa fantàstica, perquè era una ràdio artística, no era una ràdio pues, que tot estava a la mà i tot això.
0: I tan artística, jo sóc una de les que va posar suro a les parets d'aquella època.
1: Pues això, i bueno, pues vam anar un dia, ens va convidar a passar una estona amb ell, i el programa era pues, així, molt d'actualitat, de música, de coses així. I jo crec que l'home ens va veure que ens ho vam passar tan bé que ens convidava una vegada al mes i ens deia: "Veniu" i tal, i llavors ell parlava amb gent que coneixia por ahí, i el dia que veníem nosaltres, com ell sabia pues, que estàvem a l'època del cole i tot això, i en aquella època encara s'escoltava ràdio perquè no havia internet, en el que jo estic parlant no havia, o si havia, estava començant, però no estava ni Messenger ni res d'això. Pues ell utilitzava, diguéssim, pues tota la gent que de l'escola nostra, que pues, ens escoltava, i així pues, tenia molta audiència. I parlava amb gent i potser aconseguia unes entrades gratis per anar al cinema o alguna cosa així. I en el programa pues, feia un sorteig i els amics trucaven i no sé què. I era com una cosa molt divertida, perquè en aquella època havia un programa molt famós que es deia El que més trenca, en Oriol Carrió, que pues que la gent de la meva edat per la nit, en comptes de parlar en el mòbil per WhatsApp, escoltava El que més trenca.
0: Això no sé si és el que t'impulsa a estudiar audiovisuals, enginyeria d'àudio, després també fas uns màsters en tot el tema d'àudio. Aquest cuquet de la ràdio t'obre aquesta possibilitat?
1: Bueno, en aquella època estava ja una mica, diguem, experimentant pues, això com jove, el que t'agrada, el que no. I jo sabia que, per exemple, qualsevol cosa que estava relacionada amb l'audiovisual o en l'art no em costava res passar temps fent això, no? I això pues, ja em donava una pista del que m'agradava, per lo menos. No sabia si em dedicaria, que avui en dia tinc la sort que em dedico, però en aquella època pues, almenys sabia que m'agradava. Llavors, jo sempre he nascut amb molta curiositat artística. De petit ja pintava, ja pues, feia tot el que m'agradava ja era relacionat amb crear coses. Anava a casa, a la torre del meu avi, i construïa una cabanya. Per les tardes pues, pintava. No passava gaire més temps fent altres coses. No jugava massa a la consola, per exemple. Tot m'agradava això, crear. Potser feia una estàtua de barro o el que sigui, i tot estava relacionat. Llavors vaig tindre la sort que els meus tiets, Pizarro, tenien una orquestra de música que es deien Els Bebès, que en, pues, en la seva època pues, van fer molts pues, concerts per aquí a Esplugues, Can Vidalet, Hospitalet i tot això, que en aquella època, que estic parlant, tindre una banda de música era com... com quasi ser els Beatles, quasi ben bé, no? Perquè no, no era com ara, no? Que, de fet, ells sempre expliquen que van tenir una reunió amb els pares per dir-los que volien ser músics. Això, en aquella època, era com... o sigui, era una cosa de boixos, no? Eren superoberts de ment en aquest aspecte. Després...
0: molt, perquè els teus tiets deuen tenir... dels que feien el grup musical uns 65 anys aproximadament.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí? Sí, sí. Així que, pues això, jo vaig néixer en això, en aquest ambient, i el tema artístic pues, no era una cosa difícil dintre de la meva família, perquè bueno, ja s'havia fet, no s'havia aconseguit fer a nivell potser com he arribat jo, però sí que era una forma fàcil. Llavors vaig començar molt a la música, doncs anava a tocar amb ells, el meu tiet m'ensenyava bateria, l'altre m'ensenyava guitarra, un li agradava molt la música doncs, més rock, no? més Beatles, Rollins, Led Zeppelin i tot això, i l'altre li agradava més tot el, més, una mica més rumbeo, no? Més pues, Medina Zara, no sé, Los Chichos, tot això, no? Una mica. Llavors pues, vaig créixer una mica en aquest nutrim-me d'uns i els altres. Llavors pues, bueno, va vindre la meva adolescència i...
0: perdona, tot això com has explicat és abans de l'adolescència?
1: Sí, sí, clar, tot això... des de...
0: Val, doncs anem fent.
1: Vale.
0: Anem explicant.
1: Bueno, no sé què vols que t'expliqui, doncs pues això, que sí. Pues vaig començar a tocar la guitarra, diguéssim, pues, en un dels meus tiets, en l'altre la bateria... pues ja vaig començar a fer els meus pinitos en el món de la música, ja composava les meves primeres cançons, que bueno, pues eren molt cutres i tal, no? Te pots imaginar, no? I tenia un piano Casio, també d'aquests Casiotone, dels d'abans, i ells em portaven una partitura, perquè abans... aconseguir una partitura també era difícil, no? Que no és com ara, el teu tiet se baixa una partitura d'internet, això no té ni valor, no? Però quan el meu tiet me portava una partitura, potser anava a Barcelona a buscar un llibre.
0: Saps a la Beethoven?
1: Per exemple, sí, sí, o sigui, mm-hmm. I tenia pues, tot aquest valor. I bueno, pues, vaig començar una mica així, pintura, anava aquí en el Xavier.
0: El Xavier Ribó?
1: En el Xavier, sí, ja.
0: Ah,
1: aquí a la...
0: al cercle artístic?
1: Sí, després, recorda'm que t'expliqui una cosa del Xavier relacionat amb el cinema, quan arribem al... perquè és molt important. I és d'actualitat d'una cosa que passarà... després te l'explico. Bueno, doncs pues això, i vaig començar pues, així, pues, música, en el Xavier pues, anava aquí a pintura i venia gent i es ficava així en les poses i pintàvem i tot això, i bueno, i avui en dia jo sóc del Cercle d'Artistes d'Esplugues, que el Xavier és el president, i bueno, pues, que seguim en contacte i fem moltes coses, i a ell li agrada molt tot el que faig, i a mi m'agrada molt el que fa ell.
0: Ara et tallo. Però seguirem. Ara que estem amb el cercle artístic, hi ha classes de pintura que tu actualment encara hi estàs assistint.
1: Sí, però jo vaig a pintura en la Carmen Soler, que està al costat del Robert Brilles,
0: sí.
1: Però no vaig en el Xavier, perquè el Xavier s'ha
0: jubilat. Sí. Però la teva vessant artística continua amb aquestes classes que actualment encara estàs fent.
1: Sí, sí, sí.
0: I també participes amb el cercle artístic, que si no recordo malament, el darrer diumenge de mes feu l'exposició...
1: posem els quadros, sí, sí, sí.
0: Al passeig peatonal d'Àngel sí. Guimarà.
1: Jo no els poso perquè estic una mica liat. Jo poso els meus quadres a les meves pel·lis.
0: Està molt liat, perquè ara estem encarabant aquesta entrevista perquè demà passat se'n va cap a Madrid. I ara parlarem de tots els teus viatges, les teves produccions artístiques que van, com dic, des de la música, videoclips... Ves explicant.
1: Bueno, on m'havia quedat? Pues això, que... llavors va despertar una mica i vaig començar més a la música, no? Diguéssim, pues, vaig estudiar la carrera d'enginyeria d'àudio i vaig tenir un estudi de gravació on vaig gravar molts discos. També vaig ser l'únic de la meva promoció que va estar un any treballant en el meu profe, que era un pedazo de productor, i vam gravar un disc de la Nena de la Conte, del Bumburi. Jo estava allà de segon de l'estudi. I bueno, pues això, vaig tenir el meu estudi, vaig gravar molts grups, jo també era músic i anava por ahí en bandes, vaig ser taloner de Patti Smith al Festival de Pedralbes, i va ser pues, l'hòstia tocar allà, i un dia pues, em van trucar un conegut meu per fer de jefe de so en una peli. I, bueno, pues això no ho tenia jo pensat, però sempre dic que el cine m'ha estat buscant. A mi, a la vida, m'ha estat buscant. Jo crec que em va trobar en el moment on jo ja estava més preparat, no? Per què m'ha estat buscant? Perquè el meu pare, per exemple, no era artista, com tot això que estem dient, però li encantava el cine. Jo, quan era petit, veia pel·lis amb ell, però... Cada cap de setmana anàvem al videoclub, ell jugava una peli i jo una altra per mi, i aquella època anar a un videoclub era l'hòstia, era quasi com entrar en un museu i agafar una obra d'art, o sigui, no com ara que Netflix i ja t'avorreixes i no saps ni què agafar. I bueno, doncs això, em van trucar per fer la peli, i quan vaig arribar a fer la peli vaig dir, això és el que vull fer jo. Per què? Però com direcció, no? Jo volia, vaig dir, la direcció és el meu.
0: No com a so, sinó com a director.
1: Exacte, perquè...
0: I comences aquí la teva carrera de direcció.
1: Sí, aquí va començar, vaig acabar aquesta pel·li va tindre 18 milions de reproduccions a YouTube i no sé quants premis, perquè és una pel·li que es diu Género, i pues, anava això de violència de género, no? I bueno, pues, va estar molt guai. I jo vaig dir, hòstia, pues, això és el que a mi m'agrada, perquè... tota la creativitat aquesta que tinc, diguéssim, com que la puc utilitzar dintre del cine, perquè puc escriure la història, puc dirigir-la, puc editar-la, puc fer la música, puc bueno, el disseny gràfic, tot, no? Si vull, a vegades no ho faig perquè vull delegar també, però en aquell moment em donava totes les eines per saciar-me molt més. I ahir vaig començar, vaig dir... Cada vegada, sense adonar-me compte, vaig començar a deixar una mica de banda l'estudi, que ja no vaig... seguia gravant, però ja no amb la mateixa il·lusió que abans. I poc a poc pues, vaig començar i em vaig fotre a estudiar cine. I llavors pues, vaig fer un curt amb molts pocs medis en un festival de Barcelona molt interessant que el segueixen fent, i era molt xulo perquè tu t'apuntaves i es feia el Nadal, tu t'apuntaves i et donaven 5 dies i et donaven una paraula clau i dues localitzacions, i en 5 dies tu tenies que gravar, inventar-te la història, gravar-ho, editar-ho i entregar-ho, i en 5 dies... i era el festival.
0: Els reptes que a tu t'agraden, la creativitat express.
1: Exacte, la creativitat express, exacte. Llavors ens vam apuntar i hi havia, no sé, 50 o 60 equips, o sigui, una barbaritat. I vam fer un curt que es deia Le Petit Patrick, que estava molt xulo, perquè... ara no recordo molt bé, però ens va tocar al centre de les Arenes, al centre comercial de les Arenes. I ens vam inventar una història com que un home se suïcidava i entrava a un món on tenia que anar a trobar el seu nou cos, no? I tot el centre de les Arenes pues, el vam utilitzar com si fossin tots els morts que estan buscant el seu nou cos, no? I crec que la paraula que ens va tocar era la burocràcia o així, i el que vam fer és que l'home que anava buscant el seu nou cos pues, anava de ventanilla a ventanilla, com moltes vegades ens fan fer, no? A la nostra societat. I bueno, pues, això pues, va agradar molt i van guanyar el premi del millor curt d'això. I jo vaig dir, hòstia, mira, he fet la hòstia de coses a la música, m'ho he passat de conya i tal, però mai he tingut un reconeixement o un premi. A més, a nivell personal sí, no? Com això de la Pat i moltes més altres coses que he fet, però... I vaig dir, hòstia, pues, si la vida té de limones, pues, Haz limonades, no? I vaig seguir. I igual que la música no mai he tingut com aquest... Això que parlàvem tu i jo abans quan he arribat, que em parlaves de que a vegades n'hi ha gent que fa sí en un segon i comença la ràdio i en menys d'un any està una ràdio important perquè, bueno, pues, és el seu camí, potser, no? Pues això em va passant a mi en el cine. També em vaig donar compte que me motivava molt més i vaig, pues, això, començar a fer i a fer i a fer. I bueno, pues vaig començar a fer en dos discogràfiques moltíssims videoclips. He fet videoclips, pues, a la

0: Hi ha una manca de planificació, és a dir, des de la... Jo m'atreviria que els ajuntaments, o l'Ajuntament d'Esplugues, o l'Ajuntament veí, que és Hospitalet, no saben fer una planificació.
1: Bé, és que de fet, en el context polític de dictadura que estem, no hi ha una planificació, perquè només interessa que vingui la gent aquí a treballar.
0: Bueno, aviam, a la dècada del 1920, Esplugues es va crear la figura de l'arquitecte municipal. El primer arquitecte municipal, el senyor Borrell, va fer una planificació, si no m'equivoco, és des del 1915 fins al 1922 o així.
1: Que entrarien aquests carrers que abans ens has esmentat?
0: Sí, però això no ho sé, no ho sabem exactament.
1: Val.
0: És a dir, els primers arquitectes que van haver-hi a Esplugues, que va ser aquest Borrell, i el segon que el va seguir... És a dir, el que va haver-hi va ser una planificació i es va fer un gran planning de creixement del municipi d'Esplugues. És a dir, ens trobem que l'any 1900 es crea la figura de l'arquitecte municipal. Del 1900 al 1921 tenim en Gabriel Borrell i Cardona, que va fer una planificació en un poble que només tenia 1.000 habitants, estàvem a les afores de Barcelona i ell, a finals del seu període laboral, ja va esmentar que es preveia que en un període de 50-60 anys el terme municipal d'Esplugues estaria tot edificat.
1: Va tenir una gran previsió de futur.
0: De futur. Llavors el que va fer va ser un pla urbanístic per tot el municipi. Aquest pla urbanístic s'aprova el 1915. En Borrell, en Gabriel Borrell, passa el testimoni al gran arquitecte Nicolau Rubió i Tudorí. En Rubió i Tudorí està fent la seva tasca com a arquitecte del 1922 al 1936. Vol dir que durant el seu període com a arquitecte del municipi va planificar l'origen del creixement de Can Vidalet. Aquests dos grans arquitectes van tenir la gran sort de que tenien un espai buit, un espai pla, llevat dels torrents, que s'havia de planificar. I aquesta va ser una gran sort per ells. Van fer un pla urbanístic per Esplugues, en Rubió i Tudorí el va modificar, i posteriorment, a l'any 1932, com a ajudant d'en Rubió i Tudorí, va estar treballant en el seu equip l'arquitecte Climent Mainès i Gaspar, que va treballar com a responsable com a arquitecte municipal d'Esplugues del 1940 al 1964. És a dir, just acabada la dictadura, en Rubió i Tudorí s'ha d'exiliar i li segueix ell. Aquesta persona és la persona que aixeca el barco, però és la persona que planifica el creixement urbanístic dels carrers de la Plana, de Can Clota, Can Vidalet, i es dissenyen uns carrers petits.
1: Per tant, el barco forma part de tota aquesta història...
0: De massificació del municipi d'Esplugues. És a dir, entre el 1940 i el 1964, l'Ajuntament, en plena dictadura, no es pot... És difícil i seria injust criticar de manera severa, perquè... no va saber previndre el que succeiria. Els carrers de Can Vidalet, els carrers de la Plana, els carrers de Can Clota, però Can Clota té l'avantatge que banda i banda té torrent que no és edificat. Que a l'Hospitalet els torrents van ser tots edificats, Hospitalet també hi ha torrents, però tots són ocupats i construïts. D'aquí ve que Can Vidalet constitueix l'extrem d'una mateixa unitat urbana que va de Can Vidalet, Pobella Cases, La Florida, La Torrassa i Collblanc. Tota aquesta zona que té l'índex de densitat de població més elevada d'Europa, aquest drama humà, no es va saber planificar o es va fer prioritzant el benefici de companyies constructores i de propietaris de sòl agrícola, que passava a ser sòl agrícola a sòl edificable.
1: I que no varen ser conscients d'aquesta massificació fins les dades que ens van donar ara en època de Covid. Quan van fer una anàlisi de massificació poblacional de Catalunya, sí, va sortir això.
0: A la premsa, va sortir a la premsa. I l'origen és d'aquí, és d'estar en aquest període, dels anys 50, 60, 70.

0: que és un procés de creixement urbà que ens arriba a Esplugues a partir del 1956 i que la barriada de Can Vidalet, que eren casetes petites, baixetes, passen a ser ocupades. Aquest problema s'agreuja a partir del 1975, quan el Pla Metropolità de Barcelona estableix una alçada màxima de 4 o 5 plantes i els constructors, què fan? Van a la cota màxima. D'aquí ve que la barriada, les barriades de la Plana, el centre d'Esplugues, el centre d'Esplugues i la Plana tenien moltes fàbriques, per tant va quedar apaivagat. Però la barriada de Can Vidalet no era una zona industrial, era una zona residencial, amb població immigrada que va venir de la resta de diferents llocs, no d'Esplugues, precisament. Llavors venen, s'arriben, s'instal·len, s'edifiquen la seva casa, posteriorment aquests solars es revenen i s'aixequen blocs de pisos, on progressivament la densitat de població va augmentant. I aquí ens trobem amb un drama humà, que entre 1956, que eren 300 habitants, bé, 1950, 300 habitants, 1960, 5.000...
1: 319
0: habitants. Aquesta situació és un augment del 1.700%. I 10 anys després passa a ser 13.300. Continua. Llavors, clar, aquest període que va del 1956 fins al 1970 i al 1991 s'arriba al màxim de població a Can Vidalet amb 17.000 habitants, però la proporcionalment baixa, vol dir que hi ha un problema humà que cal apaivagar. I en aquest sentit l'Ajuntament d'Esplugues ha fet una tasca molt important, positiva, però clar, que hi ha uns límits. Hi ha uns límits humans perquè tots els carrers són estrets, llevat del carrer Molí, llevat de la Rambla de la Mercè, a partir d'aquest perímetre, carrer Molí, Rambla de la Mercè, tots els carrers són estrets i amb una cota de 4 o 5 pisos d'alçada.
1: Clar, hem de recordar que tota la zona de Rambla de la Mercè i el que ara està ocupant el camp de futbol, també, segons qui hi hagués hagut, s'hagués pogut fer habitatge i s'ha preservat la zona d'oci, s'ha fet un camp de futbol, s'ha fet una rambla per passejar, s'ha preservat el parc de Can Vidalet.
0: Però això és insuficient per apaivagar la densitat.
1: Sí, clar, perquè és en una zona molt concreta, perquè la resta del barri no té res.
0: Clar, llavors, bueno, tu, aquesta realitat que va acollir en aquells moments la immigració massiva dels anys 60-70 fa que l'origen de la població, per exemple, del barri sigui el que és a dir, del 1890 al 1924 el barri és un barri agrícola, hi havia aquests grans propietaris amb la finca, amb la gran finca dels Vidal i Ribes, però a partir del 1924 arriba la primera onada demogràfica migratòria cap a Esplugues i cap a Can Vidalet i l'Hospitalet, que són bàsicament població procedent de la resta de Catalunya, de la franja de Ponent, catalanoparlants, del País Valencià, catalanoparlants, és a dir, estem parlant de països catalans, però a partir del 1920 comencen a arribar els primers castellanoparlants de manera massiva, els murcianos i d'Almeria. Tota aquesta població castellanoparlant en aquella època, el que fan és integrar-se a la cultura catalana, al país d'acollida, i ens trobem que tota la barriada, en aquell període, fins al 56, tota la gent que hi viu és gent molt jove, matrimonis mixtes, de zones diferents, que venen d'altres llocs de la ciutat de Barcelona, que venen cap a Esplugues, perquè aquí hi havia habitatge barato, a les afores, perquè era gent molt jove, que tenien molts fills, i que s'integren i que després marxen cap a altres llocs del nostre municipi o de la comarca o d'on siguin. Però hi ha una segona fase migratòria que es produeix, que és la segona onada migratòria que pateix Catalunya i que pateix Esplugues en concret, i és l'onada migratòria que va del 1956 al 1980, que s'atura, que és tota la immigració que ve de la resta de l'estat espanyol. Així ens trobem que el 1960 el 38% de la població del barri és procedent d'Andalusia i Extremadura. Hi ha un 25% que és procedent de Catalunya, nascuts a Catalunya, però que potser els seus avantpassats ja eren de fora, o eren catalans, eren catalans, però potser venien de fora. Però el pes específic important en el 1960 i el 1970 bàsicament són andalusos extremenys. Els seus fills ja són catalans, són nascuts aquí. I després ens trobem que el 1980 aquesta immigració que ve de les restes d'Espanya s'atura, i el 2000 comença la tercera onada migratòria, que és la onada internacional. Aquesta onada internacional és molt diferent que les altres, és molt menor. En aquests moments constitueix Esplugues el 25% de la població, entre el 20 i el 25% de la població, però així com en la segona onada, que és la gran onada que ve de la resta de l'estat espanyol, que és castellano parlant, al fi i al cap no hi ha gaires diferències idiomàtiques, i català i castellà són llengües germanes, bessones, i racialment som idèntics. A partir del 2000 comença aquesta immigració de la resta del món, principalment de Sud-amèrica. La meitat d'aquesta població internacional immigrada a Esplugues és hispanoparlant. Hi ha una part important, encara que reduïda, del nord d'Àfrica i del Pakistan i de la Xina, és a dir, en conjunt fa aquest 20% de la població, i això implica una transformació progressiva, lenta però progressiva, que en el futur anirà augmentant, que és una immigració basada en llengües diferents, amb cultures diferents, amb maneres de veure la vida diferents i racialment diferents. És a dir, quan nosaltres veiem les pel·lícules nord-americanes, que es veu una societat interracial, que hi ha negres, morenos, blancs, i tothom conviu i es barreja, i neixen fills mulatos, barreges, aquest és el futur que esdevindrà. Som i serem, i cada vegada més, una societat heterogènia, culturalment, racialment i lingüísticament. Aquí es desprèn una altra qüestió, que és com afrontem el tema del català. Però això ja ho vam explicar en una altra conferència, en un altre programa de ràdio, que ja ho vam explicar, i aquí no hi entrarem. Un cop vist aquesta evolució, en el llibre el que faig és exposar any per any d'on ve la població, de què treballa, això Isabel no ho tens aquí en l'article,
1: no.
0: De què treballa, els oficis que hi ha, i una de les coses que s'observa és que la barriada de Can Vidalet, des del gran boom del 1956, era població molt jove, en edat laboral, poc especialitzada, era en aquella època dels anys 50, 60, 70 i 80, la mecanització del món del treball era molt reduïda. Llavors hi havia molta població que treballava en el món de la construcció i oficis paral·lels, electricitat, fusteria i diferents aspectes, que correspon a l'època del gran creixement urbà de la Gran Barcelona. Barcelona fins al 1956 estava reduïda a l'Eixample i una miqueta més. A partir del 56 creix urbanísticament aquesta gran regió metropolitana de Barcelona, que engloba, doncs, per on som nosaltres, Cornellà, Hospitalet, Esplugues, Sant Joan d'Espí, i que va creixent. Aquells primers anys, la dècada dels 60, 70, 80, tota aquesta població que s'instal·la allà, que era molt jove, que avui en dia ja són molt grans i que els seus fills són nascuts i crescuts d'aquí a la barriada, i han marxat molts, i en la mesura que marxen, els seus habitatges són ocupats, comprats, per gent que ve d'altres llocs del món.
1: Molta gent ja sabem que ha hagut de marxar perquè els preus de l'habitatge aquí a Esplugues i fins i tot el lloguer, doncs no, molta gent no els podem pagar.
0: Bueno, a tot arreu està car. A tot arreu.
1: A tot arreu. Te n'has d'anar molt lluny per trobar un habitatge assequible amb un preu raonable pels sous que tenim.
0: Sí, però això implica, com a conseqüència, la dependència del transport, del cotxe particular o del transport públic. Un transport públic que és deficitari i un transport particular que contribueix a la contaminació i al canvi climàtic. És a dir, és un drama en tots els aspectes.
1: Seguim parlant de l'origen i de la història del barri de Can Vidalet d'Esplugues amb en Josep Florensa i Brilles.
0: Molt bé. Una de les conseqüències, o una de les conseqüències d'aquest creixement demogràfic del barri de Can Pedalet és que aquest creixement demogràfic, que és una paraula molt abstracta, s'ha de concretar. I es concreta amb el creixement urbanístic, que hem esmentat molt breument, però es concreta també en tres aspectes socials fonamentals. L'educació, la sanitat i els serveis socials. Ens trobem que el 1970, per exemple, en la barriada hi havia 2.330 estudiants. És a dir, un dels drames d'Esplugues del 1970 és que l'alcalde d'Esplugues, el senyor Josep Català i Soleil, va haver de gestionar com va poder aquest creixement del municipi. I realment em consta que ho va intentar i es va anar fent. Durant la dècada dels 70 i primers dels 80 es van edificar les grans escoles d'Esplugues. En el cas de Can Pedalet es va edificar l'escola Matilde Orduña, l'escola Joan Maragall, l'escola Can Pedalet, però anteriorment ja hi havia altres escoles. L'escola Santa Teresa, que era una escola privada, era una escola pública, hi havia l'escola Utmar, que era
1: privada.
0: Era privada, però hi havia, degut a aquest boom demogràfic, on la població infantil del barri, menors de 15 anys, era el 35% de la població. Imagineu-vos, la població infantil menor de 15 anys era un 35%.
1: Clar, abans has dit, venien matrimonis joves amb molts fills.
0: I si no tenien fills, els tenien immediatament. Penseu que els anticonceptius no es difonen fins al final de la dècada dels 70, principis dels 80. Vol dir que fins als moments la gent tenia fills, tenien bastants fills.
1: I a més és la cultura que teníem.
0: La cultura, sí, exactament. Llavors, què va significar? Que hi havia una demanda molt gran d'escolarització. En tot el barri de Can Pedalet i de Pubilla Cases van sorgir un gran nombre d'acadèmies de pis que responien a aquesta demanda d'escolarització. Ens trobem que, per exemple, en el padró del 1970 i el 1980 hi ha nanos, hi ha infants amb edat escolar que no estan escolaritzats o que consta que estan escolaritzats a l'Hospitalet. Això a poc es va anar donant resposta.
1: Jo que soc de Can Clota, he de dir que a Can Clota teníem dues acadèmies petitones. Una era l'Acadèmia Lleialtat i l'altra era una que estava al carrer del Sucre, Josep Ansem Clavé, que ara no recordo el nom, però tinc companys del barri, de jugar de petits, que o anaven a l'Hospitalet o a Cornellà a estudiar.
0: Sí, efectivament, jo conec bastanta gent d'Esplugues, que els seus orígens estaven a Can Pedalet i avui en dia viuen al centre d'Esplugues, i que ells els havia succeït el mateix. Llavors, clar, la gent s'havia d'espavilar, la gent treballava.
1: Clar.
0: Llavors, un dels drames d'aquells moments és que moltes famílies tenien els fills repartits per escoles diferents responent a aquesta situació. El model de família era molt diferent d'avui en dia. Les mares es quedaven a casa, hi havia molts fills, el marit treballava, és a dir, amb 50 anys la nostra societat ha millorat molt, ha canviat absolutament. A la conferència que vam fer i al programa de ràdio que vaig explicar que a partir del 1980 que s'atura la immigració és perquè la societat espanyola es transforma radicalment, però també apareix un fet demogràfic important, que és l'aparició dels anticonceptius, que permet que els nous matrimonis planifiquin quants fills volen tenir. I aquí hi ha un gran descens de la natalitat de la població. Aquest gran descens de la natalitat farà que la dècada del 1990... a Catalunya la natalitat es redueixi a l'1,4, a l'1,5 fills per matrimoni. I això justificarà, a partir de l'any 2000, la gran arribada de població immigrant de la resta del món per substituir aquesta natalitat, aquesta població infantil que no ha nascut. És a dir, es va passar de tenir 4 o 5 fills a tenir-ne un o dos, i això implica un problema. Però aquest no és el tema d'ara. Ens trobem que la població escolaritzada en edat infantil i primària és enorme, els alumnes d'educació secundària són molt pocs, i els universitaris també.
1: Doncs, Josep, tenim aquesta massificació, aquesta demografia poblacional a canvi de LED i aquesta població d'un 35% d'infants que necessiten ser escolaritzats. Però dintre del barri, doncs, també hi ha necessitats d'altres tipus d'equipaments, com podien ser els equipaments sanitaris. Què tenim en aquell moment al barri?
0: En aquells moments, a la dècada... És a dir, cal pensar que la Seguretat Social, tal com la coneixem avui en dia en aquests moments es diu CatSalut, però durant molts anys va ser la Seguretat Social, és a dir, un sistema sanitari universal en què tota la població pot assistir per tal de solventar les seves malalties, no es crea fins a finals de la dècada dels 60 i realment es comença a implementar durant la dècada dels 70. Per tant, en les dècades dels 50 i dels 60 el que hi havia eren metges particulars que tenien la seva consulta a casa seva, en el seu pis, i que la gent anava doncs a fer aquestes consultes.
1: Hi havia diversos metges a la Plana, el doctor Bufarull del centre, el doctor Fanés també estava pel centre, però això ja és més cap als anys 80, el que t'estic dient.
0: Sí,
1: ara,
0: és a dir, llavors en aquells moments quan creix, quan el boom demogràfic dels anys 60-70 a canvi de LED, succeeix que un metge particular sovint tenia tres tipus de pacient i els tres a vegades es trobaven a la consulta. Hi havia el pacient que tenia particular pagant, hi havia els pacients de mútues i hi havia els pacients de la Seguretat Social en el qual anaven a la consulta a fer la visita. Llavors, molts metges tenien això. Llavors, tenien un pis, a vegades, que hi anaven. Què succeïa? Doncs aquesta població de canvi de LED, doncs molt sovint pujaven cap a Esplugues, cap al centre, o cap a la Plana, o cap a Can Clota, a visitar aquest metge, o també baixaven cap a Hospitalet, per vivir a cases. D'aquí sorgeix que molta gent del barri van començar a baixar cap als consultoris que hi havia a la plaça d'Eivissa, un doctor que es deia Esquius, a l'Hospitalet, allà a Pobilla Casas, que té una plaça, el seu nom, i llavors la gent doncs anava, el mateix que passava amb el sistema educatiu, doncs el mateix. Tu tens un problema, busques qui te'l soluciona.
1: I et desplaces.
0: Et desplaces. Jo vivia en aquella època al carrer Montserrat, allà teníem, a la dècada dels 60-70, teníem la consulta del doctor Illa, amb un petit pis, i allà hi havia gent de tota mena. Jo anàvem amb la cartilla de la Seguretat Social i doncs allà tenia 2 hores, les consultes dels metges de la Seguretat Social eren 2 hores. Penseu que en aquells moments no existia l'historial mèdic. Tu podies anar amb un metge, explicar-li una història, anar amb un altre, explicar-li la mateixa història, una història diferent, i el metge et receptava un medicament, però no hi havia un historial mèdic. És a dir, en la mesura que la Seguretat Social es va estructurant i en la mesura que un cop entrats a la democràcia i cedits les competències de la Generalitat de Catalunya, el sistema sanitari català s'organitza i es van creant una estructura funcional mínimament òptima per la població. I això es concreta en el barri de Can Vidalet, que a principis dels anys 80 es creen 2 consultoris, un de pediatria i un altre de primària, un al carrer Pere Pelegrí i l'altre en un altre carrer. I posteriorment, a l'any 1994, s'inaugura, diguem, extraoficialment el CAP de la Bòbila. 1994, molts anys després, aquelles consultes que estaven en baixos. O sigui, la Generalitat es va trobar amb un problema molt gros, i és que per fer un CAP en condicions s'havia de disposar d'un solar gran on aixecar un edifici en totes les condicions per posar maquinària, per posar les consultes mèdiques àmplies i en condicions.
1: I això passa a la Bòbila.
0: I això passa a la Bòbila. I la Bòbila, que està just a la frontera entre l'Hospitalet, entre Pobilla Casas i Can Vidalet, per això la Bòbila està organitzada en 2 plantes que donen servei a 2 municipis diferents i a 2 barriades.
1: I hem de dir que la Bòbila, i de ben pensat, a part d'aquest equipament sanitari, es comparteix la biblioteca. que és Hospitalet, de fet ja és la vorera d'Hospitalet, a la biblioteca, però també forma part de les biblioteques d'Esplugues. És una solució que prenen,
0: sí,
1: per poder donar aquests equipaments.
0: Exactament.
1: Al barri, perquè necessiten moltes coses, eh? Un sí, barri, sí, que gairebé ha arribat a ser el 50% de la població d'Esplugues.
0: Sí, sí, i allà a la plaça de la Bòbila es diu plaça de la Bòbila perquè hi havia una fàbrica de maons, una Bòbila.
1: Que enllaça totalment amb la història industrial de la nostra ciutat.
0: Exactament, quan s'enderroca el que hi ha una lluita veïnal durant la dècada dels 80 que es reclama, doncs, que aquell espai no sigui edificat per pisos, que els especuladors volien fer-ho, i que aquelles lluites veïnals dels anys 80 aconsegueixen aturar i s'aconsegueix que allò sigui una plaça en el barri, sigui el CAP, sigui la biblioteca, i es fa un bloc de pisos on hi ha una església evangelista, però després hi ha la gran plaça. Imagineu-vos que això no s'hagués aconseguit. És a dir, realment el que es va fer en tota aquella zona tan àmplia que us he dit, que abasta des de Can Vidalet fins a Collblanc, el gran disbarat urbanístic que es va fer. Llavors, a nivell sanitari, aquell primer CAP que estava, un pediàtric i l'altre de medicina general, que estaven en dos baixos i que, per tant, no reunien les condicions òptimes, el 1994 es traslladen provisionalment al CAP de la Bòbila, i el mes de març del 1995 ve el president Jordi Pujol a inaugurar, doncs, aquest CAP tan necessari per la barriada. Les consultes privades es van reduint, igual que es redueixen les consultes a les escoles d'acadèmia, des que la dècada dels anys 80 desapareixen totes perquè es crea una infraestructura educativa d'educació primària i secundària com cal. La de secundària està fora del barri, està a l'escola Joanot Martorell, i molts nanos aniran cap a Esplugues en el moment que les comunicacions a peu es faciliten després de les Olimpiades, quan es fan el Parc de la Solidaritat i la passarel·la del pont que uneix Can Clota i la Plana. I la interrelació entre els dos municipis és més intensa.
1: Doncs val a dir que amb aquest punt històric que ens estàs explicant és quan, d'alguna manera, podem introduir aquestes figures que tenim, que són amigues nostres, que són l'Hermínia Villena i el seu marit, que és el Jordi Casals, que amb dos tenien les seves consultes privades a Pubilla Casas, en principi.
0: No ho sabia.
1: I després ells passen al sistema de salut públic i tenien les consultes, doncs, en el ambulatori, que li diem, en el CAP de la Bòbila, i l'Hermínia va formar part i et va acompanyar a la xerrada que es va fer a Can Vidalet.
0: Sí, i l'Hermínia i el Jordi tenen... L'Hermínia té el gran mèrit d'haver estat directora del primer CAP de la Bòbila. Quan es va fundar, ella era la directora del CAP. Com a pediatra, que els dos van treballar en el primer establiment, en aquells baixos del carrer Pere Pellegrí, Pau Torres, que hi havia,
1: sí,
0: doncs ells van estar allà i d'allà van inaugurar, doncs, el centre.
1: Exacte. I a més el Jordi tenia la seva consulta privada a Pubilla Casas, perquè ells en principi van venir a veure, sí, a viure
0: al barri
1: de Pubilla Casas. Ens queda alguna cosa més per,
0: sí,
1: parlar de serveis socials?
0: És a dir, la immigració per qualsevol persona i per qualsevol família és un fet dur. Quan una persona decideix marxar del seu poble o del seu país cap a un lloc que potser parla la mateixa llengua, però potser no, és un procés que avui en dia estem veient i que ho tenim molt present amb el darrer procés migratori que estem veient, els espluguins d'avui en dia estem veient en la gent que ve de la resta del món. I aquest procés d'immigració, doncs, s'ha produït sempre. Implica tradicionalment l'arribada d'una persona masculina, home, que busca un lloc de treball. Quan assegura aquesta feina, doncs després ve algú més que pot treballar, després ve la dona, venen els fills, i si els fills no hi són, vindran, perquè en naixeran. I aquest procés és el que es va produir en aquesta època de creixement del barri. Aquesta població que emigra amb bones necessitats, i saben que hi ha una demanda de treball en el lloc d'acollida, hi ha problemes lingüístics, hi ha problemes culturals, en la qual ells s'han d'adaptar, però la realitat és que hi ha una mútua adaptació. És un procés sincrètic de barreja, dialèctic, potser, que les dues cultures, dos, tres, quatre, cinc cultures, tothom es va barrejant i es va coneixent. Al principi, a vegades, hi ha processos de rebuig, hi ha persones que són més reàcies a aquests canvis, però, en canvi, hi ha persones, potser...
1: La por.
0: La por, la ignorància, exacte, la desconeixença, fa, doncs, permet moltes actituds personals, polítiques i culturals, a vegades, de rebuig. Però això canvia. Llavors, una de les característiques de la immigració és que ve gent amb dèficits socials i econòmics i sanitaris molt greus. Això va passar a la dècada dels 50, 60, 70, i venia gent molt pobra, molt. I avui en dia està passant. I d'aquí 20 anys, o d'aquí 40 anys, quan nosaltres potser no hi seguem, seguirà passant. I la gent que intenta travessar l'estret de Gibraltar amb les seves pateres, o que arriba d'altres llocs a través de l'aeroport, doncs estan intentant millorar, com tota la gent que va venir de la resta d'Espanya a la dècada dels 60, 70 i 80, va voler millorar, venien de societats agrícoles i van intentar millorar Catalunya. I potser ells van sobreviure, i potser realment els que milloren realment són els fills.
1: Reflexa aquesta realitat d'aquestes necessitats de serveis socials, doncs el fet de que tenim dos equipaments al barri. Un està a sobre de l'edifici Cadí, que hi ha unes oficines de Sant Joan de Déu i de la Generalitat, i després al carrer Cedres, a la cantonada, amb el carrer Eucaliptus, també hi ha una oficina de serveis socials de la Generalitat, on el barri pot anar allà a fer els tràmits que necessiti. Si necessites tramitar una discapacitat, si tens... has de fer, per exemple, els tràmits d'uns ajuts per pagar el lloguer o per qualsevol tema que sigui competència de la Generalitat. I, per tant, veiem que, fruit d'aquestes necessitats històriques del barri, encara hi són aquestes oficines en l'actualitat. Ens queda alguna coseta per dir del barri?
0: Sí, és a dir, seguint això que estava explicant dels serveis socials, i que tu has complementat molt bé amb el present de l'assistència social, jo el que volia explicar és els orígens, com que el tema aquest és el que jo explico en el llibre.
1: Sí.
0: A partir del 1956, aquesta immigració tan exagerada que hi ha, sorgeixen unes necessitats de serveis socials. Unes necessitats que l'Ajuntament i l'administració pública no oferia cap resposta. És a dir, primer apareixen els problemes, i quan apareixen els problemes amb els seus drames humans al darrere, es plantegen les solucions. Aquells anys, els anys 60 i 70, hi han tres dones magnífiques que des de el seu compromís personal van voler ajudar a tota aquella població. Una era Mercè Rimbau, que des de la parròquia de Can Vidalet i una associació de veïns de la parròquia de Pubilla Cases, i des de l'associació de veïns de Pubilla Cases va estar ajudant a molta gent del barri de Can Vidalet. Després també ens trobem amb la senyora Mercè Brilles, que jo personalment la vaig conèixer perquè era la meva tieta, vivíem a casa. Ella era responsable de la secció femenina de la Falange de l'Ajuntament, que repetia de l'Ajuntament, per tant estava, diguem, dins del món polític. Però ella no era política, ella era catòlica. Era una persona que alhora, des de l'Església, des de la parròquia de Santa Magdalena, amb cos i ànima, ella era una persona soltera que treballava en una fàbrica durant els matins, i totes les tardes estava anant al barri de Can Vidalet. Jo moltes vegades l'havia acompanyada, ens feia anar a veure en persona aquella gent que vivia en les barraques, que hi havia amagades a dins de les mansanes, o les barraques que hi havia a la part superior, que l'any 62 es van crear amb la riada, després de la riada de Rubí i Terrassa.
1: Estaven just al davant del parc de Can Vidalet.
0: Exactament, eren 62 habitatges. I llavors ella sempre anava, doncs, a portar, tenia totalment classificat les persones amb necessitats, i anava a portar-los coses, o elles venien a casa, o anaven a la seu del local que hi havia, tant a la parròquia com al local que hi havia de l'Ajuntament, que ella des d'allà servia, que moltes empreses del tèxtil... O sigui, el que està passant avui en dia ja es feia llavors.
1: Sí.
0: Persones que voluntàriament buscaven l'ajuda de qui fos, recollien material, tant alimentari com de roba, i el distribuïen. I després hi havia una tercera persona amb un vincle, diferent que les altres dues, perquè les altres dues eren gent amb unes profundes conviccions catòliques, compromeses amb l'ajuda social, la Mercè Mestres, tres dones magnífiques que es deien Mercè, i que des d'una perspectiva com a militant comunista del PSOC i des de l'Associació de Veïns de Can Vidalet va estar ajudant també molta gent del barri. Iniciatives privades, particulars, d'entitats eclesiàstiques i socials que es comprometien a ajudar. Tot aquest procés personal, jo el vaig veure molt directament, l'any 1972 l'alcalde en Josep Català tenia molt clar que el poble havia canviat, que el poble estava canviant, que el barri de Can Vidalet era un drama el que estava passant allà. I aquesta figura d'una persona que voluntàriament en la seva vida privada fa una projecció d'ajuda als altres, s'havia de canviar i professionalitzar-la. I l'any 72 es crea la figura, la primera persona que és l'assistent social, Dolors Gómez. Jo també la vaig conèixer, i llavors aquesta, la Mercè Brilles, l'Ajuntament, l'alcalde, l'aparta i es professionalitza des de l'Ajuntament aquesta tasca. I des d'aquells moments l'Ajuntament va anar ampliant el servei. I tal com molt bé has exposat abans, fa una estona, tots aquests serveis que avui en dia existeixen a Can Vidalet van ser iniciats per totes aquestes persones que de manera voluntària van tirar endavant. També cal pensar que a Esplugues hi ha el servei de Càritas que ajuda doncs, a molta gent.
1: Sí. Doncs mira, has parlat de tres figures voluntàries a Can Vidalet. Mercè Ridaura, la Mercè Brilles i la Mercè Mestres.
0: Tres dones.
1: Tres dones.
0: Magnífiques.
1: I deu ser que el carrer principal de Can Vidalet, que és la Rambla Verge de la Mercè, no deu estar dedicat a aquestes tres Mercès?
0: No. No crec.
1: No ho crec.
0: No ho crec. Per casualitat.
1: Però la casualitat no existeix. I van haver-hi tres dones que es deien Mercè que van donar tota la seva vida, tota la seva voluntat a fer un barri millor i resulta que tenen un carrer que està dedicat a elles.
0: Bueno, està dedicat a la Mare de Déu de la Mercè.
1: Doncs mira, jo ara reivindico que aquest carrer està dedicat o aquesta rambla a la Mercè Ridaura, a la Mercè Brilles i a la Mercè Mestres. I encara que no es digui Mercè, també a la Dolors Gómez, que és l'assistenta social, que hi va donar cos.
0: Sí.
1: A tota aquesta feina.
0: Molt bé, moltes gràcies. L'objectiu torno a repetir, l'objectiu de la xerrada i d'aquest programa d'avui és explicar els orígens de Can Vidalet. I llavors la tasca difícil ha estat per part de l'Ajuntament durant els darrers 50 anys, els darrers 40 anys, des del 1980, és anar donant solucions i que s'han anat proporcionant solucions relatives a tota aquesta problemàtica humana. Però l'origen de la problemàtica és la gran densitat de la barriada.
1: Doncs dir-vos que en Josep Florença i Brilles, dintre dels seus treballs d'investigació, ha publicat els llibres El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat del segle XIX i XX. També tenim l'evolució demogràfica d'Esplugues. Aquests quaderns han estat editats pel grup d'estudis d'Esplugues, del qual tu formes part, i per tant podeu trobar aquests llibres directament a través del grup d'estudis que es reuneixen al Casal de Cultura Robert Brilles els dimarts tarda vespre. I tenim un altre llibre que ha fet el Miquel Caselles, que també forma part del grup d'estudis, i que aquest quadern es diu Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són bàsics per conèixer la història de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, a Ràdio Esplugues, per oferir-nos la possibilitat de fer difusió del coneixement que anem esbrinant, que anem descobrint i anem posant en paper escrit i alhora en fent en radiodifusió. Gràcies.
1: Bon dia.
0: Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.

0: Són les dues del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts un altre cop més al Xerrem de Reus. Soc la Concepció Far i avui entrevistarem a la Pura Salceda, escriptora. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs moltes gràcies per escoltar-nos, per estar aquí amb nosaltres, el primer de tot.
1: I sí, bé, gràcies a vosaltres.
0: I bueno, el primer de tot que solen demanar en aquest programa és quin és el teu origen, d'on ets tu?
1: De vegades és una mica complicat, no?, en el cas de gent com jo, perquè com que la meva família és gallega d'origen i diem que els gallecs naixem on vulguem, jo crec que és, ens neixen, no? I a mi em van néixer a Mèxic, però perquè els meus pares estaven llavors emigrants allà i després van venir a l'emigració catalana i llavors jo em vaig criar a Catalunya des dels 2 anys i mig que estic a Barcelona, sobretot, vivint, i vull dir que és aquesta barrera. D'on ets? Pues jo em considero sempre gallega, però criada a Catalunya, és a dir, catalana, i nascuda en un lloc que només he tornat un cop, però que també el sento proper, no? Com, és com acumular països... En fi, trobo que també està bé, no? I cultura.
0: Sí, sí, home, si és el lloc d'on has nascut, doncs sempre tens aquell vincle, lògicament.
1: Sí. A més, en el cas dels gallecs, de la zona on eren els meus pares, allà hi ha moltíssima migració a Amèrica i sobretot a Mèxic. I llavors doncs, és una cultura que tenim molt propera, barregem moltes paraules mexicanes amb el gallec, fem una mena de Tex-Mex. I bueno, també és interessant veure això, no?, les aportacions d'altres llocs.
0: Jo sé que tu ets una persona totalment políglota i a banda d'aquest escriptor també escrius en català, en gallec i en castellà.
1: Sí, sí, sí.
0: Quins idiomes més saps?
1: A veure, aquests són els que evidentment tampoc és que sigui supermeritori, ja que la llengua de casa meva era el gallec, que no tots els gallecs l'han anat conservant, que això és un altre tema i bastant greu. Després el castellà, òbviament, perquè quan jo estudiava, evidentment, no s'estudiava català i per tant, tota la cultura es va adquirir en castellà. És la llengua que en realitat jo domino més, perquè és la llengua en la que em vaig criar. I després el català, que és la llengua que jo he volgut aprendre. Uh-huh. Llavors és com que quan escrius, de vegades, sobretot en poesia, la part que tinc de poesia, de vegades un poemari el penses en un idioma o un altre. Vull dir que, a veure, no és que tingui molt de mèrit, perquè les circumstàncies ja per fer servir aquests 3 idiomes, i crec que és interessant barrejar-los. No sé, a mi m'agrada. Altres idiomes de fora, doncs tens coneixements com quan jo estudiava, doncs era el francès, no?, que ara ja, sí, per això està també una mica agònic. Sí. I bé, doncs és el que tocava. L'anglès, doncs els pèls no em va tocar. I la veritat és que és una llengua que no m'he posat a estudiar-la mai, ho reconec, no?, que soc molt, molt de coses de romàniques, que és en realitat doncs, m'agrada més l'italià, el francès, etc.
0: Els teus pares no eren mexicans, no?
1: No, no, eren gallecs. Els dos van néixer en una aldea molt petita de lo que és Ourense, que és la comarca do Carballiño, que és una comarca que sempre surt a la tele perquè fan la festa del pulpo, no? Mm. No sé si heu vist una vegada allà, que és bueno, una cosa immensa, i tothom allà amb la festa aquesta del pop, i és molt famós allà. I llavors és d'aquesta comarca, una aldea petita, petita, amb lo d'Astèrix, però en gallec, i allà van néixer els meus pares. El que passa és que, ja dic, aquella comarca, sobretot tothom va emigrar absolutament foragitat de la misèria que era la postguerra, i van haver de marxar molts a les Amèriques, altres van anar a Alemanya, les típiques de vente a Alemanya, Pepe, i després doncs, a Catalunya, al País Basc, a Madrid, una sagnia bestial, en resum, no?
0: Tu m'estaves dient abans fora d'antena que te vas criar, que malgrat estàs vivint, que m'estaves vistent a Catalunya d'ençà que tenies 2 anys, te vas criar a un entorn no català.
1: Sí, jo crec que això també és una cosa important, perquè quan diu, ah, ja t'has criat a Catalunya, ets catalana. A veure, estem parlant que la migració de la meva generació, que va ser com la dels anys 60, no? Quan va anar arribant la gent a Catalunya, no arribaves allà al mig de la plaça Catalunya, sinó que tu estaves en un barri que a la vegada era d'acollida d'immigrants. Llavors, la relació que tu tenies amb la gent que et voltava, en nou barris, en el meu cas, doncs pràcticament jo tothom que coneixia o bé era andalús, o bé gallec, extremeny, i catalans molt, molt, molt pocs, poquíssims. Llavors la llengua habitual a tot arreu, als carrers, a l'escola, a tot arreu, doncs era el castellà. Com els gallecs, evidentment, nosaltres parlàvem gallec, però la de comunicació, el català, zero. I llavors, doncs clar, tu et vas criant a l'escola en castellà, tot en castellà, fins que va arribar aquesta meravella de transició que nos fuimos entre todos. Sí. Bueno, va començar una mica la qüestió del català, però jo en realitat vaig començar a parlar català quan tenia 25 anys.
0: Seria la transició del franquisme al postfranquisme, però això és una altra qüestió.
1: Sí, un altre tema.
0: Sí. Com va ser? Em dius que vas començar a aprendre català als 25 anys, o sigui, res, fa 3 sí. dies.
1: Exacte, sí, més o menys.
0: Fa 3 dies, sí. Com va ser?
1: 3 o 4, és igual.
0: Bueno, i mig. Com va ser el teu aprenentatge del català?
1: A veure, jo em vaig trobar amb una gran dificultat, i és la dificultat de que la gent és tan educada que fot fàstic. Així és clarament. Com que jo estava a Barcelona, és que era impossible passar d'idioma, perquè tu començaves a parlar amb algú, evidentment, doncs se't nota molt quan comences, sempre se't nota alguna cosa, no? Perquè evidentment no ets nadiu en aquella llengua i les fonètiques sempre hi ha algun moment que surt per algun lloc que tu no ets d'origen català. Però era impossible començar cap conversa que no et diguessin «Ai, tranquil·la, ja me puedes hablar en castellano». I clar, tu que estàs fent l'esforç perquè vols aprendre la llengua i et diuen això, i això desanima molt. Perquè sí. Què penses? Mare meva, quina porqueria de què està parlant perquè la gent em digui aquesta cosa. I llavors, clar, jo perquè sóc a més filòloga i m'agraden les llengües i sóc tossuda en aquest sentit, i jo pensava, bueno, però amb la gent que jo ja de sempre havia parlat castellà, era impossible canviar el català. Això és un problema molt greu que hi ha a Catalunya amb la gent que som de fora. I és aquesta maleïda educació que el que fa és com si et consideressin de menys. Jo quan em deien això, de tranquil·la pots parlar, a mi era una garrotada. Vull dir, jo volia ser igual, no? Sentir-me igual. Era la sensació, quan tu parles català aquí, amb catalans, et sents acceptat, igual. Quan estàs en qualsevol país, formes part de no només de viure allà, sinó de la seva cultura, de la seva llengua. Llavors això és un defecte que encara dura, sobretot a Barcelona ciutat. És impossible quasi aprendre català si no tens allò moltes ganes i una mica de que no et faci gaire vergonya. Jo vaig tenir la sort que vaig marxar de Barcelona. Aleluia! I llavors me'n vaig anar a Vilafranca del Penedès. I clar, hi vaig arribar i encara hi visc, i això és el paradís, perquè tu anaves a qualsevol botiga i tothom et parlava en català i tu xapurrejaves alguna cosa i és igual. No reia ningú, ningú et deia res, ni anava corregint, en plan Virgili, ningú deia res. Continuaven parlant normal i tu ja te n'adonaves que l'havies pifiat en coses. Però és igual. I llavors normalitzes completament el català, clar, també evidentment el meu home és català, i clar, tens la fluïdesa sobretot de viure en un lloc que no sigui Barcelona. I això encara jo crec que passa. És difícil per la gent de fora. Quan pensem de dir, ah, és que entro a una botiga xinesa i parlo en castellà, perquè clar, com que és xinès, no em deu entendre en català. Penseu que això és una manera d'insultar la gent. No feu això, si us plau, perquè és molt lleig i costa molt aprendre català així.
0: Sí, perquè clar, una forma molt bona d'aprendre és equivocant-se, no?
1: Evidentment, perquè quan o algú et diu, no, això es diu de tal manera, vale. Tu ja ho veus, quan després sents que l'altra persona ho diu bé, dius, coi, això no es diu així, es diu de l'altra manera. Però vaja, que jo amb això vaig tenir la sort perquè costava molt, molt, molt. Després he de dir que si tu vols tenir un català mig decent i realment saber del que estàs parlant o poder escriure, has de fer cursos de català. En el nostre cas fèiem cursos de reciclatge de professors i a mi em va venir meravellós. Aquests 3 anys jo vaig aprendre moltíssim també de història de Catalunya, tot el referent a Catalunya, que evidentment no ho havíem estudiat a escola tampoc. Vull dir que jo recomano fer cursos a la gent que ve de fora, perquè això et dona una confiança en què ho estàs fent bé. No és només oral, sinó que tu aprens i després te n'adones, opa, si ells encara pronuncien pitjor que jo això, o els pronoms, goita, goita, que malament que us diuen. I llavors et fa gràcia, no? Perquè a tu de l'escola t'ha donat una patina allà que potser altra gent que és catalana, doncs, bueno, té les interferències del castellà, com ens passa amb el gallec, no? Exactament igual.
0: Ens estaves parlant abans de que ets filòloga, que vas estudiar filologia. Filologia castellana, catalana, gallega.
1: Sí, sí, vaig estudiar filologia hispànica. Perquè en aquell moment no hi havia filologia gallega. Llavors no era possible, només existia portuguès i dintre de romàniques. I llavors el que vaig fer quan ja vaig fer el doctorament, llavors sí que el vaig fer a romàniques per poder fer la tesi en gallec, perquè llavors sí que es podia fer i ja existia el gallec dintre de la universitat. Però, clar, sempre arribo com una mica tard a tot, no? Tarta, ui, mira, podies tenir anglès o no, el gallec, però no, de tot vas una mica sempre allà a contrapèl, però ves, és el que hi ha. I sí, hispàniques, i després, doncs això, no? Pel meu compte vaig fer també, vaig anar a cursos de gallec, perquè jo també sabia gallec, però gallec de casa, super interferències del castellà, encara molt més que el bossó i aquestes coses que es deien abans aquí a Catalunya, i llavors doncs també aprendre gallec, perquè si no tampoc no pots escriure ni te n'adones de les errades que fas. Vull dir que molta gent de la nostra generació que no va poder estudiar res de la seva pròpia cultura, doncs has de tenir la voluntat també de poder-ho fer. Pots parlar més o menys, però si vols fer una mica dignament, doncs ve bé un curs, la veritat.
0: Doncs ara, si et sembla bé, escolta'm una cançó de Fuixa en els ventres i després ens explicaràs per què has triat aquesta...
1: Molt bé. Aquest...

0: Fuxan os ventos. Què vol dir fuxan sí. os ventos?
1: Pues allò que fugin els vents seria més o menys la traducció. Aquest és un grup molt interessant i que va sortir també arran ja de l'època aquesta de la transició i sobretot reivindicava la figura del, del gallec, de la llengua, de la cultura i, com en aquesta cançó, es fixa sobretot en la migració, en el dolor de la migració, perquè per nosaltres, com a poble, és terrible, no? Després, clar, molts ja quedem integrats dintre d'altres cultures i de més, però, per exemple, que diu la frase aquesta, Valeira quedó a terra, és buida, va quedar a la terra, ti sementada bofé, i tu amb la ciment, no? Amb la, no, amb la llavor, seria, ara ja estic jo, amb la llavor. És a dir, que els que marxen i que se'n van anar per la fam i per les circumstàncies, que és el gran drama dels emigrants, i que en aquest cas jo vaig tenir la sort de que els meus pares se'ls va acudir venir a Barcelona, que tenien més, més familiars d'aquí vivint, i un van anar tirant pels altres, i la veritat que per mi fantàstic, perquè és una cultura que m'estimo molt, i m'ha permès això, contactar amb altres llengües i a través de veure com la gent catalana s'estima la llengua, que encara queda molta gent queda que s'estima la llengua, també en certa manera jo em va ajudar a estimar l'altra meva llengua, el gallec, que és una llengua que té grans problemes, en fi, per moltíssimes causes, que no és perquè sí, que ningú pensi que els gallecs no volem parlar gallec per coses absurdes, sinó perquè hi ha hagut una manera d'intentar esborrar-lo com fos, i si en el cas de Catalunya això ha existit des de fa 300 anys, a nosaltres fa 500, vull dir que portem 200 més, sí. Això es nota, es nota. I bueno, jo crec que aquesta barreja doncs, fa que reforcis la idea de les llengües pròpies.
0: Sí, bueno, hem dit que abans que la Pura és escriptora, poetisa, poeta, sempre, no sé, que se nota quan ha dit això d'aquestes persones que deixen aquest tros seu quan a la terra d'origen, quan venen, quan fan immigració, doncs m'ha recordat això, que tu ets poeta. Ets poeta, escriptora també, escrius també prosa, no?
1: Sí, narrativa. Sí, també tinc, sí, de narrativa en gallec i en castellà.
0: Sí?
1: I amb poesia de les tres llengües, català, castellà i gallec.
0: O sigui que completita.
1: Ves, jo m'ho passo bé, no? Fent-ho, que és l'important.
0: Sí. A quina llengua et sents més còmoda? Ara és una pregunta dolenta, aquesta són mala gent, jo.
1: No, a veure, la comoditat respon també a la seguretat. Quan tu ets capaç de dominar una llengua, doncs tens seguretat amb aquella llengua. Jo, evidentment, ja en part he dit una mica abans, el castellà és la llengua de l'escola, és la llengua culta que jo vaig adquirir. Les altres dues, tant el gallec com el català, han estat estudiats després, una mica amb més dificultats amb el català, perquè evidentment, molt vocabulari, doncs, bueno, a veure, els urbanites també ens falta molt vocabulari de moltes coses, sí. No? I en el cas del gallec igual, perquè jo no he viscut mai a Galícia. Només he anat de vacances, però jo no he viscut mai allà. I llavors, doncs clar, trobes que aquestes dificultats i, en fi, no? Per escriure, per exemple, la novel·la que vaig fer en gallec, que va sortir el 19, i bueno, vaig tenir sort que m'ho van publicar molt a la Galàxia, que és una editorial molt important de Galícia, i a mi em va costar molt escriure, perquè clar, posaves a escriure i ostres, i això estarà bé? I aquesta paraula vols dir que bé? I diccionari, i comprovant, i buscant, i preguntant. És un esforç.

0: extra, que dius, bueno, quina necessitat tens? Però jo tenia necessitat, primer pel que explicava, perquè parlava una mica d'aquesta comarca dels meus pares, i era una mica una reivindicació d'aquesta gent que va haver d'emigrar, i ho vaig fer perquè m'estimo la meva llengua, ni que em costi més, m'és igual. I en català, quan he escrit poemaris i també li he posat les ganes i de buscar i de triar paraules i els diccionaris són els meus amics, no?
1: Sí.
0: Perquè hi ha la voluntat darrere de fer-ho. Ara, com a més fàcil en castellà, evidentment, però bueno, jo crec que també a darrere hi ha la voluntat de fer-ho. Jo recordo que, per exemple, el Camilo José Cela, que tampoc és un personatge que m'agradi allà al 100%, però a ell li criticaven que no havia escrit mai en gallec. I ell va dir que, és que li era molt difícil. I a veure, jo no em vull comparar amb Camilo José Cela, amb altres coses per bé, però ho puc entendre, perquè clar, si tu, com ell, no, que tenia un gran domini de la llengua castellana, doncs no és el mateix. I costa molt, has de tenir ganes de fer-ho. Jo m'ho passo bé, aprenc moltíssim escrivint i llavors doncs per això ho faig, no? Per patir tampoc. A vegades hi ha gent, ah, jo escric i que difícil. Però, doncs, si costa tant i és tant d'allò, doncs no escriguis, que el món tampoc s'acabarà. Jo ho faig perquè em diverteixo.
1: D'etiqueta a veure Netflix i ja està.
0: Clar, vull dir que no.
1: Molt bé, Pura, doncs donar-te les gràcies per aquestes paraules que ens has dedicat
0: No, a vosaltres.
1: i dir-te que fins sempre.
0: Molt bé, això ja ho sabeu. A Vilafranca estic allà atent a qualsevol cosa.
1: Ja te vendrem a veure. Moltes gràcies.
0: Molt bé. Doncs vinga, una abraçada.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: sud.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Consola Alonso, que va néixer a Montcalvillo de la Sierra, a la província de Burgos. Hola, Consol, com estàs?
2: Hola, bona tarda, Assumpta.
1: Ens podries descriure una mica el poble on vas néixer?
2: Sí, és un poble de muntanya, està a la Sierra de la Demanda, a Burgos, tocant amb Sòria i La Rioja, i és un poble molt petitonet, de muntanya, llavors bueno, la gent es dedicava a la ramaderia, bàsicament, i a l'agricultura, els meus pares feien de pagesos. És un poble petit, té un riu que passa pel poble, és bastant maquet com a poble.
1: Segur.
2: Però petit.
1: Ja. Yeah. I per quines raons vau marxar del poble?
2: Doncs qüestions econòmiques. Ja he dit que els meus pares eren pagesos i llauraven la terra, però clar, nosaltres érem quatre germans i no donava per mantenir una família de manera correcta, diguem, no? Perquè nosaltres poguéssim estudiar i, bueno, van decidir, doncs, agafar les coses i venir cap a Igualada, perquè prèviament algú hi havia vingut i llavors amb l'efecte crida va dir: veniu, que hi ha molta feina aquí, tots cap a Igualada. Sí.
1: Tu quina edat tenies quan veu venir?
2: I jo tenia 5 anys.
1: I quins records en tens del trajecte, de l'arribada, de
2: doncs,
1: la rebuda?
2: No me'n recordo de quan vivia allà al poble, però sí del viatge, perquè bueno, jo tenia 5 anys, era molt petitoneta, però vam venir amb tren carregant tots els trastos. El meu pare prèviament ja estava aquí, feia un any que estava aquí, i llavors vam venir la meva mare i els meus dos germans grans i jo. I res, amb tren i amb tots els trastos, i feia molt de fred perquè era el desembre. I això sí, me'n recordo una mica, sí, del viatge.
1: I vau deixar més família al poble?
2: No, els avis ja no hi eren, i no, tota la família, bueno, els tiets també vivien fora, no.
1: Així és més fàcil,
2: sí,
1: també.
2: Sí.
1: I de l'arribada a Igualada?
2: Bé, bueno, ens estava esperant el meu pare i un amic de la família que ens va ajudar amb això. Ja havia buscat prèviament la casa i a instal·lar-nos una mica. Bueno, he de dir que era l'any 65 i llavors era la gran onada migratòria de la resta d'Espanya. Llavors, bueno, pues Igualada, a veure, els carrers estaven sense asfaltar, no hi havia casa per tothom vivia com podia, vull dir, era tot molt precari, no és com ara, o sigui, les condicions era... Jo sobretot recordo això, que els carrers no estaven asfaltats i just quan vam arribar havia plogut, era desembre, i el carrer estava tot en fang, bueno, vam tenir problemes, sí. Era bueno, una època molt diferent ara, ha canviat molt tot.
1: Sí, i vau tenir bon veïnat?
2: Bé, al començament vam anar a viure a un barri que era tot d'immigració, era tot amb immigrants, bàsicament del sud, i potser nosaltres i algú més d'Aragó, però la majoria eren del sud. I era molt curiós perquè de vegades amb el meu germà, quan parlem, i només hi havia una família de catalans en tot el carrer, tot el que era el barri, i li dèiem el català.
1: Fixa't.
2: I sí, i amb el meu germà dic: ostres, que curiós, no? Però li dèiem el català, però estava a Catalunya. Clar, en aquell moment no hi penses, no? Perquè tots érem de fora. I bueno, en un moment donat, quan jo tenia uns 10 anys, la meva mare, bàsicament, però els meus pares van decidir: bueno, ens hem de traslladar a un altre barri, no? Era un barri massa gueto, i no, ens hem de moure, hem d'anar més cap al centre d'Igualada i tal, i vam sortir d'aquell barri. Sí, era tota emigració en aquell moment.
1: A tu et van escolaritzar de seguida?
2: Bé, jo en aquell moment fins als 6 anys no podies anar a l'escola, i jo, com que en tenia 5 i era el desembre, doncs em van portar com una espècie de guarderia, que jo no sé, crec que no existien les guarderies en aquell moment, però bueno, era per tenir els nens una mica col·locats, diguem, mentre els pares treballaven, i vaig anar a una guarderia. Sí, bueno, en aquell moment, fins al juny, diguem, o al setembre, que vaig començar l'escola. Sí.
1: Devia ser dur per tu, no?, que et separessin de la família.
2: Sí, molt dur, molt dur. Jo aquell any el recordo, bueno, amb terror, perquè no hi volia anar, no hi volia anar, i em sentia, doncs clar, molt descol·locada. No coneixia ningú. Després les dues mestres, no sé si eren mestres que portaven la guarderia, i clar, en aquell moment no és com ara, no, que t'acullen i estan pendents dels nens, no? Allà estàvem tots junts i bueno, no sé, no, jo no em vaig sentir acollida ni res. A més era tímida, jo plorava, no volia anar, bueno, era sí, molt malament, recordo malament, sí. Sí,
1: i quan vas anar a l'escola ja millor?
2: Sí, ja m'havia integrat una mica, ja coneixia gent, ja sí, va ser totalment diferent, sí, molt diferent.
1: Els teus pares van trobar feina aviat?
2: Sí, el meu pare ja treballava a la construcció, ja portava un any quan vam venir la resta de la família, i la meva mare va entrar a una empresa tèxtil de seguida. Sí.
1: Ells volien un futur millor pels seus fills.
2: Sí.
1: Es van complir les seves expectatives?
2: Sí, totalment. Sí.
1: Tu vas treballar i estudiar alhora?
2: Sí, en aquell moment era, hi havia molta feina, era fàcil trobar feina a Igualada, i es començava a treballar als 14 anys. I jo no tenia clar si volia estudiar o treballar en aquell moment. Bueno, vaig posar a treballar perquè volia guanyar diners i tal, als 14 anys. Treballava en una oficina. I després vaig pensar que no, que tota la vida a l'oficina, pues, no, i feia nocturn a l'institut. I bueno, quan vaig acabar l'institut vaig decidir doncs venir a Barcelona a estudiar i vaig deixar la feina.
1: Sí. Vas venir a estudiar filologia anglesa,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: I a l'acabar vas començar a treballar a l'educació pública.
2: Sí.
1: Et sembla que la carrera et va preparar per aquesta feina?
2: No, del tot. La teoria és correcta, està bé, però no t'ensenya la pràctica docent en absolut, no. I llavors vas aprenent tu, algú et va donant algunes pautes, companys, però bueno, vas aprenent tu amb la pràctica diària. I això sí que trobo que s'hauria de... No sé com està ara, crec que no ha millorat gaire, i crec que una pràctica docent cal amb aquest tipus de carrera, sí.
1: Mm-hmm. Sí, hauria de ser una formació molt més lligada a la pràctica,
2: totalment,
1: no? Totalment. Perquè jo tinc la sensació que així com s'ha evolucionat molt en l'aprenentatge de l'anglès, no? Perquè abans doncs el que s'aprenia era només doncs en base a la traducció, i ara es dona molt més importància a l'expressió oral, no?
2: Sí,
1: i tinc
2: sí,
1: la sensació
2: sí.
1: que el sí. professorat està molt més preparat i que els alumnes també tenen molt més bon nivell.
2: Sí.
1: Però en canvi, amb la qüestió pedagògica no tinc la impressió de que s'hagi avançat gaire.
2: Jo crec que no, eh? Crec que no, perquè bueno, jo a l'institut, que he treballat fins l'any passat, ens venien estudiants del màster, i bueno, feien un parell de pràctiques, o sigui que és que no estàvem, les veiem per allà per 3 o 4 dies. Jo penso que no és suficient, haurien d'estar més... no sé, la millor idea seria doncs tenir un tutor, professor i estar doncs, no sé, 2-3 mesos com a mínim, veient com funciona, què funciona a classe, què no, com, no sé, sí, com gestiones les classes, és molt important. Mm-hmm. És que és això, tu trobes i tot et ve de nou. Bueno, jo és el que em va passar. Mm-hmm. Vaig entrar allà i dius, bueno, ningú m'havia explicat que tindria això. Sí.
1: Mira, ara posarem el Bruce, que és qui has triat per escoltar, i després continuem.

0: Tinc la sensació que a la secundària hi ha molt la idea de que n'hi ha prou amb que el professor sàpiga molt de la matèria, i em sembla que això, bueno, que no n'hi ha prou, no?
1: No, no n'hi ha prou. És important, eh? Però no n'hi ha prou. Sí, s'ha de saber gestionar l'aula. Sí, sí, sí.
0: Sí, i això no ho garanteix el fet de que sàpigues molt de la matèria.
1: No, no, no, no. Però bueno, és important també saber-ne, sobretot, clar, ja és sobre també ja batxillerat. El batxillerat hi ha una exigència, eh? I això també és important, eh? Però sí, sí, no, no, no. Hi ha... La metodologia és superimportant.
0: Però ara que en els instituts també, bueno, es fa l'ESO, no?, que és l'ensenyament obligatori fins als 16 anys, i és lògic que en el batxillerat hi hagi una determinada exigència, no?, i de fet és voluntari estudiar batxillerat, que qui n'estudia hauria de tenir un interès, diguéssim, acadèmic. Però fins a l'ESO, que s'hauria de garantir un ensenyament bàsic per tothom, no?, que hauria de poder ser atractiu, diguéssim, i bueno, que els professors haurien d'estar preparats com didàcticament, no?, sí. I pedagògicament, sí, sí, a més a més.
1: No? Sí, estic d'acord, sí, sí. És important, bueno, és bàsic. El que passa és que, clar, també, a veure, hi ha altres coses, segons el meu punt de vista, perquè hi ha alumnes, a veure, el fet de que sigui inclusiu i obligatori fins als 16 anys fa que hi hagin alumnes que, per exemple, als 14 anys ja han decidit que no volen estudiar, bueno, que no volen estudiar, o que el que els estàs oferint no els interessa, que és 6 hores amb coses diverses, matèries diverses, encara que puguin ser atractives en principi, però no ho són per ells en tot cas. Llavors jo crec que el sistema, la societat, els hi hauria de donar una altra alternativa, i aquests casos es donen. Llavors, clar, es relaciona amb el fracàs escolar, és una llàstima, no?, perquè acaben deixant, no acaben l'ESO, i aquí jo crec que no és culpabilitat dels professors, sinó del sistema. Hi ha nois que, pel que sigui, a certa edat, o sigui, posem els 14, els 12 serien massa petits, però si als 14 no els interessa el que els estem oferint, els hem de donar una altra alternativa. No poden, jo crec que és una tortura estar allà.
0: L'anglès en general deu interessar, no?, ni que sigui per la qüestió de la música, que la majoria de joves els interessa la música, i bueno, jo veig molt de jovent que canta en anglès, no?
1: Sí, bé, el que passa és que depèn de l'institut i dels barris, A veure, on jo estava, que era Gràcia, doncs hi ha molt bon nivell d'anglès, i perquè van a escoles privades, bueno, a acadèmies privades. I a més ha pujat molt el nivell en general per les sèries, per les plataformes, però molt, Les veuen en original, i com que veuen una sèrie darrere l'altra, perquè els encanta, doncs aprenen molt. I llavors ha pujat molt el nivell.
0: Clar.
1: I l'interès també.
0: Està molt bé que ho mirin en original, perquè aquí, bueno, és que hi ha una indústria del doblatge molt potent, no? Però països com Portugal, que no doblen, que els nanos veuen ja els dibuixos des de petits amb llengua original, estan molt més preparats.
1: I tant, no? sí. Saben molt més, sí.
0: El que sí que ha variat és que ara es dona molta més importància a la llengua oral, no?
1: Sí, molt, moltíssim, sí. Sí, sempre hi ha pràctica oral a tots els nivells i en totes les classes, o sigui, un dels objectius és la pràctica oral. El que passa que... bueno, de vegades les classes són nombroses i és complicat de fer-ho, Això depèn de l'institut, però sí, sempre. Sí, sí, hi ha presentacions orals. També són, depèn del projecte de centre, eh? I nosaltres, bueno, jo, l'Institut Vila de Gràcia, en concret, teníem un projecte de centre que era, bueno, cada any teníem unes prioritats i una, recordo que un any era fer presentacions orals en totes les matèries. I bueno, nosaltres ja ho fèiem sempre, eh? Els d'anglès sempre fèiem presentacions orals, però bueno, que trobo que està molt bé, perquè la l'oralitat aquí i presentacions orals no es fan, o fins ara no es feien gaire. I amb això també tenim desavantatge amb altres països. No sé, els argentins fan sempre, i els italians també, a l'escola sempre fan, inclús fan exàmens orals i sempre van parlar presentacions orals, i aquí fins fa poc a secundària no es feia. I ara, doncs, inclús a matemàtiques ha de fer una presentació oral, als alumnes, individual, o parella o tal. Vull dir que això està molt bé també.
0: I
1: no és l'anglès, els idiomes, que ja ho hem fet sempre, i ara més, però ja ho hem fet. Vull dir, no és una cosa nova per nosaltres, però sí que és una cosa nova per altres matèries.
0: Deu ser important, no?, pels professors, per tenir una bona expressió oral, fer immersió en el país, no?
1: Sí, bueno, aquí, però t'has de preparar pel teu compte i t'has d'espavilar. Jo he anat moltíssimes vegades a Anglaterra pel meu compte.
0: Però el departament no t'ho facilita, el departament d'educació d'aquí?
1: Sí, bueno, vaig anar un parell de vegades, vaig anar a fer un curset de metodologia a Anglaterra, sí, un parell d'estius. Però crec que ja fa uns anys que no hi ha pressupost i s'ha acabat. Ja no crec, jo crec que ja no es fan aquest
0: tipus. I amb els nanos també hi has anat, no?
1: Sí. Organitzàvem una estada lingüística cultural a Londres d'una setmana al gener cada any, I he anat durant 6 anys.
0: Que bé, els nanos s'ho deuen passar bomba.
1: Molt
0: també
1: bé. És una experiència a més, de no només d'aprenentatge de l'anglès o de pràctica de l'anglès, sinó de convivència, que és molt important també. És que s'han de tenir moltes coses en compte quan estàs amb adolescents, i això és important.
0: Segur. I les emocions també són molt importants per l'aprenentatge, no?
1: Sí.
0: Has anat tornant a Montcalvillo?
1: Sí, cada any hi vaig. Ja hi anava de petita.
0: I quins canvis has experimentat?
1: Bueno, a veure, el poble ha canviat, tot ha millorat, però clar, no hi ha gent jove, només queda gent gran. I bueno, fa una mica de pena, perquè és el que ara es diu l'Espanya vaciada, i llavors sembla que està condemnat a desaparèixer, i això fa molta pena.
0: Sou molta colla dels que veu marxar, que hi aneu tornant, que hi seguiu tenint casa, no?
1: Sí, cada a l'estiu està ple, eh? Tots d'Igualada i uns quants del País Basc i de Madrid, alguns, però bàsicament d'Igualada, sí. Tornem allà, sí, cada estiu.
0: Tu pertanys a la plataforma El Valle Digital.
1: Sí, és una iniciativa per intentar atraure gent, ja sigui per viure o per teletreballar, o per fer estades turístiques, per incentivar i dinamitzar econòmicament la zona. I si a la llarga algú, famílies o gent jove, es pot instal·lar allà, doncs seria estupendo. Sí. És tota la zona de muntanya, llavors es potencia tot el relacionat amb el feines digitals.
0: Està dins del poble del Valle de la Demano, dins de la vall de la demanda,
1: la
0: no?
1: Sierra, sí,
0: la
1: Sierra.
0: La Sierra de la Demanda, sí. És la serra.
1: Muntanya,
0: sí, no és una vall, doncs, no.
1: No. El Valle Digital s'ha agafat per lo del Silicon Valley, no?
0: Ah, d'acord.
1: Després de la muntanya ve el vall, però és zona de muntanya. Mm. Sí.
0: I heu començat a recollir fruits de la plataforma aquesta digital?
1: Bueno, s'estan fent un munt de coses, hi ha gent amb molt de talent, jo només col·laboro, però hi ha gent amb molt de talent, i gent jove, i inclús han sortit en mitjans de comunicació nacionals, a Antena 3, em sembla que sortir, la cadena SER, està sortint, s'està divulgant, i la idea és que comencin alguns projectes que comencin a funcionar a partir de l'agost, mm-hmm. que ja s'implantin i comencin a funcionar. S'han creat espais de teleworking, de coworking, i de això ja, aquests ja s'han creat, o sigui que ja pot anar gent a teletreballar ja, encara que siguin 2 dies, 3 dies, una setmana, no cal que vagin a viure, però sí, s'estan fent coses, però a partir de l'agost, yeah. Al principi.
0: Yeah, yeah.
1: Sí.
0: I tu d'on et sents?
1: A veure, jo sóc d'allà, sóc castellana, però em sento catalana, clar, perquè he viscut aquí més que allà. Però bueno...
0: Però me l'estima, no? Pel teu lloc d'origen,
1: sí.
0: I així.
1: Sí, l'estima pel meu lloc d'origen hi és.
0: Segur.
1: Sí. Però jo ara no sé si viuria allà.
0: Clar.
1: Probablement no. No, i tot l'any no, en absolut.
0: Mm-hmm. Bueno, ets la catalana d'allà.
1: Sí.
0: Bueno, no, molts n'hi ha, perquè si tots...
1: Los catalanes som uns quants.
0: Doncs bé, tant de bo us en sortiu amb lo de la plataforma digital.
1: Espero.
0: Sí, ja en farem propaganda.
1: Us convido a que ens vingueu a veure, almenys
0: sí,
1: a l'estiu.
0: Ja hi entrarem.
1: Que és quan hi sóc jo, perquè realment és una zona molt maca, doncs, de natura.
0: Molt bé, sí. Ens ho apuntem. Doncs moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes, i fins una altra.
1: Molt bé.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cua de cuc. Espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG?
5: Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
10: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
11: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: de terra endins de mar.
1: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Denise Barnaus, nascuda al Brasil, de pare català i mare brasilera. Hola, Denise, benvinguda al Xerrem. Com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Moltes gràcies. Molt bé, molt bé.
1: A quina part del Brasil vas néixer?
2: A São Paulo.
1: I què en destacaries del teu lloc d'origen?
2: Bueno, hi ha moltes coses per destacar, no acabaríem.
1: Yeah.
2: Bueno, la frescor de com ho fan les coses, bueno, el nivell de vida, diguem, la gent brasilera pateix molt, no?, altos i baixos econòmicament i tal, però l'alegria que tenen és fonamental, o sigui, per dia a dia, no? O sigui, bueno, pues, i més altres coses, religions, energies, moltes altres coses, però bueno, aquí no acabaríem, eh? Hauríem de tenir un plec només de, però bueno, moltíssimes coses.
1: I deu ser una ciutat immensa, no?
2: És immensa, és immensa, pot ser la quarta més gran del món, no? Em sembla, ara mateix no ho sé com, si me sembla. I bueno, jo no conec tota São Paulo, inclús arribem en bassa de barri d'estat de São Paulo, petit i gran São Paulo, pot ser que hi hagi 40 milions d'habitants o 47 milions d'habitants, o sigui, és una barbaritat. I arribem en bassa, inclús, o sigui, hi ha una bassa com, no?, com un petit vaixell per arribar a un altre barri, a una altra zona de São Paulo, imagina, és immensa. Immensa, és la ciutat com... És Madrid, diguem que sembla molt Madrid en gigant, no? Sí, sembla bastant. Sí, després hi ha el litoral nord, evidentment, perquè hi ha part de costa, litoral sud, però, bueno, és enorme.
1: On tu vivies, fèieu vida de cara al mar? No.
2: Bueno, al mar sempre, sempre. Bueno, fèiem vida al mar cada cap de setmana o cada 15 dies, això sí, perquè és molt a prop, estàvem molt a prop, però no, estàvem a Moca, que és un barri que es diu Moca, i està, i després a Pinheiros, i bueno, és bastant, hi ha molts bars, hi ha bars catalans també, hi ha gent catalana en aquell barri, sí, bueno, però la costa no, però vivíem molt el mar, costa i tot. La gent brasilera va molt a la platja, o sigui...
1: I de petita feies molta vida al carrer?
2: No tant.
1: No.
2: Tant a carrer, quan vam canviar, perquè vam canviar quan tenia 10 anys, vam fer un canvi. Mon pare volia algo més tranquil, ja veus, no? Bueno, menys, diguem, menys població, diguem, en aquella zona. I després ja ara està tot com, no?, ha canviat en quasi 30 anys, està tot igual, no?, perquè s'ha unificat, ha crescut per allà, o sigui, vida al carrer, mon pare no ho deixava i ma mare tampoc, no tant, o sigui, sempre vigilant, poques vegades fer una mica de cursa amb bici, patinatge una mica, sí, però tant al carrer no tant, eh? O sigui, eren més de grups, o les cases o els locals, grup de dansa, feia més coses així.
1: Els catalans, que tenim fama de seriosos, entre el teu pare i la teva mare eren de caràcters molt diferents.
2: Sí, sí. Ma mare és la xispa, era una xispa, bueno, ho és.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, ara està més tranquil·la, per això dic que ho era, està viva encara. I mon pare era cosa, bueno, mon pare va morir als anys 90, i mon pare era una cosa super tranquil·la, però era molt metòdic en moltes coses, que és això que m'agradava molt dels catalans, no?
1: Sí.
2: Quan tenen que fer unes quantes coses són molt metòdics en moltes coses, seriosos amb aquestes coses sí que ho són. I a mi m'encanta això, jo sempre he tingut, no?, aquesta personalitat, perquè els brasilers són més, ai, no, sí, deixa fer, ja farem,
1: sí, jo odio això. Porti.
2: Sí, jo m'agrada, però no tant, no? Jo sóc entremig.
1: Està bé. El teu pare et parlava català?
2: Mon pare parlava cosetes en català, però molt poquet. Me donava llibres i m'avorria moltíssim. I cada 15 dies ens juntaven amb la família catalana, diguem, perquè els tiets, tietes i els meus bisavis, per la part del pare, i fèiem com una barbacoa cada 15 dies o cada mes, depèn. I sí, parlàvem parauletes en català, però jo no... Sí, parlàvem molt poquet, però era més el portuguès, i parlàvem ells més el portunyol que el català. O sigui, els catalans parlàvem molt portunyol, no? Que després de gran i dius, és veritat, parlàvem molt portunyol, no? I així, bueno, bueno.
1: I des del Brasil tu havies anat a la Noguera, a la comarca del teu pare?
2: Sí, sí. El que passa que, clar, el primer viatge que vaig fer va ser 93. Vaig estar uns mesos, vaig anar a Eivissa, té un tiet a Eivissa també, Buenos Dies a Termes, la poble de la Noguera, i el primer poble, diguem, de la Noguera, i bueno, i tenia molta història en pintura, perquè mon pare pintava i tal, o sigui, ja coneixia una mica la història, però en directe era molt, no? És molt diferent viure, no?
1: Clar.
2: I sentir la sardana per el primer cop també ha sigut molt emocionant. Sí, sí, sí, sí, eh?
1: I quina trajectòria acadèmica vas fer al Brasil?
2: Sí, vaig fer nutrició i dietètica, després vaig fer INEF, no acabada, i aquí vaig deixar els estudis de cantó, vaig conèixer el pare del meu fill, vaig tenir l'Elian, o sigui, el meu fill ja té 20 anys, o sigui, vaig tenir una vida una mica boja, diguem, viatjar, disfrutar, fer, perquè va morir mon pare. O sigui, va ser una cosa una mica, no?, una mica turbulenta, i no vaig tornar, perquè me demanaven tots els exàmens en català, me demanaven moltes coses, selectivitat i tot, doncs, bueno, com era molt independent, necessitava treballar, estudiar molt poc, i dic, no pot ser estudiar tantes hores, no? I era molt així, però estava sempre viatjant.
1: Que bé.
2: Sí, i va ser així, no? I no vaig reprendre, però després, bueno, cursets, algun curset, alguna coseta, però bueno, tampoc, voluntariats, cosetes així. I després sí, vaig començar a treballar dur, moltes hores, no? Després de l'Ian també moltes hores, i era, bueno, treballava per Gas Natural, però no soc contratada de Gas Natural. I així. I bueno, i no me feia falta tampoc els estudis. El que passa que, clar, jo volia fer una carrera en concret, i ja no feia aquella carrera, suposo que no vaig ja. Era molt difícil, la veterinària, sí, volia fer veterinària, eh?
1: Yeah.
2: Pues per tant, dic, bueno, aquí ja, bueno... Bueno,
1: no t'has quedat cuidant el teu gos.
2: Eh?
1: Que cuides el teu gos.
2: Ostres,
1: tant com...
2: gos, amics, fills, tot, ho cuidem tots. Que cuiden a tots, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, però és una vocació frustrada.
2: Sí, sí, sí, i de fet entenc bastant, eh? És una cosa que ja surt de mi. Uh-huh. És una cosa, sí, sí. Mm. Bueno.
1: Al Brasil no vas arribar a treballar?
2: No. No, no, sí. Vaig treballar, pues, bueno, com els jovents, treballar depèn dels caps de setmana.
1: Per ajudar-te, per tenir tu algun
2: Clar,
1: diner.
2: Però sí, feia voluntariat també amb la gent gran, perquè INEF feia moltes coses així.
1: Yeah.
2: Clar, els monitoratges, monitors, aquí també hi he fet de monitor, eh? Hi he fet un curs de bàsquet també, professional. Bueno, cosetes així, tocava molt esport.
1: Sí, sí, sí.
2: Tota
1: sí,
2: aquesta part d'esport. Però treballar allí amb nòmina, no. Treballem i fem cosetes així.
1: I què et va portar a venir cap aquí?
2: Bueno, va ser una història molt llarga, perquè és algo molt sentimental. Mon pare, quan va morir, pues va ser així, va ser l'arreu que volia conèixer tota la família i tota Catalunya, diguem, tota la història de mon pare, diguem la història de la família. I vaig embarcar amb aquesta història, que inclús vaig tenir problemes amb la família d'això, no? D'investigar i tot, era com un tabú. I va ser així. Va ser com, vull conèixer amb transparència la vida de mon pare.
1: I l'has arribat a conèixer?
2: Una mica, no tota, sí. Una mica, però sí, sí, una mica.
1: I vas descobrir coses que et van sorprendre?
2: Sí, sí, i les altres que, bueno, que m'han deixat contenta, i les altres que no. Tot plegat, però sí. Em va sorprendre moltes coses.
1: Sí.
2: Bueno, però tenia que conèixer la història de mon pare.
1: Clar. Tu sabies el per què la família i ell havien migrat cap al Brasil?
2: Sí, bueno, després, postguerra, després de molt temps, postguerra, perquè a l'època van marxar al 61,
1: sí.
2: Diguem, sí, per fer negocis. I sí, uh-huh. S'han quedat tots, no han tornat cap ni un. O sigui, van marxar els padrins, meus padrins,
1: sí.
2: Per part del pare, les tietes, tres tietes i dos tiets. I s'han quedat tots allà.
1: Per això, com que explicaves que us reuníeu allà i això,
2: sí,
1: m'ho he imaginat.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Tu has passat de ser una persona completament capaç, no?, a tenir una discapacitat reconeguda del 69%.
2: Correcte.
1: Com es va iniciar aquest procés? Tot va ser arran d'una operació, oi?
2: Sí, bueno, sí, vaig entrar en quiròfano finals de 2018. Me van operar per un quiste ovàric i, bueno, va sortir malament, una mala praxis. I, bueno, i conclusió, quasi un any d'hospital i, bueno, surts discapacitada. Ets una persona i després és una altra, no? Diguem, una altra versió. I, bueno, assolir. Vaig tenir molt amor, molta gent sanitària.
1: Ai.
2: Amor incondicional, hi ha molta gent bona al meu costat, no vaig estar cap dia sola i vull agrair, no?, aquests sanitaris que han estat al meu costat tant de Lleida com de Vall d'Hebron, perquè per culpa d'uns no tenen que pagar els altres, no?
1: Clar.
2: Però bueno, que tot això és, bueno, és com una segona oportunitat i mires d'una altra manera, no? I dius, i tens moltes coses que fer a la vida perquè estàs aquí. Bueno, estic aquí per fer moltes coses, o sigui,
1: clar,
2: que mires d'una altra manera. Vaig assolir molt bé, de fet.
1: Sí, en què va consistir la mala praxis?
2: Bueno, diguem que me van perforar un òrgan, la bufeta, i va entrar, bueno, no, diguem que no s'han donat compte en l'operació. Diguem, 48 hores després de l'operació postoperatori estava en UCI. O sigui, vaig entrar en xoc sèptic a casa, mm-hmm. I me van portar l'ambulància directa cap a l'hospital i a la UCI. I va ser, bueno, procés, no? 2 mesos i mig de UCI, planta, una altra cirurgia. Bueno, vaig passar per unes 15 cirurgies, potser, fins al dia d'avui.
1: Sí. Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: m'ha passat la cosa, va ser a Lleida, no? I per la Vall d'Hebron superbé, i el dia d'avui, ara fa 8 mesos que no opero ja. O sigui, ja veig bé, veig molt bé. Tinc un gos que m'ajuda també a fer molta ruta,
1: clar,
0: fer moltes coses. Bueno, vaig començar a Castells,
1: sí,
0: i ara me reprendré després d'un temps, però bueno, vaig fent cosetes per la meva salut, tant física i mental.
1: Uh-huh.
0: O sigui, sí, vam poder... En la part medicina, de moment, bé, seqüeles, sí, han quedat, sí, les seqüeles, però bueno, seqüeles que encara estem mirant a veure el que es pot millorar. Però
1: perquè tot tota bé. La qüestió, per exemple, que et falten les falanges dels dits, mm-hmm, això no ve de la perforació de la bufeta?
0: Sí, això ve, bueno, la perforació de la bufeta, diguem que dona com una infecció,
1: uh-huh,
0: una sepsis per a tots els òrgans, que és el pitjor que pot tenir una persona, però clar, per anar contra aquesta infecció, diguem, tenim,
1: sí,
0: que trobar què és, quina infecció tens, quin tipus de bactèria tens, què passa aquí perquè pugui combatir. Què passa? Han donat dosis molt fortes, hi ha tipus de medicació que ocasiona això, la,
1: yeah,
0: sepsis, o sigui la gangrena, normalment de la part de la cara o de les parts distals, que són les puntes dels dits, braços, mans, perquè el cos és tan intel·ligent que hi presenteix, ell diu, això no vull, i avui el que és òrgans vitals que te dona la vida, no?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, clar, el cos ja rechaça i lluita contra això. Pues diguem que, clar, en qüestió d'una setmana ja tenia necrosat, no? Les puntes dels dits, els peus, i clar, el fort és que quan te despertes i veus això, no?
1: Clar.
0: Clar, que no sé quan va ser, no? Perquè despertes i estàs atontat, no? Però és un procés molt lent, però, bueno, vaig rebre molta ajuda... Moltes, tinc amics metges que han estat al meu costat, persones molt bones que han estat al meu costat, o sigui que estan, i el dia d'avui encara estan al meu costat.
1: Clar. I quin procés has seguit, diguéssim, per acceptar aquesta discapacitat? No?
0: Sí, ganes de viure, de criar el meu, d'acabar de veure créixer el meu fill.
1: Clar.
0: I dir, bueno, queda moltes coses per fer amb aquesta vida, perquè aquesta injustícia, no sé, perquè dic, tan jove i així, dic, algo té, no, que ganes de viure.
1: Sí, però deus haver necessitat suport psicològic, no?
0: Sí, una mica.
1: Perquè és molt fort el que t'ha passat.
0: Una mica, sí, una mica també, més, però el suport psicològic que vaig tenir és la família al meu costat, o sigui, el meu fill també, la meva exparella, que som molt amics en un dia d'avui, i que me va acompanyar tots els dies. I bueno, les persones que han estat al meu costat, que m'estimen, que m'he estimat, i que el suport professional sí que vaig rebre, però per mi no és suficient, amb una discapacitat.
1: Yeah.
0: Dic en general,
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però bueno, són les persones que estan al teu costat, professionals, de molts professionals bons, però no tens un seguiment, perquè està tan demanat, saps?
1: Clar.
0: El servei,
1: sí,
0: demanem,
1: sí, la sanitat pública,
0: sí, és molt bona,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: clar, n'hi ha molta gent necessitant.
1: Uh-huh.
0: I diguem, si no hagués tingut un coixí ahir, un coixinet meu de saps, digue, pues bueno, anem a fer, no? Un suport tan econòmic com, no?
1: Sí, sí, sí,
0: psicològic,
1: sí, sí,
0: social, déu-n'hi-do, uh-huh, sí. Però bueno, són ganes de viure, no?
1: I tu has denunciat aquesta mala praxis?
0: Sí, ja, yeah, està denunciada. No he denunciat cap metge ni res.
1: Ja. Yeah. Has denunciat la mala praxis en general.
0: Sí, sí, vull que tingui una responsabilitat civil de la primera operació, això des de luego.
1: Sí.
0: Però, i també vull que es donin compte que estan tocant persones, però sobretot que després aquesta gent tingui un apoyo, que tingui un apoyo que a l'altura de la patologia, diguem, no? De les,
1: sí,
0: seqüeles.
1: Sí. I en quin procés està la denúncia?
0: Pues ja està, suposo que aquest any ja surt, bueno, aquest any ja surt ja el judici, diguem, bueno, no sé quan al final, però bueno.
1: I et planteges treballar?
0: Sí, plantejo fer algo, però algo que...
1: Clar.
0: Que m'hi ompleix del tot, sí.
1: Vegades... Cobres algun subsidi?
0: Sí, bueno, per estar treballant sóc pensionista,
1: sí, sí, sí.
0: Caro, no?
1: Clar, perquè deus tenir la llarga malaltia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, amb 44 anys així

0: I bueno, però sí, de moment així. I de moment vaig fent així.
1: Està bé. I a què dediques el temps ara?
0: A tantes coses. Primer a la família.
1: Clar.
0: A meu fill,
1: Sí.
0: la meva casa, el meu espai, les meves coses, gent que està al meu voltant, amics, desamics, la mare d'una amiga, amb una amiga, i així. Intento ajudar tothom, intento comunicar amb tothom, intento estar per tothom, també. Perquè m'ompleix i ompleixo amb ells també. I dedico, bueno, faig voluntariat alguna vegada, i ara no tinc gaire temps, però bueno, vaig fent cosetes
1: Sí,
0: així.
1: quin tipus de voluntariat fas?
0: Sí, bueno, la part cultural, la part de centre cívic, fer alguna cosa per moments puntuals de casal, no?
1: Sí.
0: O fer alguna il·lustració d'aquí, alguna coseta així, no? Ajudar per fer carnavals, per ajudar per fer alguna cosa, sí, acompanyar una mare d'una amiga al metge,
1: Clar.
0: bueno, cosetes
1: Sí,
0: així,
1: sí, sí, sí,
0: vaig
1: sí.
0: fent dia a dia,
1: Sí.
0: cosetes així,
1: I
0: sí.
1: has de seguir fent algun tipus de rehabilitació?
0: Sempre.
1: Sí.
0: Sempre, quan
1: Clar,
0: toca...
1: per enfortir la part abdominal i la
0: Sí,
1: part... Sí.
0: tot el cos i les amputacions, també em van tocar molt els quiròfanos, la part dels ombros, sí, sempre estic en rehabilitació. Cada 3-4 mesos me toca sessions, me toca teràpies, i tens que fer unes quantes cosetes per anar bé.
1: Clar,
0: O sigui, a part de
1: clar,
0: caminar, a part de vida sana, a part de... Sí,
1: clar.
0: però bueno, sí, però tot
1: Sí.
0: bé, tot bé. Sí, anem
1: Sí.
0: fent.
1: No, però...
0: Sí.
1: No, que és això, que és com viure, no? Pensant en tu i
0: Sí.
1: fent tot el possible, no?
0: Sí.
1: Per recuperar-te al màxim, no?
0: Sí, per estar-hi, no? I
1: Sí, sí,
0: clar,
1: sí.
0: i que tingui que ma mare, que ve, que ma mare també, pobrecita, que no, que és molt que està allà, i dic, tens que vindre, però com vindré, que tu tens molta feina? I dic, bueno, no passa res, ja estaré forta per cuidar-te també una mica, no? O
1: Clar,
0: sigui, tot
1: clar,
0: plegat, o
1: clar.
0: sigui, cuido dels meus.
1: Sí,
0: I
1: sí, sí,
0: disfruto
1: sí,
0: la vida
1: sí.
0: cada dia,
1: Que
0: eh? I
1: bé.
0: això, aquesta entrevista, disfruto d'estar amb tu, disfruto de tot, o sigui, perquè
1: Ai,
0: avui
1: que
0: estem i
1: bé.
0: demà no ho sabem, no? O
1: És un
0: sigui...
1: goig sentir-te perquè haver passat un trasbals com el que has passat tu, no? I prendre't la vida d'una manera tan positiva, no? I amb tant d'optimisme, és una lliçó de vida, no?
0: No, clar,
1: Sí.
0: sí, bueno,
1: Sí,
0: gràcies
1: és
0: a
1: com per
0: vosaltres
1: viure
0: per
1: amb
0: deixar
1: menys
0: parlar.
1: por, no? Sí. Doncs moltes gràcies, per tot
0: De
1: el que ens has
0: res.
1: explicat.
0: A vosaltres.
2: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Marisa Alonso, que va néixer a la província de Lleó, en un poble anomenat Santa Maria del Páramo. Hola Marisa, com
1: Hola.
0: Estàs?
1: Bé, bé, moltes gràcies per la teva invitació.
0: A tu per accedir a venir. Quins records tens del teu poble natal? Com va ser allà la teva infància i la teva joventut?
1: Doncs crec que com la memòria és molt selectiva, jo he amagat els meus records més macos, no? I crec que la meva infantesa, des de que jo tinc noció del temps, doncs va ser com la de molts nens i nenes d'aquest temps, de la dècada dels 60-70. Doncs jugàvem molt, sobretot al carrer. A mi m'agradava molt llegir contes i sobretot m'agradaven els recortables, que eren unes figuretes que podies fer de cases i fàbriques, esglés, i feies un poble i, bueno, van regalar i me va agradar aquest. I sí, sobretot els contes. I fins als 9 o 10 anys vaig anar a les escoles que es deien en aquella, ara suposo que en alguns pobles també, les escoles nacionals, i estudiaven una enciclopèdia que es deia Álvarez. Hi havia diferents graus depenent de l'edat. Hi havia primer, segon, recordo la primera i el segon grau. Després de 50 i tant anys encara la tinc a casa, i era una enciclopèdia molt, molt pràctica, molt ben explicat els temes i amb boniques il·lustracions.
0: Això és una relíquia, eh?
1: És una relíquia, sí, està molt passadita allà, però sí, és algo que crec que són els primers estudis, no?, que se queden ahí per sempre. I era molt sintètica, traia una espècie de, portava una espècie de petita atlas, molts colors, feia per parts colors de països, de continents, de ciutats, i jo, que de petita era bastant fantasiosa, encara ho sigui sempre, era molt, m'imaginava que algun dia jo viatjaria per algun d'aquests països, però malgratament va ser sol una fantasia, eh?
0: Ja, bueno, però vas venir a Barcelona, que sí. Déu-n'hi-do.
1: Sí, tant, bueno, és veritat, eh? Benvingut, doncs sí.
0: Sí, suposo que a cada poble és l'escola nacional que hi havia,
1: sí,
0: no? Però
1: sí.
0: A Santa Maria del Páramo hi devien haver més escoles a part d'aquesta.
1: Bueno, a part hi havia el Col·legi de Monges, que després de fer els primers anys de la niñet, de l'escola nacional, els meus pares van portar al Col·legi de Monges. Hi havia també un institut.
0: Uh-huh.
1: Jo volia anar a l'institut perquè anava moltes amigues meves i com que m'agradava més, però no, vaig estudiar el batxillerat, el batxillerat elemental al Col·legi de Monges, i era bastant dur perquè el col·legi aquest no tenia el títol oficial per a examinar de curs de batxillerat, i recordo que tenien que anar a l'Institut de Lleó a examinar-nos, que ja encara no recordo com es deia, però que quan vaig a l'estiu i passo per davant és que ens posa la peu de gallina.
0: Sí, perquè tu jugaves tot en un dia, no?
1: Exactament.
0: Després d'haver portat bé el Exactament. Curs, un dia t'examinaves sí. i depèn del que et tocava.
1: Clar.
0: És el que en deien exàmens lliures, no? Que, bueno, que t'examinaves
1: sí, sí,
0: per
1: sí.
0: lliure.
1: Era per
0: sí.
1: lliure, però totalment. I a més anava gent d'altres llocs, d'altres altres pobles, i t'encontraves com una mica desemparada i aquell tribunal que passejava per aquells passeig tan seriós, tan rígid.
0: Clar, tot, persones que no coneixies
1: sí,
0: de res,
1: sí,
0: no?
1: era duríssim, de veritat, això lo recuerdo bastant, eh? Sí. Però bueno, acabé el batxillerat a trancas i barranques, l'elemental s'acabó.
0: Ja, quin descans.
1: Sí, quin descans, sí, sí.
0: I la teva família com era? Amb què consideres que t'ha influït?
1: Si hi havia que renyir, doncs pues sí que renyien, però no tinc un record dolent, més bé tot el contrari. Era la disciplina d'aquests anys que eren... Pues és el que havia, no?
0: Però et donaven afecte, et senties
1: sí,
0: estimada.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Molt. Jo era bastant contestona, eh? No,
0: yeah.
1: no era fàcil, eh? La meva germana
0: que
1: no era més pacífica i més, i el meu germà
0: més
1: era
0: dòcils.
1: Sí, una mica, sí, sí, protestona.
0: I va ser això de la protesta el que et va fer venir cap a Barcelona?
1: Bueno, no sé, després en els anys, pues, me vaig plantejar en l'adolescència, bueno, pues tinc ah, bueno, d'aquí del poble, sí, queria fer un record. Sí, que m'agrada molt, és molt bonic, del meu pare, que bueno, el que feien, no?, quan tenien 13, 14, en l'adolescència, pues era molt aficionat a la pesca, i solien anar a passar el diumenge al riu. Ell aprofitava per anar a pescar amb el meu tiet i nosaltres, la meva cosina, la meva germana, la meva mare, pues, es banyaven en aquelles aigües gelades dels rius de Lleó, que és una meravella, però són rius d'aigües molt fredes. El meu pare pescava majorment trutxes, cangrets,
0: sí.
1: I després el millor era el menjar, pues la meva mare preparava truita de patata, embutis, pebrots escalivats, i bueno, era una festa, no? Posava allí la tovallola i a la gerba,
0: sí.
1: I sí, sí, molt, molt, i passaven així el diumenge, i bueno, tinc molts records també de la verena del poble del meu pare. Majoritàriament la gent es dedicaven a la vendimia, hi havia moltes
0: lledes,
1: sí. I jo era petita, però recordo molt aquest any que era com una espècie de treball també de tallar la uva, però que jo no tallava, perquè jo el que crec que donava era més molèstia que una altra cosa. Però després a la tarda feien festa, i com venien molts vendimiadors de moltes parts, pues, era fantàstic. Sí, i aquelles puestas de sol no se me van a olvidar mai.
0: Quins records més
1: macos. Sí, les fires i festes del meu poble, també els havia els diumenges, bueno, encara un mercat molt gran. En aquella era de pagesos que venien de la comarca, no? Que portaven pues fruites i verdures, i ara s'ha fet molt més grans, però ara ja hi ha vestits i bolsos i de tot, ara.
0: Yeah.
1: però era un mercat molt, molt maco, i en les festes pues havia uns focs artificials que jo recordo com algo fantàstic, no? I sí, bueno, pues sí, tinc records de l'adolescència molt, molt, molt macos.
0: I què et va motivar venir a Barcelona?
1: Bueno, no ben bé res. Venia con un treball d'una persona coneguda que tenia uns parents aquí a Barcelona, i jo vaig arribar a Barcelona el 78, 79, no recordo bé, i La veritat és que en aquell temps no tenia massa interès o cap interès pel català. Em sentia molt còmoda parlant el castellà i crec que la gent o en les botigues o en el treball on estava m'entenien i contestaven igualment en castellà, o sigui que gairebé em plantejava pues, apuntar-me a classe i després em va casar i la meva parella havia nascut a Catalunya, a Barcelona, però de família castellana també. O sigui que jo seguia con el meu castellà. Crec que la primera vegada que em vaig adonar de la importància de saber parlar l'idioma català va ser quan comencem a mirar escoles bressols per el nostre fill. El seu pare i jo estàvem bastant d'acord que al bressol, a part de castellà, es parlessi també català. I va ser molt, molt bona idea de deixar en aquell bressol, perquè el salt del bressol que es deia el Niero al col·legi Joan Pelegrí, aquí en Consell de Cent, va anar un grup gran de nens que era com si la guarderia tingués un concert en aquest col·legi i era molt interessant perquè ja van canviar però ja van conèixer molts nens, no? I la veritat que va ser una molt bona proposta per part de la directora de la guarderia, Anna es deia. Sí. I un encert crec molt, molt, molt bo de fer aquí el batxillerat, perquè aquí hi havia en aquest col·legi la figura del doctor Joan Pelegrí, que va ser crec primordial per als primers anys de nois i noies. Ell impartia, no exercia molt de professor, però sí que impartia xerrades i els inculcó valors com la lleialtat i l'amistat. I avui dia molts d'aquells nens, alumnes del Joan Pelegrí ja tenen 40 anys i encara segueixen sent amics i suposo que molts pares hem d'estar orgullosos, no? d'aquesta amistat, i jo crec que va influir molt en la seva manera de ser. Jo de vegades penso que hauré fet per mereixer aquest maquíssim fill que tinc.
0: Que bé. Home, doncs sí, el Joan Pelegrí va ser un gran pedagog
1: molt.
0: I aquí al barri ha tingut molts reconeixements.
1: Sí.
0: A part de l'escola,
1: sí,
0: de portar el seu nom, té una plaça també,
1: sí,
0: dedicada,
1: sí, sí,
0: amb ell.
1: Crec. Mira, que tots els nens grans, petits, el dia de la seva mort a l'església del Santo Àngel aquí a Sants estava ple, és que a rebossar gent, nens fora i gent que veies plorant i com amb un sentiment d'aquell home.
0: No m'estranyes,
1: sí,
0: es feia estimar i el valoraven molt.
1: Molt, molt, molt.
0: Mira, ara posarem la música que has triat, que és de,
1: sí,
0: Luis Eduardo.
1: Oh, m'agrada molt.
0: Sí, que va d'acord amb els temps que estem vivint.
1: Sí.

0: Tu has tingut diverses feines, però la més gratificant va ser la del Museu Nacional d'Art de Catalunya, de l'APNAC.
1: Sí.
0: Què valores d'aquesta feina?
1: Pues, a veure, jo diré que l'entrar al Museu Nacional crec que va ser el paso, la iniciativa que va tenir jo, i d'ella firma de que tenia que aprendre català. Perquè, el MNAC és una institució que com a catalana pues, crec que quasi tothom parla el català, no? I, però no perquè ningú m'ho exigís, sinó més bé perquè estava a un lloc de treball que ho requeria i venia molta gent de Catalunya i jo volia expressar-me en català. El museu és que estaven entre obres d'art de pintors catalans i jo també tenia aquesta necessitat, no? d'incluir-me en aquest també. I m'informé al districte i em van explicar lo del Serrén. Pues això, que es tractava de Serrén català, i el Serrén pues és una iniciativa de, com saps, de voluntariat, sí, destinada a les persones que saben una mica o inclús gent que acaba d'arribar a Catalunya i no saben res, perquè és una forma d'aprendre amb aquesta gent voluntària molt fàcil.
0: Sí, perquè es basa en parlar, no? Bàsicament, que ajuda gent que potser té el català, l'ha sentit molt però no s'ha decidit a parlar-lo, no? I que llavors, perquè no es fa gramàtica ni això, només és conversa.
1: És conversa, sí. Exactament. I bueno, pues esto l'organitzàvem, em va dir la coordinadora d'associacions per la llengua, la CAL, i es donen l'oportunitat de llançar-se a parlar-lo, no? A perdre la por, que és el més difícil. I bueno, ara aprofito per enviar una abraçada molt gran a les meves profes Elisabet i Conxita Rosa, i també un record molt gran pel nostre estimat Joan Foix, que era un home maravillós, i tots els tres feien una classe que estaves molt a gust, hi havia molta empatia, però clar, és que en xerren no sols parlar en català, també ho fa interessant el fet de que hi ha moltes activitats que duen a terme en Sarrenc. Jo he tingut l'oportunitat de viatjar a molts llocs, especialment em va agradar conèixer la maternitat d'Elna, les platges d'Argelès on van estar els republicans exiliats a França, i sempre a aquests llocs ens acompanyava la historiadora i escriptora Assumpta Montellà, que va ser la nostra guia, i és una dona molt documentada. Va ser molt molt maco, i també hem estat en Esplugues de Francolí veient les coves, a Agramunt, veient també el procés de com fan els turrons, sí. I bueno, també altres activitats, una de les activitats és el concurs de microrelats.
0: Ah, sí, que tu també t'agrada molt escriure, sí, no? Sí, és la teva afició més forta,
1: tu,
0: i has guanyat algun premi.
1: Bueno, és un poc pretensiós, és dir molt, però soy una aficionadilla.
0: Bueno.
1: Però sí, jo vaig ser afortunada d'haver guanyat aquest premi l'any 2017, però no per guanyar el premi, perquè vaig a tenir el privilegi de conèixer I parlar amb l'escriptora Isabel Clara Simó. Això per mi va ser un regalàs, un regalasso que, vamos, no se m'oblidarà mai. Clar. Perquè esta dona escrivia igual que parlava, molt transparent, i recomano la seva lectura, Júlia, per exemple.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: I doncs, pues, què més? És que ja hem fet tantíssimes coses en Sarrenc, que hem visitat molts llocs relacionats amb el taller d'unes classes d'història que donava el senyor Gionar, i hem visitat pobles, el poblat ibèric en Santa Coloma de Gramenet, que és superinteressant també, i altres llocs de Barcelona amb molta història. Va ser un taller de història, però un taller cultural, i les sortides que feien eren excursions, però eren totes elles de tipus cultural, no? I destacaria també a Barcelona el Museu d'Història de Catalunya, que és el millor museu per saber el que ha sigut la història d'aquest país, no? I és que, no sé, tindria una llista llarguíssima de jo crec que en aquest temps de que està en Sarrenc he conegut moltíssim més que tots els anys que està a Barcelona.
0: Mira, doncs, sí, que bé que valoris tant el Sarrenc,
1: sí, sí, sí.
0: I tant de bo, sí, alguns dels nostres oients que sí, no s'han decidit a parlar en català,
1: de
0: doncs
1: verdad,
0: vagin el pas i,
1: sí, sí, doncs,
0: i vagin a la cal
1: a tots ells, la sí, gent que tingui ganes de soltar-se i parlar català. A més, hi ha una empatia en els profes que és increïble,
0: Segur.
1: I de seguida fan perdre aquesta por que tenia, aquest sentiment de fer el ridícul. No, aquí totes som iguals, unes millor, unes altres però han fet moltes amistades a gent que a lo mejor ha deixat d'anar, però seguim mantenint relació.
0: Que sí, bé, sí, que ho valoris tant.
1: Sí,
0: pues bueno, no sé, amb totes aquestes paraules tan encoratjadores ens acomiadem perquè ja sí, se'ns acaba el temps del programa.
1: Ha sigut un plaer.
0: Doncs molt bé, moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest Fes l'entrevista. Fins una altra. A tu, gràcies a tu.
1: Adéu.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Carpe diem. Pautes i consejos que te ajuden a sentir-te mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugues FM.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. El Club del Country. The teardrops, and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova edició, si no recordo malament, ja la 2021 del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui hem començat amb veus femenines. De fet, ho farem al principi del nostre programa per escoltar cançons d'una compositora, perquè avui us volem presentar una compositora de Texas, cantant i compositora anomenada Templeton Thompson. Les seves cançons han estat enregistrades per intèrprets com, per exemple, Reba McEntire, amb la qual hem escoltat aquest tema anomenat Where You End and I Begin, una cançó fantàstica, però també per gent com Jody Messina, Little Texas o Cherie Austin, entre d'altres. Des de la població de Glen Rose de Texas, aquesta cantant i compositora que va començar el 1995 com a interna a Arista Records. Dels seus temes preciosos, cantant ella mateixa, és aquest tema When I Get This Pony Road.

mateix farem una petita aturada amb un parell de les seves cançons cantant a ella i un parell de records musicals de cançons de la seva ploma i que han estat interpretades per d'altres artistes, com per exemple aquest fabulós Nothing I Can Do que Joe Di Messina va incloure amb el seu àlbum anomenat Burn. L'escoltem.

Des del country més tradicional, el country més rocker, les seves cançons han triomfat, tot i que jo crec que haurien d'haver-ho fet molt més. Aquí escoltàvem la Jody Messina amb les seves cançons, però en té d'altres que han enregistrat molts artistes. Nosaltres ens quedem, però, avui amb aquesta presentació de la música de la Templeton Thompson, aquesta compositora i cantant, amb una cançó del seu darrer àlbum, que es va realitzar el 2023, es deia Get Back Up, tot i que ara s'escolta bastant aquest tema anomenat Recover. It's all

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Gràcies, Àlex Vendrell!
1: Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. Tant cop la vida et porta on menys esperaves.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: tot. Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí
1: i a la...

0: Són les 8 del vespre.
1: L'Avenç. Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
2: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de danses, zumba, sevillanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
3: A vosaltres per convidar-me.
2: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
3: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
2: Cal tenir nocions de cant?
3: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'engarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
2: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, n'hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig,
3: no.
2: Aprendre la lletra...
3: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
2: I la part de la implicació social i de la consciència social.
3: Exacte.
2: Que teniu.
3: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
2: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
3: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
2: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
3: Cap al vespre ens trobem, puntuals de 8:30 a 10, per poder després anar a sopar. Llavors sempre ho diem, a veure les, sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants, i sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga, no, no acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
2: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també el telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avenc Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres, per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment sí, ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de fent cant amb aquesta clau feminista, femenina.
3: Tant de bo que sí, i animo la gent, que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després, si no els agrada o és massa, poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
2: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
3: I tant, prova, sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
2: És vine, prova i queda't.
3: I queda't.
2: Doncs, fent cant. Gràcies.
3: Gràcies, Carla. A vosaltres.
1: L'Avenç. Àngel Guimarà 27. Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató, a l'edició i muntatge en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot això tot seguit. Sí.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, Tenor Massini, un barri obrer, i bon, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i rei, vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any, aproximadament?
1: A l'any 72.
0: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
1: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
0: La Mercè Bosch.
1: Ah, exacte.
0: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
1: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de totes Esplugues.
0: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
1: Exacte, exacte. Exacte. I al costat hi havia la carnisseria.
0: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
1: Ah, exacte.
0: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
1: De veritat és que està tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i hi ha el Duet Esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
0: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el pas de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, d'aquella època.
1: D'això no, no la recordo. Això que vivia d'abans, no recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé, i quan arribava a casa encara estava pitjor i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant, bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara, 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
0: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
1: Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell.
1: Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps saps que es podia sortir al carrer, les veïnes es treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis?
0: No.
1: No. O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Això, doncs, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'ha sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell, i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por, i ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales, un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, i vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix. I allà també vaig passar el festeig.
0: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals...
1: I tant.
0: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
1: Sí.
0: Allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites, en aquella època,
1: bé,
0: en aquella dècada.
1: No, les lluites són anteriors. Bueno, de fet, lluites
0: sí,
1: ja n'hi ha
0: hagut,
1: però
0: sempre.
1: Clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930.
0: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella dècada?
1: Bé, per mi és com si, tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església sense asfaltar i el Carboner baixant a mà dreta, te'n recordes?
0: Sí.
1: I recordo que passaven cotxes i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava per portar-los a la mainada i recordo que era horrorós perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara. Llavors l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
0: L'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps. Després va entrar l'Antoni Pérez, després sí. El Lorenzo Palacín,
1: sí.
0: I ja la Pilar
1: bueno,
0: Díaz.
1: Devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior. Ara no recordo com es deia.
0: Però va ser molt poquet, penso.
1: Doncs queixant-me, no? Doncs que aquell carrer, doncs, ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes... I després amb els anys això, doncs, gràcies a Déu, cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
0: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
1: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
0: Ho tinc molt present.
1: Sí.
0: I era com que et venien a buscar els pares amb el cotxe sí. I tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves el cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves abans
1: exacte.
0: Que els cotxes.
1: I llavors també recordaràs que tot allò de la Maiola tot era un descampat, tampoc hi havia res.
0: Allà de petita jo anàvem a fer el berenar del dia de la truita.
1: I la sardina, enterrar la sardina.
0: Exacte, enterrament de la sardina també.
1: Doncs sí, sí, sí. No, jo a Esplugues m'hi trobo molt bé, la veritat, sigui dita. Ara ha canviat moltíssim, eh?
0: Sí.
1: Perquè, clar, ara tenim una superpoblació i unes construccions constants que estan malmetent el paisatge, perquè tot allò que estan fent en el Pau, el Plan Caufec, allò és tremendo.

0: I que en tema de mobilitat, doncs estarà molta estona per sortir del seu propi barri, i la mobilitat es veurà molt afectada, perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona, perquè hi ha moltes caravanes a l'entrada, i serà un caos absolut.
1: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram, i nosaltres per anar a Barcelona, el cotxe, ni agafar-lo ja. Fem el tram, després baixem a Ernest Lluc, agafes l'autobús, o sigui que ho ten... Personalment, quan van inaugurar el tram, que em sembla que va ser l'abril del 2004, hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues. Hi van haver manifestacions, etc etc. Però ara jo estic encantada, jo, i vés a l'hora que vulguis i va sempre ple. Per tant, la gent hi fa un ús, perquè, esclar, amb cotxe a Barcelona, doncs és horrorós. I amb aquest sistema, jo estic encantada amb el tram.
0: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, des que hi ha el tram no hi ha tant de trànsit.
1: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar, depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu baixes a Ernest Lluc, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda. Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat, o sigui, la gent que... Passa que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etc etc etc.
0: Ens entenem, Carol, ens entenem.
1: Molt bé.
0: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues? Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
1: Sí, bé, tardo encara, eh? Jo vaig arribar al 73, al 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors, vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys i després, a mica a mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També soc modista. També sé cosir.
0: Molt bé.
1: Vaig ser...
0: Dic molt bé perquè la meva mare era modista i jo sempre a casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir. Sempre hi havia fils per tot arreu.
1: I jo, quan vivia a Sants, anava a casa de la senyora Maria, que tenia un quartet, i anàvem a aprendre, el que deies, o anaves a estudiar o te n'anaves a aprendre a cosir en aquella època. A mi, en aquell moment, no m'agradava estudiar. I per la diferència d'edat que tenia la meva mare, tampoc em va obligar. Ja li anava bé que anés a aprendre de cosir. I llavors, doncs, vaig anar fent coses, vull dir, em vaig posar-me a tallar a patrons, a casa, vaig anar fent coses perquè jo només fer de mestressa de casa no m'interessava, no m'agrada, i tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors, doncs, vaig trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastanta inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt bé, i de mica en mica, doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes era molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs, ella deia, teniu Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà.
0: Jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
1: Ara que ho recordo.
0: No me'n recordo de tu físicament, sí, haver compartit aquell curs, però sí que vaig estar-hi.
1: Però era ella? Vas anar amb la Mònica Cano?
0: Sí, amb la Mònica.
1: No, doncs era una...

0: Vull dir, vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica doncs vaig dir, vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo se me va, vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient, i què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic, per què no escric una novel·la? I així va ser, amb constància, perquè clar, el que l'altre dia explicava, doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia, no tens una hora fixa que et lleves i dius, ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas, però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, de fet, això va ser, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer el vaig presentar l'any passat, per Sant Jordi. Ara s'ha fet una segona edició, i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
1: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
0: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat, i surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista. El periodista se l'envia al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família, o sigui, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que, a mesura que van passant els anys, veiem tot el que els hi passen, totes les vicissituds que passen, de passar fam, de les guerres, de tot el que van trobant, de quan va haver-hi la Gran Guerra, que també s'hi troben, després quan va haver-hi la peste, bueno, totes les coses que van passar en aquell segle, i ells van passant totes aquestes coses tan, tan difícils d'anar passant, fins que, doncs, per acabar d'adobar, ja ve la guerra i a l'entrada dels nacionals la deixo aquí, acabada.
1: Com et ve aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
0: No sé, jo, hi ha molta gent que diu que fan s'ho van a, fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anar acudint coses. Per exemple, jo m'agrada molt la muntanya, i un dels llocs que millor escric és quan tenim un petit, petit, petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de dinar 4 a mà, i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venint les idees. Després les vas corregint, però a mesura que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.
1: Primer ho fas a mà?
0: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no tenia l'ordinador i ho vaig fer a mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
1: Quines tècniques us va ensenyar a la Mònica per poder desenvolupar relats?
0: Bé, és difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors ens surt, com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia, havies d'escriure d'aquell tema.
1: de vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia, desenvolupa una història amb això
0: també,
1: que et passo.
0: També, o sigui, podia fer ho feia de veritat de moltes maneres, sí. O que era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlarem, per exemple, d'un tema doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però del segle XVIII. I sempre hi havia una, o sigui, hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem, i la veritat que era molt satisfactori. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat, i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, no? Doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
1: Sí, amb el Pau Murillo. Amb el Pau Murillo,
0: que ha posat que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo, el que ell ha explicat, jo ja havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, que a l'Ateneu es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes, que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.
1: Molt bé. De les teves històries, perquè ens has explicat aquesta professora que se'n va a viure al Pirineu, t'has documentat amb alguns fets reals, amb l'altre llibre que has escrit, entre la Segona Guerra Mundial...
0: A veure, la primera, no és perquè aquests poblets els conec... d'allò, el conec. Llavors, vull dir, vaig pensar, mira, aquest seria un bon escenari perquè aquesta professora hi anés. Però la resta la vaig anar, com que la Cerdanya me la conec, doncs també parlo de quan hi ha la Fira dels Cavalls, que això la fan... O sigui, són uns temes que jo els he viscut, no? O sigui, el que és el relat d'imaginació, del que veig jo, que si hi ha la neu, que les muntanyes nevades, que si hi ha els prats, que si estan peixant les vaques... Totes aquestes coses les tinc tant aquí dins que llavors, vull dir, les vaig barrejant i em va sortint. I el tema del segon llibre... és que jo ja feia molt de temps que tenia ganes d'escriure alguna cosa de les fàbriques tèxtils, que és el segon llibre, no? I llavors, vull dir, per què? Perquè jo a l'Espanya industrial hi tenia família que havia viscut, que havia treballat, i tota aquella problemàtica de la gent que anava a treballar a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda, que arribaven a casa cansadíssims, les dones sobretot s'havien de posar a cuinar el dinar de l'endemà perquè no tenien més temps per fer-ho, s'havien de rentar la roba perquè no en tenien per canviar-se. Era una vida molt dura i llavors això, com que jo feia molt de temps que jo anava rumiant, també ho he escrit bastant, o sigui, bastant àgilment, que puguem dir, vull dir, perquè és una cosa que jo la tenia dins. I quan tens una cosa a dins, la pots expressar. Si estàs buida de dins, no pots expressar res. No.
1: Correcte. De tots aquests records que ens estàs explicant, i ara vindria una altra part de l'entrevista, alguna olor que et vingui? Ja m'has dit abans, l'olor de sofre? De les festes majors?
0: Si ara em fas dir una olor dels records, això ho acabo de pensar ara, seria l'olor del sotal.
1: Del sotal?
0: Sí, saps el que és el sotal?
1: Per rentar la roba, no?
0: No, és per desinfectar.
1: Bueno, sí.
0: Perquè jo a Sants teníem un pati i la meva mare tenia gallines.
1: La meva també, a Gràcia.
0: I llavors, per fer bona olor, agafava a calçotal i era una olor que a mi m'encantava. O sigui, això m'acaba de venir ara.
1: A casa ho fèiem amb cal, si no recordo malament.
0: No, allò era sotal, era un líquid blanquinós, el barrejava la galleda d'aigua i ja veies la meva mama fent xip-xip-xip-xip, esquitxant-ho pel terra, perquè no estava asfaltat el tros de pati, només hi havia un tros que és on teníem una taula, però l'altra segona part, que on hi havia el safareig i la parra, doncs allò estava sense asfaltar. I per cert, criava gallines, o sigui, a la plaça Espanya, tu tampoc ho sabràs això, hi havia un lloc que li deien Los Pollitos, que venien pollets perquè tu els compressis i els criessis a casa.
1: Mira, no sabia que era la plaça Espanya, però tinc un record d'això perquè la meva àvia ens portava pollets. Però no, com que la meva àvia era de Gràcia i els tiets tenien parada a la Boqueria, doncs sempre m'havia pensat que m'ho portaven de la Boqueria. Però és veritat, va haver-hi una època que portaven pollets.
0: Sí, exacte. Posaven amb una capseta.
1: Sí, tens raó.
0: Amb uns foradets, sí. I nosaltres anàvem amb la meva mare, llavors agafàvem un parell i llavors els criàvem. I els matàvem, no? Els matava la meva mare, no? Amb la pena, que llavors jo plorava. També havíem tingut ànecs, ara que hi penso. Els ànecs, jo agafava fang del terra, li posava una mica d'enciam i els hi donava com si fos un entrepà als ànecs. Ara tot això m'està venint de records, vull dir, no ho tenia ni pensat, m'està venint al cap.
1: I un menjar que t'agradi?
0: L'arròs, m'encanta.
1: De qualsevol manera?
0: M'agrada més de peix que de carn, no? I també m'agrada molt la sopa de rap.
1: Mira, era una olor, un menjar, un record, ens has dit molts records, un viatge que hagis fet i que... inoblidable, al cor.
0: Que l'hagi fet ja?
1: Que ja l'hagis fet.
0: Egipte.
1: Sí?
0: Egipte era el meu... Sí, m'agrada molt llegir sobre aquest tema i era el somni de la meva vida, no? I quan feia els 25 anys de casats amb el meu marit, havíem donat una paga i senyal per fer-lo. I just a aquell temps va haver-hi un atemptat. I ens van tornar els diners. I quan van passar uns quants anys, hi vàrem anar. I vaig plorar i tot. Quan vaig arribar al Cairo i vaig veure les piràmides, és que és una cosa... impressionant. I ens ho vam passar molt bé. Vam fer un creuer pel Nil, vam trobar una colla molt maca, que també era d'aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé. No em faria res tornar-hi, el que passa que sóc bastant poruga i ara no veig que les coses estiguin perquè hi tornis a anar. Perquè just quan nosaltres hi vam ser, al cap de 15 dies, va haver-hi un atemptat al temple de la Khatxetsup, que està dins d'un lloc que queda ensotelat, i els van acorralar allà els turistes i va haver-hi una matança. Rep, havien passat 2 o 3 setmanes. Sí, va ser tremendo, vull dir, que és el destí de les persones, no? Vull dir, el meu pare sempre deia que quan una persona neix ja té el seu destí gravat. Doncs això sí, perquè mira que ens podia haver passat a nosaltres, no? O a altres persones. I és un viatge que, de veritat, és que no em faria res tornar-hi, però em fa por, ara em fa por.
1: Et anava a demanar quin viatge t'agradaria fer que encara no has fet, però poder repetiries a Egipte.
0: Ara...
1: Un que no hagis fet.
0: Un que no hagi fet. N'hi ha molts que no n'he fet, no?
1: Clar.
0: Però m'agradaria molt anar a Austràlia. Però està molt lluny, em fa molta por l'avió.
1: Em fa por l'avió?
0: Sí. Em costa molt estar a l'avió. Estic molt... Ja sé que et mira. Vull dir, potser pot passar qualsevol cosa anant en cotxe, sortint per aquí i caure per les escales. Però no m'agraden els llocs tancats. Tinc una mica de claustrofòbia. Llavors, quan vaig amb avió, doncs ho passo molt malament. Si són 2 o 3 hores, m'hi vaig aguantant, però clar, anar-te'n a Austràlia ja són més hores, no?
1: Una cançó que t'agradi, que t'acompanyi. Sempre hi ha cançons que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Digue'm una cançó.
0: A veure, si anem de fa molts anys, te'n diré dues, una és de més actual i una més antiga. Se llama Maria, de Pino Donaggio. I si anem més cap aquí, m'agrada molt Laura, de Lluís Llach. I també m'agrada Vestida de Llum, de la Sílvia Pérez Cruz. També m'agrada molt.
1: Una persona amb la que t'agradaria parlar i tenir una conversa íntima, a sola, sense ningú més.
0: Doncs això ho tinc claríssim, la Pilar Rahola.
1: Per quin motiu?
0: Doncs perquè és una dona valenta i ha parlat quan no es podia parlar. Potser a vegades ha parlat massa. I per això crec que ara està com una mica apartada dels mitjans de comunicació, perquè alguna cosa haurà passat. Per això m'agradaria parlar amb ella i preguntar-li què ha passat perquè ara no estigui en les tertúlies i no surti. A part, també m'agrada com a escritora, eh? Vull dir, també he llegit diversos llibres d'ella i també m'agrada moltíssim.
1: I ara ja per acabar, el que em vulguis dir que no t'hagi preguntat o que no, ja, no hagi sortit a l'entrevista.
0: Oh, jo penso que ha sigut una entrevista bastant completa, no? M'has preguntat de tot, ja no sé què més dir-te. Si vols fer-me'n alguna altra més, però ara, vull dir, jo penso que tot m'has preguntat de tot. Mira, el que podíem parlar és això, que l'altre dia no, que t'he dit que no ho vaig poder parlar.
1: Quan,
0: del
1: quan,
0: problema que hi ha quan has d'editar un llibre.
1: Perdona, la Carol, quan diu l'altre dia, és que vam fer a la ràdio un debat d'escriptors i escriptores d'Esplugues. I aleshores ella fa referència al debat que us convidem a que busqueu a la carta al, a la nostra pàgina web aquest debat que vam mantenir, no sé si éreu ben bé 12 o 14 persones sí, diferents, eh?
0: Sí, només.
1: Doncs parla'ns de les dificultats d'editar sí. un llibre.
0: Bé, jo aquests dos llibres me'ls he costejat jo. De tant en tant, bueno, no sé si és cada any, al Pla de la Catedral fan una fira d'editors. I en el primer llibre me'n vaig anar allà a tafanejar. I me'n vaig anar a l'editorial Pagès, que és una bastant anomenada. I hi havia unes persones allà a l'estant, i vaig dir, mira, que havia fet un llibre, que m'agradaria que... I em va dir, sí, sí, porta'l, però fins d'aquí 2 anys no el llegirem. De la gent que hi va, que li envia llibres. I jo vaig pensar, d'aquí 2 anys vés a saber on estaré. Per tant, és com hem fet com un autorregal, tant una vegada com l'altra.
1: Un viatge.
0: Exacte.
1: És el teu viatge.
0: Exacte. I aquest segon, igual. Ara estic pensant, perquè aquest ja ho tinc tot, a mi, a títol de curiositat, enviar-lo dient que ja ho tinc tot, que només se l'han de llegir. Potser en un altre editorial. Això potser ho faré. Però vaja, jo la escriure per mi ha sigut un plaer i no i una necessitat, perquè quan em poso a escriure, doncs me n'oblido d'altres coses. Per tant, és com una teràpia escriure. I no és anar amb ànims de lucrar-me amb el que jo, al revés, sempre surts perdent, vull dir. L'altre dia, ara no recordo el nom, però si es busques per internet, és un escriptor noruec, que ha venut 5 milions de llibres de novel·la negra.
1: Autoeditant-se?
0: No.
1: Ah, val.
0: No. 5 milions.
1: Ah, 5 milions. Això anava
0: a dir. Vull dir, aquestes persones sí que poden viure d'això,
1: ah,
0: però amb la quantitat de gent que escriu bé i no està reconeguda, perquè, a veure, això també és un negoci. O sigui, hi ha molta gent que escriu molt bé i passa desapercebuda, mentre que altres han guanyat premis. Tu ho llegeixes i dius, bé, està bé, però per mi no és perquè guanyi un premi. O m'agrada més l'altre, no? I ja està, és això el que et volia dir.
1: L'autoedició, tu vas haver d'editar tu, compaginar tu, aportar-ho amb una impremta,
0: buscar-te una impremta? No, ho vaig portar. Jo l'únic que he fet dels dos és la portada. Vaig fer el que jo volia, per exemple, en aquest cas, és una nena amb un teler, perquè les nenes anaven a treballar als 9 i als 10 anys, i després unes xemeneies. Llavors, ho vaig fer un copiar i pegar, i llavors l'editor m'ho va acabar de muntar, junt amb la meva neta, que la meva neta està fent estudis literaris, que ja està acabant ara, i l'editor em va fer un esbós, i em va dir, iaia, això està passat de moda. Diu, dona, posem el que jo t'he donat, munta'l tu. I llavors al llibre he posat el nom de la meva neta, com també. I amb l'altre també un copiar i pegar vaig fer. I llavors vaig anar amb un... Bueno, el primer me va fer la Laura, la que han tancat ara de la...
1: La Laura Sant Agustín de NB Comunicacions.
0: Exacte, m'ho van fer allà. Però aquest darrer he anat amb uns editors, bueno, amb uns impressors que estan dins de Can Batlló. Coneixes Can Batlló? És una fàbrica, que havia sigut una fàbrica tèxtil, i ara dins hi ha petites empreses petitetes, i aquesta és una castellà. Va ser la casualitat, perquè jo en el llibre parlo de Can Batlló, i quan em van donar l'adreça em vaig trobar que era allà, que es diu Descontrol. I llavors allà vaig portar, el que més m'ha costat ha sigut la correcció. La correcció és un pal. Però bé, volia que sortís bé i penso que sí. Doncs ha sigut un plaer estar aquí, no havia estat mai, i tu ets una persona molt agradable també.
1: I per tant t'emplaço, una abraçada per tu i totes aquestes dones de la nostra vila que amb la vostra creativitat, amb el vostre esforç, feu que tinguem una ciutat viva. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: continuació podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más amb Luis Vizuete, avui a les 10.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Esplugues FM. Ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Como siempre, fue un placer navegar por las ondas y gracias eternas a mis compañeros en la parte técnica del programa, Edu Álvarez y Jordi Udina. El reloj no perdona y nos toca ir bajando la persiana por hoy. Pero antes de marcharnos, te cuento rápido la anécdota que me explicó el otro día un oyente del programa. Me decía que iba caminando pensando en sus cosas, directo a su coche, llego, mete la llave en la cerradura, intenta abrir y nada. Insiste en el coche, se empieza a enfadar y a quejarse él solo. Lo que me faltaba hoy, ahora no me funciona la cerradura del coche. De pronto se gira y ve a un señor mirándolo con una sonrisa de oreja a oreja que le dice: mire, amigo, siquiera le dejo mis llaves, pero es que ese coche es el mío. Y veo que a uno igual que el mío aparcado 3 metros más atrás. A lo mejor quizás es el suyo. Imaginaros la cara de nuestro oyente. Al final se pegaron unas risas los dos en mitad de la calle que les alegró el día. Y es que la vida está llena de despistes, pero si los miras con humor, todo cambia. Pasas del enfado a la risa en un segundo. Así que ya lo sabes, como decíamos al principio del programa, al mal tiempo, buena sintonía y una sonrisa. Un abrazo de parte de quien nos habla, Luis Bizuete. Muchas gracias y hasta pronto.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit. Que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré, però que encara que no se m'entengui sempre et prometré

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11.
1: Us agrada sortir a caminar? Sou més de córrer o potser preferiu fer senderisme, rutes per la muntanya o pel bosc? Si heu respost sí a alguna o totes aquestes preguntes, us interessarà el programa d'avui. Ens endinsarem a una activitat física o esport? Bueno, això ens ho aclarirà la nostra convidada més tard. Què diuen és dels més complets que podem practicar? La marxa nòrdica. Jo, de fet, ja porto posada la roba tècnica, calçat tot terreny i el més important per a aquest esport, ja veureu per què, els bastons. Bona tarda, Montse, i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bona tarda, un plaer i molt agraïda per haver-me convidat al teu programa.
1: Gràcies. La Montse és diplomada en òptica i optometria per la UPC, és màster en teràpia visual i optometria comportamental i, per tant, optometrista de professió. Com sempre diem, professió i passió de vegades no van junts de la mà, i en aquest cas, a banda dels seus dos fills, que és la veritable passió, en té una altra, que és l'esport, la salut, i s'ha preparat de forma molt intensa en aquests camps per poder dedicar-s'hi. La Montse és instructora de marxa nòrdica des de ja l'any 2017, és tècnica esportiva en marxa nòrdica a l'Escola Catalana de l'Esport, instructora de pilates a terra i, com complement a aquesta part més esportiva, s'ha format en altres matèries com tècnic superior en dietètica, també màster en psiconeuroimmunologia el 2024 i moltes més coses vinculades amb tot aquest món. Com veieu, és la persona més indicada per saber tot sobre la marxa nòrdica i els seus beneficis. I per això comencem avui preguntant-li, Montse, com vas descobrir la marxa nòrdica?
2: Doncs mira, fa cosa d'uns 9 o 10 anys, amb unes amigues va sorgir la proposta de fer un Camino de Santiago i uns mesos abans doncs, ens vam començar a preparar per poder dinar, vam començar a sortir a caminar. Bueno, només dic que fins aleshores jo era sedentària, amb les meves obligacions laborals i familiars ja en tenia prou, diguem-ne. Total, vam fer el Camino i un cop vam tornar, vaig tornar convençuda de mantenir aquest hàbit de caminar que em sentava la mar de bé. Tinc la muntanya al costat de casa també, per tant creia que l'havíem d'aprofitar. I vaig sortir regularment, però sovint doncs, pensava que llàstima que els braços, la part superior del cos, doncs, no treballés gens quan anem a caminar. I un dia que bueno, una mare del futbol del meu fill em va parlar de la marxa nòrdica i de seguida vaig veure que era el que jo buscava, perquè amb la marxa nòrdica es posaven a treballar els braços i sí, vaig buscar informació, vaig buscar d'on podia aprendre'n, vaig fer un curs d'iniciació i de seguida em vaig comprar els primers bastons i a practicar. I d'aquí em va agradar tant que vaig començar doncs, ja a interessar-me per formar-me com a instructora. I aquí va començar tot.
1: I fins avui, no?
2: Sí.
1: O sigui que pràcticament diríem que, com passa moltes vegades, arribem a les coses sense tampoc haver-ho previst, per dir alguna cosa. Va ser també una miqueta producte de
2: però,
1: tot això.
2: Però sí, va ser la connexió aquella de dir, ostres, això és el que jo buscava perquè ja ho anava rumiant, no? De dir...
1: sí, fantàstic, sí. Molt bé. A l'iniciar la presentació del programa, jo he fet una mica una pregunta, he deixat una pregunta en l'aire i deia, la marxa nòrdica és una activitat física o un esport? I anunciava ja que tu ens aclariries una mica el tema. Llavors, tot tu i jo.
2: Sí, mira, en primer lloc, potser diferenciar entre tres termes que a vegades els confonem. Una cosa és l'activitat física, exercici físic i esport. Són tres termes que impliquen coses diferents. L'activitat física és tot moviment corporal que realitzem en el nostre dia a dia, com desplaçar-te cap a la feina, pujar les escales per anar a casa, anar a comprar, caminant, etc. Aquesta és l'activitat física habitual. L'exercici físic és activitat física planificada i estructurada amb l'objectiu de millorar una o més de les habilitats físiques o capacitats físiques de la persona. I l'esport ja és la pràctica d'exercici físic en forma de joc o de competició sotmesa a unes regles que estan establertes. Tenint en compte això, doncs, la marxa nòrdica de fet es pot encabir en qualsevol de les tres categories, perquè jo puc utilitzar la marxa nòrdica amb els meus desplaçaments diaris com a activitat física, però també puc fer exercici amb la marxa nòrdica doncs, assistint a sessions dirigides on es pot millorar doncs, habilitats com la velocitat, la força o la resistència. I també com a esport, de fet, hi ha competicions de marxa nòrdica Aquí a Catalunya només se'n fan des de l'any passat, però arreu de l'Estat ja fa uns anys que se'n fan i ja és considerat un esport. Per tant, la marxa nòrdica ho pot arribar a ser tot, de fet.
1: Competicions amb la que, diguéssim, suposo que lo important és arribar més ràpid que l'altre, per dir alguna cosa.
2: És velocitat, però mantenint una tècnica la concreta. Tècnica. De fet, hi ha uns àrbits que et van traient. Sí.
1: Ah, està bé.
2: Hi ha targetetes. Sí,
1: podria passar igual que amb la marxa, diguéssim, habitual d'atletisme, no?
2: Sí,
1: amb el que s'hi veuen que hi ha algun moviment tècnic.
2: Has de complir uns requisits, exacte. No pots aixecar, els dos peus han d'estar sempre en contacte amb el terra, el moviment del braç ha de passar...
1: Ha de ser el que toca.
2: Exacte, si no, una targeta, dos targetes, penalitzen, et fan aturar, sí.
1: Fantàstic. Molt bé, llavors podem dir, per el que has comentat d'aquestes tres vessants de la marxa nòrdica, podem dir que pràcticament qualsevol persona podria practicar-la i que tampoc cal tenir una preparació física massa especial, per dir alguna
2: cosa. Sí, de fet, precisament un dels avantatges de la marxa nòrdica és que pot ser practicat per qualsevol persona que pugui caminar, sigui quina sigui la seva condició física, i cadascú en el seu nivell, doncs anar millorant capacitats i guanyant forma física. De fet, tenim grups especials amb persones amb certes malalties que provoquen, per exemple, dificultats de mobilitat.
1: Com per exemple? Quines malalties?
2: Tenim, doncs mira, grups amb Parkinson, col·laborem amb l'Associació Catalana de Parkinson, persones amb esclerosi múltiple, per exemple, també els hi va molt bé. Llavors, els objectius de cada grup o de cada persona són diferents.
1: Clar, suposo que es pot adaptar perfectament a cada necessitat.
2: I tant.
1: No?
2: Sí.
1: I una qüestió que també a vegades veig grups, algun cop que hem sortit a muntanya i veus persones de diferents edats, però aquest tipus d'esport enganxa els joves i la gent, els nanos o més petits?
2: Mira, la gent jove en general no els hi crida massa l'atenció. De fet, quan tu surts a la muntanya veus molta gent d'edat mitjana, i joves sí que n'hi ha, però bueno, tenen més tendència. Els nanos potser a practicar esports d'equip o en bicicleta, i els més grandets solen tenir tendència anar al gimnàs. Però sí, és un esport que es pot practicar a totes les edats. De fet, s'han fet amb escoles, amb tallers i amb molt d'èxit. Però ho penso també, per exemple, doncs, famílies, no?, amb nanos que surtin a la muntanya perquè ells ho hagin fet tota la vida i els nanos comencin a sortir de petits, i per què no, i tant, que ells practiquin marxa nòrdica.
1: Potser
2: també
1: més amb joves i nanos, o sigui, d'edats més entre fins a 12-14 anys, suposo que priva més l'esport aquest que deies col·lectiu, no? El tema del futbol,
2: esports
1: del handball, per exemple,
2: bàsicament.
1: Aquí a Sant Esteve es practica moltíssim el handball i després, doncs, això també, esports que vinculen més a nivells extraescolars o possiblement, suposo, per això t'ho preguntava. I després hi ha una altra qüestió també interessant, que hi ha esports amb els que requereixes fer una inversió important econòmica per poder-ho practicar, i em sembla que la marxa nòrdica no és així tampoc, no? O sigui, no requereixes una especial inversió.
2: Amb la marxa nòrdica, mira, el protagonista principal són els bastons, que són específics per la pràctica de la marxa.
1: Bastons que no pals, no? Perquè crec que...
2: No, bastons, jo això insisteixo molt. Sí, és com tenir un cert respecte amb el nostre material bàsic, que són els bastons, sí. I, de fet, són diferents també els que s'utilitzen en el trekking o en el senderisme típic. La funció del bastó a la marxa nòrdica és més important i és diferent. Com a segon lloc podríem afegir un bon calçat. Els requisits, doncs, que si fem muntanya la sola sigui amb tacs per millorar l'adherència, i que la sola sigui també flexible, perquè una de les coses que tenim en compte també és que el peu pugui fer una bona articulació mentre fa la passa, i que la sola, doncs, no sigui molt rígida i no ho permeti. Botes, per exemple, a nivell de calçat, botes no les recomanem per permetre al turmell fer tot el moviment complet de flexió, i per la resta, doncs, bueno, roba còmoda, bàsicament, i bueno, després, mica en mica, quan t'hi aficiones, doncs ja vas buscant-li més detalls a la roba, a nivell de característiques tècniques, que siguin transpirables, que a l'hivern sigui roba primeta que et permeti la teva mobilitat però que abrigui, que mantingui l'escalfor corporal, llavors talla vents pel dia que fa vent, o impermeable si surts quan cauen quatre gotes.
1: Bueno, jo estic segur, Montse, que com passa amb qualsevol altre esport, als inicis deus trobar-te gent que ve als cursos o a l'inici amb roba acabada de sortir pràcticament de la botiga, no? I que no té res a veure amb la que s'hauria de portar, m'imagino.
2: Bueno, hi ha de tot. Ens trobem de tot, però mira, més que amb la roba, on més incidències hem tingut és amb el calçat, bàsicament.
1: Clar.
2: Que és una de les coses que insistim bastant, però botes obertes, allò que la sola va per un cantó i la resta de la bota per un altre, perquè he tret a l'armari unes bambes que feia segles que les tenia allà i la cinta americana forma part de la nostra equipació quan sortim d'excursió, perquè ja ens ha passat 3 o 4 vegades. La roba en si, bueno, és hi ha persona que sí que el primer dia, igual que els bastons, jo sempre aviso, primer deixa'm no compris res, primer de tot deixa'm explicar-te els diferents tipus que hi ha, perquè hi ha materials, hi ha bastons extensibles, hi ha bastons fixes, l'alçada del bastó és molt important a l'hora de practicar la marxa nòrdica. Llavors prefereixo que escoltin primer les nostres recomanacions i després poder escollir amb aquest coneixement quin és el bastó més adequat, perquè sí que és cert que hi ha certes dificultats en trobar bastons i personal de comerços, diguem-ne, dedicats a l'esport, que puguin fer una bona recomanació al respecte.
1: Ja,
2: que m'he trobat moltes vegades bastons
1: de qualsevol altra
2: fixes
1: activitat,
2: que no són regulables en alçada i molt més alts, per exemple, perquè per exemple en el senderisme es porten els bastons més alts, i que després dius, bueno, ara què faig? No?
1: Clar, perquè la funció deu ser diferent. El senderisme suposo, sí, que simplement per apujar-te o, perdó, recolzar-te, i en canvi aquí sí que té una funció absolutament
2: activa,
1: de mobilitat
2: totalment.
1: I activa.
2: Clar, sí, clar, clar. Sí, en el senderisme els bastons es porten en primer lloc més alts, es porten al davant, i la funció que tenen és per transmetre seguretat o equilibri en l'usuari. I en la marxa nòrdica, no, la marxa nòrdica els bastons doncs formen part activa de l'exercici.
1: Molt bé. Llavors, per la pròpia denominació marxa nòrdica, jo que sóc un profà en la matèria, entenc que això ve de països del nord, però m'agradaria que ens expliquessis una mica, doncs, on neix, com arriba a casa nostra, de quina manera doncs això ens ve, no?
2: Doncs sí, les arrels de la marxa nòrdica efectivament estan en l'esquí de fons dels països nòrdics, en concret a Finlàndia. I és cap als anys 30, el 1930, que l'equip olímpic finlandès va començar a utilitzar els bastons que utilitzaven per esquiar en els seus entrenaments fora de la temporada de neu, és a dir, a l'estiu quan no tenien neu, doncs per seguir mantenint-se en forma i poder reproduir el mateix gest que ells fan en l'esquí de fons, doncs van començar a utilitzar-los a l'estiu sobre terreny que no hi havia neu. Més endavant, cap als anys 70, també a Finlàndia, dos professors d'educació física van introduir a les seves classes, a les escoles, exercicis amb els bastons d'esquí. I ja una miqueta més endavant, prop dels anys 90, la marxa nòrdica ja va sortir del món de l'esquí de fons i de Finlàndia i se'n va anar ja cap als Estats Units primer. Es van començar a dissenyar els primers bastons per marxa a nivell d'empreses i van sortir ja diferents tècniques i variants. I l'any 2000, va ser l'any 2000 quan es va crear la primera associació internacional per promoure la marxa. I d'aquí a Àustria, Itàlia...
1: O sigui, estem parlant que pot tenir entre uns, bueno, aproximadament sobre uns 80-90 anys en quant als orígens, però realment, per lo que dius, fins a l'any 2000 no es fa algo com molt, diguéssim, molt proper a Centre Europa, bàsicament, que és on,
2: sí,
1: on comença. I a casa nostra quan arriba, llavors?
2: Doncs mira, va ser la primera associació aquí a Catalunya, va ser el 2004, per divulgar doncs ja la seva pràctica, i mira, justament ara, el novembre, fa 20 anys que va
1: 20
2: arribar.
1: 20 anys?
2: Sí. Sí. Després, per exemple, el primer hospital en utilitzar la marxa nòrdica per rehabilitació de lesions o com a eina de salut a la sanitat pública va ser l'Hospital de Sant Rafael a Barcelona l'any 2006.
1: I això com a teràpia per recuperació de malalties o...?
2: Sí, lesions físiques, sobretot, al principi, rehabilitació de lesions de genolls, per exemple. Sí,
1: molt
2: sí.
1: Interessant, eh? Sí. I, a més, un hospital de la xarxa pública.
2: Sí, sí, sí,
1: correcte. És molt curiós, això, també. Molt bé. Imaginem-se per un moment que els oients, la gran majoria, doncs, no han sentit a parlar de la marxa nòrdica i els hi tinguessis que explicar com fas amb els alumnes, com fan aquell curs d'iniciació que tothom ha de passar. A veure si ens pots explicar, sé que la ràdio potser faltaria una mica aquesta part més visual, però a veure si són capaços d'explicar-los justament aquesta tècnica, aquesta manera de poder fer.
2: Ho intentem. Mira, en primer lloc, la marxa nòrdica és un esport que consisteix en caminar seguint el patró natural de marxa humana que fem servir sempre per caminar de forma espontània, però afegint l'ús actiu, que és el que dèiem abans, l'ús actiu d'uns bastons que estan especialment dissenyats per això i que permeten impulsar-me i augmentar el rendiment de la caminada, diguem-ne. Els bastons es porten sempre inclinats enrere i en cada passa que jo faig s'exerceix una força amb el braç contralateral, amb el braç i amb el bastó, vaja, contralateral, contra el terra, i d'aquesta forma el terra em retorna una força en sentit contrari que fa que m'impulsi, em propulsi endavant.
1: I perdona que t'interrompeixi, es diu que el bastó sempre va endarrere.
2: El bastó va inclinat enrere. Amb el bastó inclinat enrere és quan jo pressiono amb ell contra el terra, és quan em retorna llavors una força
1: per
2: endavant.
1: Això abans comentaves que la diferència amb el trekking, que el trekking moltes vegades tenim aquesta imatge vertical, no?, i que és com d'apoyo.
2: És que és així, és així, és així. De fet, molts usuaris de bastons de trekking, el seu sentit comú, diguem-ne, ja ha fet que ell modifiqui i porti els bastons inclinats enrere perquè l'ajuden amb les pujades o amb les baixades a retenir pes, diguem-ne. Sí, sí.
1: Interessant.
2: Doncs aquest impuls amb els bastons precisament és el tret diferencial de la marxa nòrdica respecte al caminar normal o al senderisme, i permet la involucració del tren superior i de l'abdomen a la feina de caminar, i per això la marxa nòrdica és un exercici tan complet perquè treballes pràcticament tot el cos.
1: Tot el cos, que dèiem que es mou pràcticament el 90% de músculs del cos, és possible?
2: És possible, sí, sí, amb una bona tècnica, amb una tècnica de llibre, per això...
1: Si ho fes jo, segurament seria el 30%.
2: Bueno, tot és proposar-s'ho.
1: Hauria de fer molta pràctica amb tu i sortir a fer moltes, moltes marxes.
2: Oi? Exacte, sí, bueno. Sí. A més, una cosa que volia comentar, en la marxa nòrdica, precisament, degut a aquest impuls que fas amb els bastons, com que et propulsa endavant, la longitud de la passa és més llarga que l'habitual, com que la passa i l'abraçada van sincronitzades, doncs l'abraçada també és llarga, i aquest pas més llarg i braç més llarg fa que treballin molts més músculs que si fem passes més curtetes, no treballen. Sí, sí.
1: I a més entenc que això mateix que estàs dient vol dir que també et desplaces més ràpid, no? Perquè si allargues la passa, si allargues l'abraçada...
2: Amb menys passes
1: fas
2: més recorregut.
1: I en cas d'arribar a pujades, baixades i tal, aquesta tècnica també ens ajuda a controlar millor, per exemple, si estem fent una caminata pel bosc o per la muntanya?
2: Sí, bueno, de fet, en pujades, tant en pujades com en baixades, té la seva pròpia tècnica. En pujades sí que no exigeixo mai una passa llarga, que una cosa és practicar-ho en terreny pla. En pujada, el cos... instintivament ja s'inclina endavant, la teva passa ja no és tan llarga, no ho pot ser, però sí que els bastons en les pujades prenen un paper rellevant, perquè és gràcies a ells, en part, i a les cames, però els braços també, et permeten pujar amb més facilitat, diguem-ne, que si no els durs. I en baixades, passes també són més curtes i deixes molt de pes als bastons, de manera que disminueixes l'impacte que reben els genolls, sobretot, cadenes, genolls i turmells, però genolls bàsicament, que hi ha molta gent amb els genolls delicats.
1: Clar.
2: No?
1: I... Llavors, Montse, pel que estic entenent, crec que sí que és un dels esports, bueno, jo crec que amb tots, perquè en aquest país som molt atrevits i hi ha gent que s'hi fica a jugar a pàdel com si no hubiera un mañana i amb sa vida agafat una... Doncs m'imagino que en aquest cas, per tot el que has explicat d'aquesta posició al caminar, etc, entenc que és important que abans de posar-nos a fer marxa nòrdica passem per algun tipus de curs o de tecnificació, no? M'imagino.
2: Sí, sí, nosaltres demanem a les persones que s'incorporen als grups o a les excursions que hagin fet el curs d'iniciació, perquè és una estona llarga que dediquem a explicar tots els aspectes de la tècnica, que n'hi ha més de la que pugui semblar a priori, i sobretot de cara a aprofitar al màxim els seus beneficis.
1: Ja, perquè ha d'haver-hi un treball, que és el que suposo que ensenyeu, un treball de coordinació d'aquests moviments, no? per evitar justament el no fer moviments que siguin estranys al cos o...
2: Sí, sí. De fet, ja et dic, la marxa segueix el patró de marxa natural humana, per tant no hi ha d'haver cap gest que sigui...
1: Que suposi tensió o que
2: no.
1: Pugui generar...
2: No, el que passa que sí que el que et dic, per treure-li tot el suquet, diguem-ne, a la marxa nòrdica, doncs has d'aprendre pas per pas en què consisteix exactament, quin moviment ha de ser el del braç, inclús el moviment del peu. Hi ha tota una sèrie d'aspectes interessants que la gent agraeix molt al conèixer-los i que després tu a poc els pots anar aplicant.
1: Perquè, per el que has comentat també, el ser grupal, aquesta activitat, entenc que hi ha diferents nivells també, perquè lògicament si surten 10 o 15 persones, per exemple, a fer una caminata, lògicament hi haurà qui tingui aquesta tècnica molt més assumida, qui menys, però suposo que es pot practicar igualment en grup, no? És a dir,
2: sí, sí, sí.
1: Ja aneu esperant a l'últim, que seria jo en aquest cas, no? Aneu esperant a l'últim sempre.
2: Sí, sí, bueno, amb les sortides... Les sortides que fem tipus excursió, diguem-ne, sortida de diumenge, aquí no anem a filar prima amb la tècnica, per això ja hi ha les sessions d'entrenament setmanal, i aquí sí que cadascú té el seu nivell i que cadascú tregui doncs, el millor rendiment possible, però sí, sí.
1: Molt bé. Després d'escoltar-te, de veure tot el que estàs explicant, tècnica, el cos, postures naturals, tot el que has dit, almenys la percepció que jo tinc és que els beneficis de cara a la salut física són molts, i m'ha semblat entendre que diria que no ha de generar contraindicacions, és a dir, no hi ha, així com en altres esports sí que podem tenir lesions relativament importants de genoll, de turmell, entenc que aquí és tot el contrari.
2: Sí, aquí de fet serveix la marxa, sobretot està indicada amb lesions, més que res pel fet de que, o sigui, per permetre a les persones seguir caminant i seguir disfrutant de les seves caminades amb menor impacte en genolls i en turmells, però poden seguir practicant-la, sí, sí.
1: I totes aquests beneficis que dèiem de salut física, crec que hi ha un... Bueno, has fet una mica quatre pinzellades, però crec que n'hi ha un munt, no? Podríem veure una miqueta en detall quins són?
2: Sí, mira, d'entrada m'agradaria recalcar en primer lloc, primeríssim lloc, la importància que té per la nostra salut el deixar de ser sedentaris. De fet, la inactivitat física és el factor de risc més important per contraure malalties cròniques, d'aquestes que es diuen modernes.
1: Aquell lema que deia jo al principi del programa d'avui, no al sedentarisme, no?

0: activitat física a la setmana, moderada, o si aquesta és intensa, doncs entre 75 i 150 minuts a la setmana. I afegir, sobretot, que això també és molt important i també ho intento inculcar bastant, dues sessions de força a la setmana. La força és molt important.
1: La força vols dir, reforçar els músculs?
0: Exercicis de força amb peses o... Sí.
1: Això és important també.
0: Llavors, activitat física en general, abans d'entrar en la marxa nòrdica, disminueix la mortalitat per totes les causes, disminueix la mortalitat per accidents cardiovasculars, disminueix hipertensió, la diabetis, càncer de colon i càncer de mama, disminueix la adipositat, és a dir, el percentatge de greix en el cos, millora la salut mental, la funció cognitiva i el son, per exemple, també.
1: Déu-n'hi-do, no? Són un bon grapat de beneficis.
0: Sí, és que quan ets conscient... La motivació per moure't realment val molt la pena per la salut en general. Llavors, dins de l'activitat física, de fet...
1: Digues, sí.
0: El caminar és una de les activitats que més adherència ha demostrat. És fàcil, és segur, és econòmic, es pot practicar a qualsevol lloc i és una activitat social.
1: Fantàstic. Doncs bé, fins ara hem fet una mica d'història, tant de com vas arribar tu, com ha arribat la marxa nòrdica també a casa nostra, i hem vist tota una sèrie d'avantatges realment importants dels beneficis que té. Ara farem una breu pausa de 20 segons i recuperem on estem amb la Montse Jansana.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
1: Bé, recuperem de nou la conversa amb la Montse Jansana, tècnica en marxa nòrdica, i que durant tota aquesta primera part ens ha explicat, com dèiem, una mica totes les avantatges i els beneficis que té a nivell físic, però encara queden, i aquí recuperem una mica el camí.
0: Molt bé, doncs dèiem això, que el caminar és una de les activitats més triades o que millor adherència ha demostrat. I podem dir, doncs, que enforteix el cor i els pulmons, millora la circulació sanguínia, disminueix tassa d'obesitat i hipertensió, disminueix colesterol, millora el to muscular de cames i d'abdomen, disminueix l'estrès i la tensió.
1: Això estem parlant, Montse, del caminar. Com recomanen habitualment els metges, no? Que et diuen que has de caminar i has de fer... Val, fins ara, diguéssim, seria com uns beneficis generals d'aquesta activitat.
0: Sí, diguem-ne, he volgut començar amb els beneficis de fer activitat física de per se. Després, doncs, com el caminar és l'activitat que més adherència ha demostrat, quins beneficis té, però si a més en aquest caminar hi afegim els bastons amb la tècnica de marxa nòrdica, hi sumem beneficis propis de la marxa nòrdica, i és que, per exemple, doncs involucrem tot el tren superior i tot el tronc a l'exercici. Per tant, es mobilitza molta més quantitat de musculatura, i aquí és on entra aquell 90% de la musculatura si fem una tècnica de llibre.
1: Correcte.
0: Hi ha més consum energètic pel fet de mobilitzar més músculs i més oxigenació en tot el cos. El fet de dur els bastons, menys impacte i menys pressió en caderes i genolls. Reparteixes tot el pes del cos en 4 punts de pollo, per tant, disminueixen les lesions en aquest sentit, lligant amb el que dèiem abans. La sensació d'esforç, la gent que ho practica, és menor. Reparteixes molt més l'esforç i la sensació és que et canses menys. Entrenem la força, la resistència, la mobilitat, l'equilibri i la coordinació en tots els nivells. Mentre fas la marxa nòrdica també hi ha una contrarotació entre l'eix pèlvic i l'eix escapular, el fer la passa contralateral, diguem-ne, el moviment creuat, i això fa també que mantinguis la columna vertebral en forma, perquè hi ha tota una estimulació de tota la musculatura paravertebral amb aquesta contrarotació dels dos eixos. Facilita una bona postura corporal, i la bona postura corporal també s'ha demostrat que millora l'autoestima i l'actitud positiva de les persones. Activa la circulació sanguínia en braços i cames, i aquest moviment contralateral també estimula la interconnexió dels

0: dos hemisferis cerebrals, per exemple. Vale?
1: Això sí que és també un efecte importantíssim. Clar.
0: Sí.
1: Hi ha una qüestió que, a més, no sé si ha sortit en algun moment, crec que no, que a més estem parlant que és una activitat que es practica sempre, com és evident, a l'aire lliure. Per tant, doncs, ja no és aquella sensació de tenir que estar tancat en un lloc i practicar un esport que moltes vegades t'impedeix disfrutar de l'aire, del sol. Aquí és el contrari, clar.
0: Sí, sí, jo de fet... El gimnàs a mi personalment no m'havia agradat mai i per això buscava el poder treballar mentre caminava els braços, mentre caminava la natura. Sí, sí, la natura és un plus espectacular.
1: Inclús crec que feu algunes sortides que combinen caminar pel bosc o per muntanya, fins i tot en platja, no?
0: Sí, caminar a la platja, fer marxa nòrdica a la platja és brutal perquè una que pots incorporar el caminar descalç, que té les seves avantatges, i després que a la platja, per exemple, com que, bueno, a la platja hi ha les dues versions, a mi m'agrada molt perquè tu pots caminar per la sorra tova, seca, i llavors el treball dels braços és el peu, al tenir la superfície inestable, el braç treballa molt més, els braços, els ombros. I després, per exemple, pots fer-ho arran d'aigua, amb la sorra més dureta, i a nivell de, bueno, el contacte amb l'aigua o no, hi ha gent que li agrada més.
1: Clar.
0: O menys, però bueno, es pot jugar amb tot això, però sobretot l'estar descalç té una sèrie de beneficis també.
1: Això és interessant i curiós perquè jo sincerament pensava que només era a través de camins o a través de bosc, i aquest fact realment li dona moltes més possibilitats, no?
0: És un... Sí, sí, sí, és platja.
1: Que bé. Hem vist, sincerament, jo crec que els oients que estan seguint el programa no els hi queda ja cap excusa per no interessar-se per l'activitat física, segur, i per la marxa nòrdica en concret, perquè si sumem la quantitat de beneficis, realment és importantíssim. Però hem parlat sobretot de beneficis físics, amb els, diguéssim, amb tota una sèrie de millores respecte a malalties o inclús la minoració de lesions, la recuperació, i la part de salut mental?
0: Doncs molt important també. De fet, quan es practica exercici físic se segreguen endorfines, que són unes substàncies, les substàncies internes nostres amb un efecte opiaci, diguem-ne, milloren la sensació de benestar totalment, i altres hormones com la dopamina relacionada amb la motivació, amb el plaer, amb la recompensa, o la serotonina, per exemple, que controla l'estat d'ànim i les emocions. Per tant, a nivell de millorar estats depressius o ansiosos, és molt indicat fer l'exercici físic. A més, la marxa nòrdica, el que dèiem, el practicar-se a la natura, ens toca el sol, que també és un bon estimulant, el practicar-se en grup, que les relacions socials són molt positives, i el que dèiem de la postura, hi ha una relació directa de la postura que adoptes quan estàs practicant marxa nòrdica i l'actitud positiva que té un mateix al canviar la postura. Sí, sí.
1: Interessant. Llavors, a més, bueno, clar, suposo que no solament és el sol, perquè a vegades us deveu trobar que feu marxes nocturnes o que es fan en pluja, perquè lògicament el temps és variable, no? I m'imagino que en aquest cas tampoc és un impediment, no?, per fer-ho.
0: No, de fet, no, gens en absolut. A més, animo, a no ser que hi hagi un dia d'aquells de pluja continuada, no. Però sí que els animo que quatre gotes no ens espantin, perquè és que canvia molt passar-te un diumenge a casa perquè han caigut quatre gotes o semblava que havien de caure, i arriben les 7 de la tarda i tu et sents, ostres, no he fet res, no he sortit, i en canvi els que han sortit i s'han mullat res, quatre gotes, perquè realment ara, perquè portem dos mesos
1: sí,
0: o un mes, sí, però realment és difícil que et caigui en aquest país un dia d'aquells, sempre n'hi ha, aquests dies ja els evites, però per quatre gotes que no s'espanti, no ens hem d'espantar, portes un impermeable i la sensació després a les 6 de la tarda quan arribes a casa no té res a veure.
1: Clar.
0: Amb la que té la persona que ha decidit quedar-se perquè caien quatre gotes. Sí,
1: i fins i tot el tema aquest de del caminar de nit, no? O amb poca llum, que suposo que aneu amb les llums aquestes
0: frontals,
1: i té que ser també una sensació curiosa, de caminar diferent. Pel bosc i diferent, perquè no estem acostumats, no?
0: Sí, és una activitat. De fet, els grupets que tenim entre setmana, hi ha una franja horària que és de 5 o a 7 de la tarda, que a l'estiu és de dia de sobres, però a l'hivern, doncs, cap allà a les 6 ja ens hem d'encendre els frontals. I de fet, pot impactar quan no ho has provat mai, però en grupet, cadascú amb el seu frontal, t'hi veus perfectament.
1: Li afegeix un punt de certa emoció,
0: sí,
1: al tema,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Està bé. Perdona que m'he anat una mica del que estaves comentant sobre el tema de les malalties, i crec que estaves comentant que també, doncs, anava força bé per malalties tipus degeneratives o Parkinson, etc.
0: Sí, sí, sí, de fet... no sé si ho he comentat, però treballem amb l'Associació Catalana de Parkinson, tenim uns grups que treballen regularment cada setmana, i per ells és molt important mantenir, almenys poder mantenir les habilitats motores, i llavors la marxa nòrdica, precisament amb aquesta coordinació de braços i cames, és molt important. De fet, durant la pandèmia, si van estar 3 mesos sense caminar, se'ls va notar una davallada important. Sí, sí,
1: clar.
0: Sí.
1: I altres malalties vinculades o que també tinguin favorables des del punt de vista aquest físic o físic-mental?
0: Qualsevol accident cerebrovascular que hagi de rehabilitar els hi va molt bé. I després, per exemple, també és molt adequada la marxa nòrdica per a pacients de càncer de mama. Algunes d'elles tenen risc de patir el limfedema, que és la inflamació del braç del costat on han extret els ganglis, i que és una inflamació deguda a la falta de circulació limfàtica. I la marxa nòrdica té una de les característiques de la tècnica, que és que el meu braç, en tot el moviment, al final, a darrere de tot, has d'obrir la mà, després tornar-la a tancar per recuperar el bastó, i aquest constant obrir i tancar la mà afavoreix molt la circulació tant sanguínia com limfàtica per prevenir o tractar el limfedema aquest secundari. Sí, sí, és molt important.
1: Fins aquí jo hem fet un recorregut realment ampli sobre tot el que seria beneficis, especialment sobre la salut física, també hem vist sobre la salut mental, i a mi m'agradaria explorar ara, si et sembla, la part vinculada més amb tot allò que suposa una activitat lúdica, una activitat de competició. Què podem parlar de tot això?
0: Mira, de les competicions, per exemple, doncs aquí a Catalunya organitza competicions per part de la federació. Se'n fan des de l'any passat només, i a la resta de l'estat ja fa més anys que se n'organitzen a tot arreu. Mira, de fet, aquest mes passat, aquest octubre, s'ha realitzat la tercera i última prova de la primera Copa Catalana, i bueno, dir-te, no sé, potser l'any que ve m'animo a participar-hi.
1: Home, clar que sí, segur. On ha sigut aquesta competició?
0: L'última prova, Cerdanyola del Vallès. Sí.
1: I quin recorregut fa més o menys en quilòmetres una prova d'aquestes?
0: 10 quilòmetres. Sí, i aquí, bueno, és...
1: 10 quilòmetres tu fas sense baixar de l'autocar, tu, en aquest cas.
0: Però prima la velocitat, és a dir... Clar,
1: o sigui que hauries d'entrenar prèviament, també.
0: Sí, perquè són habilitats diferents, de fet. Una cosa és més la resistència a més baixa velocitat, i l'altra és a velocitat, i 10 quilòmetres a plena velocitat
1: no és fàcil.
0: No.
1: S'ha d'estar preparat.
0: De totes maneres, així com a punt personal, no m'ha acabat de cridar molt l'atenció, per això no ho he fet. Potser ho provaré, ja et dic, ho provaré, perquè amb la velocitat precisament se sacrifiquen alguns dels components importants i ergonòmics que té la marxa nòrdica, no? L'amplitud de moviments ja no pot ser tan ampla, l'articulació del peu tampoc, llavors, bueno, per això no m'ha entusiasmat mai, però segurament ho faré l'any que ve, perquè sóc de provar-ho tot.
1: S'ha de provar, s'ha de provar. Bueno, suposo que al final, quan entres a competició, és el que diem sempre de qualsevol esport competitiu, no? Que és posar el cos més al límit, i per tant aquí sí que deixa de ser,
0: bueno, en aquest cas,
1: algo tan lúdic, no?
0: No és un límit allò, però sí que els
1: t'exigeix.
0: Sí, t'exigeix, però més que res és això, que sacrifiques una miqueta tots aquests beneficis de la tècnica pròpia de la marxa nòrdica, però...
1: El que sí que m'ha quedat, almenys personalment m'ha quedat molt clar, és que és una forma saníssima, com deia jo a l'inici també del programa, que deia que ens posàvem saludables i esportistes, no? Em sembla una manera saníssima de gaudir de la natura, sobretot, no?
0: Doncs mira, sí, ja que parles de, o parlaves d'aspectes lúdics, per mi és, o és més, el poder gaudir d'una bonica sortida de marxa a la natura, en grup, per poder conèixer gent i compartir experiències, mentre gaudeixes de paratges bonics i ho combines amb alguna altra cosa cultural, que és el que intentem fer, no? Fer un
1: mix. Un,
0: exacte, que tot sumi i ressaltar, doncs, això, el contacte directe amb la natura, caminar dins del bosc, poder gaudir de bonics paisatges, que ens toqui el sol, que ens fa molta falta a tots també, perquè passem moltes hores en interior.
1: Tancats, sí,
0: faci sol o no en faci, val?
1: Sí,
0: perquè
1: sí, és veritat.
0: Toca igual l'aire, el que dèiem, posar els peus a l'aigua o caminar descalç per la platja o per un prat de gespa que et trobis, tot això fa salut.
1: De fet, no sé si t'ha arribat, però darrerament a Sant Esteve s'ha creat un grup de marxa nòrdica al casal de gent gran i hi ha dos persones que de manera voluntària doncs se'n fan càrrec i com a experta, diguéssim, entenc que és una activitat que pot ser ideal per la gent gran, no?
0: I tant, si és ideal, fantàstic, els hi ha d'anar. La gent gran, de fet, ha de continuar movent-se per mantenir la seva mobilitat i la seva autonomia, i si mentre es practiquen poden millorar alguna de les seves habilitats físiques, millor que millor. Sí, l'activitat física és necessària per tothom i per ells encara més. I cadascú, en la mesura de les seves possibilitats, anar-ho practicant. Per tant, em sembla una iniciativa fantàstica i felicito des d'aquí a l'Ajuntament per fer.
1: De fet, et dic una cosa, jo que cada matí bastant d'hora surto a passejar els gossos pel poble, m'he trobat aquest grup en diverses ocasions i et soc molt sincer, o sigui, només veure'ls amb lo ben preparats que van, amb l'alegria que porten i amb tot l'equipament, perquè no els hi falta absolutament de res, la veritat és que penso que això ja és molt positiu,
0: no,
1: per aquest col·lectiu.
0: És que, bueno, ells ja saben que tenen aquesta hora on sortiran a caminar amb el grup d'amics i si s'incorpora algú nou, doncs mira, això de més que tenen, fantàstic per ells.
1: Sí. Bé, estem pràcticament arribant a una mica a la recta final. Crec, no sé si ens hem deixat alguna cosa que consideris important per comentar, si ens vols dir algun tema concret del centre vostre o de...
0: Bueno, mira, més que res, potser recalca una miqueta la importància d'aprendre bé tots els aspectes tècnics que té la marxa abans d'agafar uns bastons per el que dèiem abans una miqueta, i si la recomanació oberta de fer un curs d'iniciació en què algú et pugui explicar ben bé tots els beneficis i tots els passos, i després ja anar a caminar amb ells, a experimentar, integrar bé tots els moviments i després ja anar entrenant i anar afegint-li més intensitat. De fet, podem augmentar la dificultat o la intensitat caminant més ràpid o per camins que facin pujada. Llavors ja depèn de cada instructor, per exemple, doncs aportar-hi a la marxa uns valors afegits que poden ser, per exemple, doncs, caminar al ritme d'una música, que a mi m'agrada molt fer-ho, sincronitzar els teus moviments amb els d'una cançó, que pot ser de ritme una mica més lent o més ràpid, que també té la seva dificultat. I la música, doncs, ja té un efecte positiu en tots nosaltres. I després, bueno, el que dèiem de caminar descalços és un afegit a això de caminar descalç. Té un nom, que és el grounding, i aquest contacte amb el terra, hi ha un intercanvi d'electrons del terra cap al cos, és antiinflamatori, es neutralitzen radicals lliures, millora el sistema immunològic, redueix el dolor, l'estrès, és a dir, que val molt la pena provar-ho i fer-ho quan en tinguem l'ocasió, que no sempre la tenim, perquè no sempre el terra és adequat per fer-ho. I així com a extra també, per exemple, en una sessió de marxa nòrdica, doncs jo personalment introdueixo uns 10-15 minuts d'exercicis variats, o bé d'equilibri, de coordinació o inclús de força. Les bandes elàstiques que utilitzen típicament els fisioterapeutes per rehabilitació, bueno, que s'utilitzen ara molt per fer gimnàs també, és un material econòmic, que no ocupa espai i no pesa, i el portem portar a la motxilla, i amb ell i alguns elements a la natura o en els parcs on ens movem, com bancs o es poden fer exercicis de força, i la meva idea és doncs inculcar o transmetre la importància de fer aquests exercicis de força, i que són exercicis que després cadascú pot fer una estoneta a casa un parell de cops a la setmana.
1: Clar,
0: altra cosa és que ho aconsegueixi jo, que ho facin, però
1: això,
0: però
1: és, bueno, més difícil, eh?
0: L'exemple el vaig donant i,
1: això és, sí, més, sí, difícil, sí, jo crec que s'ha de sembrar, no?, i veure què passa. Una qüestió que m'ha quedat al dubte, vosaltres teniu un Instagram que és arroba walkandhealth, WALKANDHEALTH.
0: Aquí és on ensenyem tot, i a partir d'aquí doncs tenim o grups de treball setmanal, d'entrenament setmanal, i és com qui va al gimnàs, però gimnàs fora de casa, no? Cada, per exemple, doncs, no sé, cada divendres a les 5:30 de la tarda tens la teva hora i mitja, dues hores de marxa nòrdica. I això és sessió d'entrenament. I després les sortides més lúdiques, que sí que fem en cap de setmana, en diumenge normalment, on busquem ja més el component lúdic, social, cultural, i intentem barrejar amb la marxa nòrdica doncs alguna altra activitat.
1: I es fan diferents poblacions, això, és a dir, no, no sempre és el mateix
0: lloc. Les sessions setmanals són fixes en un lloc. Tinc a Martorell, per exemple, a Castellví de Rosanes també n'hi ha, a Barcelona, treballem amb el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, amb Salut Mental, per exemple, i també tenim grups tancats, amb casals de barri. I les sortides, sí, cada sortida que proposem té un destí diferent, amb un objectiu diferent, amb un lloc diferent, sí, sí.
1: Fantàstic. Doncs fins aquí aquesta immersió que hem fet de la mà de la Montse Jansana en un esport, ara sí que podem dir que és així, que com heu vist, jo he fet una llista de no sé quants mils de beneficis, d'avantatges de tot tipus, que es pot practicar a qualsevol edat, que ens permet conviure amb la natura, ens permet conviure en grups familiars o fins i tot d'amistats. I moltes gràcies, Montse, per les teves explicacions, que ens han fet entendre, jo crec que pràcticament tot lo relacionat amb la marxa nòrdica, i que estic convençut que com a mínim ha despertat l'interès dels oients per veure exactament si són capaços de treure'ls del sofà, d'aquest sedentarisme que comentaves abans, i que hem vist que també no cal fer una inversió realment important, sinó que el que cal és posar-s'hi, no? Espero que hagis estat a gust.
0: Molt,
1: sí?
0: Molt. I tant de bo puguem aixecar.
1: Fantàstic.
0: La gent del sofà.
1: A veure si és veritat i aconseguim despertar l'interès. Gràcies, Montse.
0: Moltes gràcies a tu, Joan Carles.

Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.

0: On vas amb els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
5: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic?
6: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues. Ells estan de celebració, fan el seu 25è aniversari i tornem a tenir el Xavier Ribó i a la Yolanda Martínez. Benvinguts a tots dos. Gràcies, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'agradaria que m'expliquéssiu què és el Cercle Artístic i quina és la seva finalitat.
3: El Cercle Artístic són un conjunt de gent que pot ser d'Esplugues o de fora que els agrada l'art. L'art amb l'ample aspecte, vull dir que pot ser música, pintura, a l'art, crear, ser creatius. Llavors, el que passa que el que més tenim són gent que es dedica a les arts plàstiques, però en tenim dels altres arts també, Tenim gent que fa pel·lícules, tenim gent que es dedica a la fotografia, gent que és músic, tenim de tot. Tot el que és creatiu i que vol crear coses, encara que sigui coses de dintre la cuina, també pot vindre, Perquè estem oberts a tothom, a gent d'Esplugues, de fora, de tot arreu. Lo nostre és agermanar-nos amb la gent que ens envolta i, sobretot, dintre d'aquesta base d'estimar-nos i voler fer ser creatius, volem fer art. Art de totes les maneres.
2: Us reuniu un cop al mes? Bueno, més que reunir-vos, feu una mostra al carrer el darrer diumenge de cada mes, és així?
3: Correcte. L'últim diumenge de mes, no sé que sigui per agost o dates així que no hi ha gent, normalment, o al cap d'any, al final d'any no, però els altres diumenges, no, a no ser que plogui o que faci molt de vent, estem sempre davant del Robert Brilles exposant les nostres obres d'art. Convidem a tothom a vindre, sigui del cercle o no, tothom que tingui algú que vulgui exposar-ho, lluir-ho, ensenyar-ho als seus veïns i tot, pot vindre perfectament, serà benvingut un mes entre nosaltres.
2: Per tant, les persones que passeu el darrer diumenge de mes i veieu que sempre hi han unes altres persones amb unes taules i estan mostrant les seves creacions, hi ha uns quadres penjats, doncs és el Cercle Artístic d'Esplugues.
3: Sí. Bé, nosaltres Facebook. Tenim una revista nostra, però és una revista informàtica, digital, i després tenim la pàgina que la posem tothom que s'hi vol apuntar, que ens diu apuntant-se, on enviem informació.
4: És grups de WhatsApp.
3: És el cercle, grup de WhatsApp, cercle informació. Aquí no, hi ha el cercle que sí que pots entrar i conversar, però amb aquest no. Aquest només anem enviant el que anem a fer, perquè la gent no es perdi per allà en coses.
4: Saps què passa, Montse? Sí que publiquem...
2: Isabel.
4: Ai, perdona, Isabel. Ara estava pensant en les cartells que els fa la Montse. Volia dir això, perquè sí. N'hi ha la Montse Cruz la Egui. Clar, ella s'ha encarregat una mica de fer la part de disseny de cartell i això que publiquem en el grup de WhatsApps, que jo també vull dir que precisament que la gent que estigui interessada en l'art o a rebre informació del que fem, pues estem l'últim diumenge de cada mes per dir, escolta, que m'interessa saber què feu, pues, l'afegim al grup i rep tota la informació que
3: hi ha molta gent que s'hi ha apuntat i tot, pensa que aquí, encara que siguem dos, a darrere tot això, el que menys he treballat, com aquell que diu, he sigut jo, perquè hi ha un equip de noies que, començant per tu, per la meva senyora, per la Marta Galtés, per moltes que són les que han tirat això endavant.
2: Les deesses del
3: les
2: món.
3: Les deesses del món, les que creen. Després hi ha hagut aquí algun infiltrat, algun com aquest, el doctor, però que és un doctor que val més vindre a veure'l aquí que no va a l'Hebron.
4: Bueno, és un doctor nefròleg del Vall d'Hebron que està jubilat.
3: Val més, ara
4: però
3: sí,
4: bueno,
3: l'any passat no estava encara, em sembla.
4: Sí, no, sí que sí, estava, el que passa que com està estudiant Història de l'Art, doncs ja està ahí aficionat.
3: Pues sí, bueno.
2: Molt bé.
3: Fem moltes coses i els cartells, si algú s'hi ha anat fixant, ha vist el que has dit tu, que els ha fet tots la Montse, i tots són sobre un patró, perquè és una unió. i això ho hem anat enviant, la informació, la crònica, la vida d'Esplugues, però clar, són revistes que per molt afins que siguem i molt amics i molt d'això, ells tenen els seus espais, ja ens han dit ho posarem, no ho posarem, això, i després hi ha el pont d'Esplugues, abans podies enviar coses allà, ara ja no, ara tens que enviar-ho a través de Cultura, i Cultura ho envia o no ho envia, i queda molt lligat, està molt polititzat tot això, nosaltres no, això ja no hi volem entrar.
2: Ja, però bueno, perquè ara l'Ajuntament és allò que diuen els castellans, con la iglesia hemos topado, és molt duret d'entrar al cercle aquest de l'Ajuntament i que et publiquin coses.
4: Bueno, perquè segons jo tinc entesos que clar, tot va per temps, no? I tens que entregar la publicitat amb molt de temps molt abans sí, per publicar-ho, i què passa? Que potser en aquest temps de distància no tenim la informació, tens o no raó. Tenim el cartell, o no s'ha tancat la conferència. Llavors, clar, l'altra opció és dir, vale, pues xarxes socials, a les xarxes socials a mi m'han dit que sí que es pot publicar i no fa falta aquest mes i mig o no sé quant de temps que necessitem per publicar l'agenda.
2: Correcte.
3: De fet, l'agenda l'art, que ens coneixem tots, de Cornellà, d'aquí, d'allà, tots estan connectats a la nostra d'això, eh? Vull dir, jo sé que ens envio i sé que ho saben els de Cornellà, els de Sant Joan d'Espí, la que també els amics del Sant Joan d'Espí de l'art, tots, vull dir, m'entens? Coneixem tots el
2: que funciona és el boca orella, oi? El boca orella.
3: Sí, bueno, clar.
2: De la gent que coneixes i dels teus contactes.
4: Sí, però hem de potenciar, perquè jo me'n recordo que va coincidir un acte també per la masterclass. Va coincidir un acte que es feia també al Parc dels Torrents, em sembla, sí, que era sí. De protecció protecció civil, que van coincidir. Llavors, clar, no es va fer la publicitat, i clar, la llàstima és que la gent treballa, la gent ve, no es fa la publicitat, i són quatre gatos, que saps, o sigui, has treballat tant sí, perquè surti bé, i és una llàstima.
3: Per això pensa que amb la societat que anem endavant, la gent és molt selectiva i sap molt el que vol, a vegades et ve gent que dius, per què ha vingut? Perquè s'han assabentat que això, i això ell ho volia saber. Si no, no, vull dir, abans com no havia res, doncs anava la gent a el que feien. Ara hi ha moltes coses, ara de conferències, aquí a Esplugues, no sé, hi ha moltes entitats que en fan, moltes, l'Avens, aquí, allà, moltes, Llavors la gent mira a vegades si aquella cosa li motiva anar-hi o no,
2: Correcte.
3: Vull dir, això està claríssim, pots fer coses i pot ser que vingui algú i pot ser que no vingui, a vegades ve gent que no, dius, no sé què raro que estigui aquest senyor aquí, I en canvi és perquè allò li motiva, li agrada la història, li agrada l'art.
4: Però és precisament el que dèiem abans, no, Xavier, que diu, encara que siguin pocs, al millor n'hi ha un que diu, sí. Ah, mira, pues això m'agrada i ho portaré a la meva ràdio o una altra, no sé, que faci publicitat d'una altra manera.
3: Nosaltres procurem fer coses que siguin relacionades amb la creació. Jo dic creació perquè
4: sí.
3: En crear coses, del res, d'allò que una persona diu, això ho llenço a la bessura, o agafa un artista i fa una obra d'art i ho penja,
4: Clar,
3: no sí, vull dir sí. Noms de grans artistes, però quan n'hi han que han agafat un sillín i un manillar i han fet una escultura, pues, i avui en dia hi ha moltes coses així. El que passa que clar, si omples la casa de trastos per fer escultures, no hi caps.
4: Bueno, jo amb els quadres al final també he tingut que dir, bueno, quasi deixa de pintar perquè no tens espai. És una llàstima, de veritat, perquè d'on els metes?
3: I després, depèn quin tipus de quadres fas, pues sí, la gent li pot agradar, però igual tu prefereixes fer altres tipus d'art, no sé, altres. Jo molta gent que faig un paisatge, un d'això, la gent que maco, però a mi és, ho faig posant tots els meus coneixements per fer allò, però em motiva més fer un altre tipus d'art, més creatiu, més, m'entens, I així cada artista, la prova està que vas a l'exposició i rius, i perquè veus que hi ha moltes coses i gent, no sé, gent que fa coses a vegades de l'estrella polar i del cel
4: i
3: de la lluna
4: Buda,
3: i budes i hi ha de tot, i en canvi aquell que fa una odalisca fantàstica, eh? O uns paisatges, m'entens, tremendos. Jo faig, ara faig pintura protesta, bueno,
4: però... Bueno, però és el que deia, sí, que, bueno, a Xavier és el que le caracteritza.
3: Però, bueno, la... sí, perquè a mi m'agrada, sí, quan vaig pel carrer, que pues, campari i em digui allò que has fet, no està bé, perquè no sé què, per dir, bueno, veus, li va llogat els sentiments. En canvi, si hagués fet una cosa que maca, no hagués dit res, m'entens? Jo m'imagino Goya com va pintar el que mataven allà els espanyols, els fusillaven, el d'això, el que era el 5 de... el quadre dos. Aquell, les coses que li devien dir els francesos.
2: Sí.
3: Eh? I en canvi, què passa? Pues a mi m'ha motivat això, tu. Ara estic fent el 8 d'agost, que es veu els Mossos tirant gas sobre els avis. Clar, ja sé el que em passarà. Em passarà com sempre, que em venen algun mos que em coneix i em diu, aquell quadre no m'ha agradat perquè nosaltres no vam... Jo dic, perdona, jo hi era, vaig veure-ho. Allà com la gent s'arrossegava per terra i no podia, vull dir que per molt que ho amaguis, jo tindré un quadre que cada vegada que el vegi veuré això i ja està, i m'és igual el que tu diguis.
4: A veure, jo és el que penso també, no, Javier, que l'art serveix per treure el que tens dintre o què és el que vols expressar, i si tu vols expressar això i vols denunciar una situació, pues fes servir el que tens a mà. Clar. I en aquest cas és la pintura.
2: Exacte, però, sí, sí, sí. Però l'art sempre ha plasmat la realitat perquè sempre. No teníem fotografies, no teníem mitjans tècnics, per tant, correcte. L'art és la manera que tenia d'expressar a certes persones i connectar amb la població. El que passa que després l'art el va capitalitzar a l'església pel tema econòmic, no? Però, no,
3: i l'església també el feia servir perquè volia motivar la gent, que es veiés la pietat, que es veiés allà el plorar, la santitat, totes aquelles coses. I jo, en canvi, pues mira, pinto el Hansel a la presó, que és un artista com jo, i està allà i no sé per què. Igual podia estar-hi jo, com un altre, eh?
2: Sí.
3: Per què està aquell noi a la presó? Per haver dit una cosa que tothom la pensa. No se'm... No, si hagués fugit, ja hagués tornat. Ja estaria aquí com el
2: la resta, no sé, que han pogut tornar.
3: Sí, m'entens, eh?
2: Els que han pogut.
3: I clar, i a vegades no vaig a puestos perquè no vull fer preguntes als polítics, perquè si
2: millor,
3: els veig...
2: No, millor que no. Millor que no.
3: M'entens, eh?
2: Millor que no.
3: M'entén, perquè...
2: Sí, t'entenc, no... millor que no.
3: I els hi diria de tot cor, des del punt de vista artístic, perquè com veig un artista tancat allà...
2: Correcte. Gràcies al Xavier Ribó i gràcies a la Yolanda Martínez per estar avui aquí amb nosaltres i per explicar-nos totes aquestes activitats i moltes felicitats pel vostre aniversari.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic creativitat artística, pinzell, perspectiva, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues i per aquest motiu tenim en Xavier Ribó, que és el seu president. Bon dia, Xavier.
3: Hola, bon dia.
2: I també tenim a la Yolanda Martínez, que és la membre de la Junta. Bon dia, Yolanda.
4: Bon dia, Isabel.
2: Doncs 25 anys des de la fundació del Cercle Artístic d'Esplugues. I m'agradaria saber quin és el motiu, per què es va crear aquesta entitat, el Cercle.
3: Bueno, va ser uns quants artistes del poble que van veure que demanaven coses i a vegades anant per cada un per separat no aconseguíem res. I a més ens coneixíem i volíem fer exposicions conjuntes, alguns eren de l'escola, altres no, i vam decidir fer. Tot i així, va tindre diverses, vull dir, va començar diverses vegades en diferents noms, en diferents persones, i al final es va decidir per fer aquest el cercle artístic. Es va fer un concurs per buscar el logo, es va fer això i es va tirar endavant. Encara me'n recordo, un juliol em sembla que era, a la primera exposició el Robert Brilles, però a l'edifici nou. Hi havia molts ceramistes, ara no en tenim tants, però n'hi havia molts de llavors, i la majoria pintors, molts esmaltadors, i van començar així.
2: Acabes de dir de l'escola. Explica'ns una mica. Tenim una escola aquí a Esplugues, que quines parts artístiques toca? Perquè quan diem artista ens imaginem una persona que sempre està pintant, o un escultor, però el que és l'art va molt més enllà.
3: Bueno, jo vaig estar de mestre a l'escola uns quants anys, i llavors ara ja fa temps que ho he deixat, fa 5 anys concretament, i llavors pot ser que hagi canviat la definició de l'escola, o els treballs que es fa a l'escola d'Esplugues és perquè la gent del poble pugui tindre uns coneixements artístics, d'anar a museus, de gaudir de la vista de les coses de l'art, i després pels joves que agafin ja una miqueta el tarannà de l'art, si els agrada o no, i s'apuntin a una escola ja per acabar. Tot i així, a vegades és al revés. Venen d'una escola bona i llavors venen a la del poble per continuar treballant. Perquè a vegades el tipus d'art que fan, a casa seva els hi és molt difícil, per espai, per olors, per coses, i en canvi ja són professionals. Igual han vingut de joves, ara ja són, ara han anat després a la Massana, a la Llotja, on de sigui, Belles Arts, i ara tornen a l'escola, més que res, a vegades per unes hores i estar allà treballant. Bueno.
2: Quants anys vas estar tu a l'escola?
3: 27 anys.
2: I et vas jubilar allà?
3: Sí.
2: Per tant, podem dir que ets un pilar dintre de la Fundació del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues. Ja sé que a tu no t'agrada tenir protagonisme, que ets una persona amb aquests assumptes modesta, eh? O no? Veus, no diu res perquè no li agrada. Ell no agrada, a ell no li agrada definir-se. És una persona, mireu, el Xavier Ribó és una persona molt activa, no solament amb el cercle artístic, sinó que també està a d'altres entitats. Però avui hem vingut a parlar del cercle artístic i ja quedarem un altre dia amb tu, Xavier, per parlar d'altres temes. La Yolanda, tu com entres al cercle artístic?
4: Perdona?
2: Com entres tu a formar part del cercle?
4: Bueno, jo amb el cercle mira que curiós, estava en un ple de l'Ajuntament, hi havia un pintor del cercle, un membre del cercle que es diu Rafa, i em va comentar que existia el cercle artístic. Vaig anar a l'escola on estava Xavier, me'n vaig informar i em va dir, pues sí, adelante. Llavors, bueno, ja vaig entrar com sòcia del cercle, i a partir de ahí pues no vaig anar a l'escola, però sí que vaig participar a totes les activitats que com cercle artístic es fan, i he de dir que encara que al Xavier no li agrada el protagonisme, però allà vaig, començar amb les conferències, i la conferència aquesta de la Casa Bernard d'Alba a través de la pintura, ell em va donar l'oportunitat de fer-la. Pues la van fer en unes jornades culturals al Robert Brilles, a la sala d'exposicions. I aquí està, i després ja va ser la Frida Kahlo, i després, bueno, a Xavier pues em va ajudar molt.
2: Sempre donant suport.
4: Sempre.
2: Hem de dir que la Yolanda ja va estar aquí als nostres estudis justament per parlar d'aquest projecte de la Frida, que després en tornarem a parlar.
4: Sí.
2: Anem a desenvolupar totes les activitats que fareu aquí a Esplugues. Algunes ja s'han fet, però també les esmentarem.
4: Sí, perfecte.
2: Heu fet una conferència per parlar de Sorolla. Una s'ha fet a Esplugues i l'altra es va fer fora d'Esplugues. Però vull també que m'expliquis aquesta conferència, quina és la motivació per què s'ha fet aquesta conferència sobre en Sorolla, i com és que aquesta conferència ha format part d'un projecte que s'estava fent a Barcelona, que això també és molt interessant, i ho ha fet la Montserrat Cruz-Laegui.
3: Sí. Digue-ho tu, de què va?
4: Bueno, a veure, sí. Bueno, la Montse A mi m'agradaria començar a principi perquè el 25è aniversari, per començar així l'embrió, va ser el concurs que vam fer de logotipos per posar el 25è aniversari. Llavors va ser molt, molt, bueno, molt, molt bonic i molt ben organitzat perquè tothom posava els logos en el WhatsApp, vam votar tots a veure quin logo agafaven i vam agafar precisament el de la Montse Cruz Laegui, no em surt el cognom. Llavors la Montse és la que es va atrevir a fer la conferència de Sorolla. I bueno, la vam fer aquí a la sala de teatre de Robert Brillas.
2: L'Àlex Agüera Pizarro també ha estat als nostres estudis i també ens va explicar els seus projectes i ens va parlar, evidentment, del cercle artístic i a la seva entrevista, que la podeu trobar penjada a la carta, a la pàgina web de la ràdio, d'Esplugues FM. Doncs també et fa menció del Xavier Ribois i d'aquesta etapa de l'Àlex, bueno, amb el seu aprenentatge, eh? I això poder que ho expliquis tu, Xavier.
6: Bueno, és l'Àlex Agüera. L'Àlex Agüero jo el coneixia de petit perquè el vaig tindre d'alumne, el Robert Brillas. I clar, era un noi molt trempat i molt eixerit, no, eh? I bueno, teníem els més i els menys, però sempre parlant de coses d'art, eh? I bueno, va continuar la seva carrera i anys després pues es va fer cineasta. Però això m'ha passat amb molts nois i de l'escola, que després me'ls he trobat i sempre han tingut alguna feina relacionada amb l'art, amb la pintura, perquè jo sempre he dit que l'art era una cosa que anava molt bé per la vida, per si et feies ordenadors, per informàtica, per coses, per tindre uns coneixements, el anar pels puestos, i sempre anava bé, eh? I llavors els nens sempre els he fet fer això, la base, és com a l'escriure, els hi deia, jo no, grans artistes igual no et faré, però t'ensenyaré les bases, que puguis disfrutar veient un quadre, que puguis veure els ritmes, els clars, els foscos, els colors, les llums, i treballàvem sobre això sempre. I a vegades els hi feia molta gràcia que els nens, perquè el primer que els hi feia és dir, dibuixeu-vos un als altres. I clar, es feien el seu autorretrato. I llavors dieu, i ara poseu-vos la nota. Eh? I sí, sempre. I ara els altres, corregiu-los la nota als altres. Teniu que ser alumnes i mestres al mateix temps. Eh? I llavors ells tenien un sentit, com dibuixaven, de dir, no ho facis això, perquè això et baixarà la nota, això et pujarà, això està mal fet, això tens... Ells mateixos, de dibuixar amb equip, encara que sigui un treball molt, molt individualista, i saber dir els defectes dels altres sense que l'altre se senti malament. Això és molt important.
2: Has parlat ja diverses vegades del cercle al carrer. Podríem dir que és el vostre punt de trobada?
4: El punt de trobada, bueno, sí, és l'últim diumenge de mes, que sempre pues, anem allà. És el punt de trobada de tots els artistes del cercle, sí.
2: Val, doncs, si un cas convidem a les persones que ens estan escoltant, que el darrer diumenge de cada mes, excepte, suposo que el mes d'agost i per Nadals...
6: Juliol i agost, i no es fa. Val. No es fa perquè no hi hauria ningú al carrer.
2: Clar.
6: I llavors ens trobem que el Nadal la fem, però no la fem al cap d'any, perquè l'últim dia de l'any no es faria l'últim diumenge de l'any. Eh? Llavors ens solapem o fem juntament amb l'Ajuntament, si es fa la fira aquella que de Santa Llúcia o alguna cosa així, eh? Normalment ho fem per la fira Santa Llúcia.
2: Doncs d'acord, queda tothom emplaçat al darrer diumenge de mes, gairebé de tots els anys, no?
4: Sí, aprofitem, que és el que tu dius, que fem aquesta fira l'últim diumenge de cada mes per les persones que, així ho comentàvem abans, Isabel, per les persones que estiguin interessades en formar part del cercle artístic, ja sigui disciplina de pintura, d'escultura, de ceràmica, jo què sé, de lo que sigui, doncs pot venir el diumenge... l'últim diumenge del mes, que estarem allà, t'ensenyarem tot, i si vols ser membre...
6: I pot portar les seves obres, també.
4: Exacte.
6: No som, vull dir, estem oberts. A vegades...

0: que sigui artística, que tingui una relació amb la creativitat, amb la vida, amb la bellesa, no sé, amb la, amb el que sigui, però que vegis que és bé. Ara, a vegades ens han proposat coses que dic, bueno, t'ajudarem, però no és lo nostre, vull dir, perquè clar, a mi si em fan cantar no cantaré gaire, però si tinc que fer una altra, igual no cantaré però pintaré. Per exemple, vam fer una activitat que era un concert i mentre tocaven la música pintàvem els quadres relacionades amb la música. Per exemple, era música de Walt Disney i jo pintava uns paisatges i després els nens hi posaven a sobre personatges de Walt Disney, eh? Vull dir, sempre es pot fer de tot, però dintre de que tingui un lligam, eh?
1: Val. Bueno. Doncs us anava a fer una pregunta, però ja m'heu donat la resposta, perquè us anava a dir, qui pot formar part del cercle artístic? Tothom, està obert a tothom, sempre que sigui art i creativitat.
0: Sí.
1: Doncs ja està la resposta feta.
0: Això no vol dir, si puc tallar, que si hi ha alguna activitat que es té que pagar alguna quantitat, per anar a algun puesto, per algo, ho diem. Escolta, anem a tal puesto i seran 2 euros, seran 3 euros, el transport el pagues tu, perquè clar, a vegades
1: d'això no n'hem parlat. Les activitats que feu fora de lo que és estrictament l'exposició de les vostres obres d'art, perquè també feu sortides culturals.
0: Sí.
1: Doncs va, parlem-ne.
0: La conferència del Sorolla ve perquè volíeu fer una sortida a veure l'exposició del Sorolla, i llavors van dir qui farà la conferència, i com la Montse Curuzelegui li agrada tant fer conferències, pues va dir, la faré jo, eh? Tot i així, a mi la conferència que més m'ha agradat d'ella, de totes les que ha fet, que n'ha fet moltes, és com va fer medicina i art.
1: Mm.
0: Que perquè parlava dels quadros, dels personatges, de tot, les malalties que tenien, perquè havien pintat això així, aquell model que tant la gent havia dit que, mira, llavors les verges tenien que ser així, l'havia pintat com una... però resulta que al cap de 3 mesos va morir, i perquè es va morir, a l'altre perquè tenia això, i això començava des de Mesopotàmia, anar als diferents malalties i coses sobre l'art, anava ensenyant les obres, o el pintor, perquè pintava així, quina malaltia tenia els ulls, qui d'això. I era interessant, perquè era una altra manera de veure-ho, eh? Sempre procurem portar conferències, si pot ser, que siguin amenes, divertides, entretingudes, i al mateix temps que quan surtis no t'hagis adormit, eh? Sí, és molt important, eh? I que no se't faci molt llarga, eh? I que la gent tingui ganes de tornar, eh? Perquè a vegades hi ha gent que et sap greu dir-li que no, perquè normalment no han dit mai a ningú,
1: no,
0: però
1: no.
0: Mai, però procurem, si veiem que la cosa no va bé, procurem assessorar-lo perquè vagi bé.
2: Bueno, però també jo he de dir una cosa aquí, que el Xavi s'arrisca, eh? Perquè a mi també em deia, jo te digo, te dono màniga ampla, i si passa alguna cosa...
0: Però tu, jo veig com ets tu, el teu caràcter, la teva manera de ser, i llavors tinc que tirar endavant, igual com un pintor. Hi ha gent que ve a prendre pintura i el tens que empentar, i hi ha altres que el tens que frenar. Eh? Vull dir, no tots som iguals, i tots poden ser igual de bons a la llarga, però clar, un perquè es passen i l'altre perquè no arriben, no? És com el menjar, això, ni tant arròs, ni tanta sal, ni tan poca, la justa, eh?
1: Per la teva experiència creativa i la teva experiència docent, has de tenir un punt de psicologia bastant important.
0: Sí,
1: clar. I les clitxes de seguida.
0: Procurar conèixer les persones, que a vegades tens que dir-los, això que m'estàs explicant no m'ho expliquis, perquè demà et farà vergonya i parar allà, perquè a vegades fas relacions que creus que tens que no tens que passar d'allò de lo pròpiament artístic, passa això, amb persones, perquè a vegades estan en un moment vulnerable, per això s'apunten a pintura, per això, i tu tens que saber que només estàs allà per ensenyar pintura, no... I més d'una vegada li tinc que dir, el teu problema és de psicòleg, no és d'aquí, però és que és veritat, a vegades tens que ser a la vida i no, dir-ho ben dit, amb bones paraules, i ja està, Bueno, el cercle porta molts anys, i aquí són 25, no?

0: Sí,
1: i el que sí tenim que agrair és tota aquesta gent que ens ha recolzat durant aquests anys, que ha estat als moments que era difícil la sèrie, que ens ha ajudat, a vegades gent que no sabia d'art, que només venia per ajudar-nos, no sé, la Neus Oró era?
0: La Neus Oró
1: del Cercle, bueno. No pintava, es va apuntar perquè li vam dir, necessitem algú que ens ajudi a la trobada de pintors d'Esplugues, i les dues trobades que vam fer, ella va ser allà, va agafar el micro i va parlar, i la gent em deia, què pinta? No pinta, és del Cercle, però vull dir,
0: pinta molt, a vegades diu, i aquest què pinta? Doncs pinta molt.
1: Exacte. Per això dic, sí, que hi ha una sèrie de persones que a vegades, encara que no diguem el seu nom o això,
0: sí,
1: comptem amb ells, pensem amb ells, i sobretot els que ens han deixat, que tenim, sí, un record d'ells molt especial i molt, per això tenim una col·lecció de quadres del patrimoni, que té amb els seus problemes, les seves coses, però és perquè la gent a vegades ens deixa obres i ens agradaria fer més exposicions d'aquestes obres,
0: ja.
1: Però clar, fer exposicions representa unes hores, preparar les coses, bellugar el material d'un puesto a l'altre, que et deixin sala, és una sèrie de coses, i a més nosaltres tenim un, des del començament van dir que totes les exposicions tenien que tindre un comissari, sí, cada any fem noi o noia, noi, sí, i noia, noi i noi. Per què? Perquè crec que són millor comissàries les dones que els homes, això ho tinc claríssim, sí, en general sempre, perquè tenen més clar el que volen, i es té que tindre un comissari, perquè si no, imagina, la gent s'esbrallaria, jo vull penjar aquí, jo vull penjar allà, jo vull posar això, jo vull posar, no, un comissari, que tu vas ser comissària,
2: sí, vaig ser un any, sí.
1: I el primer comissari de tot vaig ser jo, perquè ningú volia ser-ho, vaig dir, pues, bueno, ja ho seré jo, perquè em van dir, tu també tens que exposar que és el president, jo vaig dir, jo no es poso si no hi ha un comissari, perquè no vull anar a un puesto en què tots som amics i sortirem d'aquí que no serem amics, i llavors hi vaig deixar 6 quadres o 7 sense exposar, però vaig agafar l'artista, el vaig pujar a dalt, em puesto part i li vaig, va, anem a parlar sobre aquests quadres, i després de parlar sobre els quadres ells van dir, no els penjo, m'entens, perquè clar, hi ha quadres que t'ajuden i hi ha quadres que és millor que no els pengis.
0: També tens raó.
1: Dir,
0: el que passa que a vegades hi ha quadres que artísticament no els entens, en el meu cas, perquè no hi entenc, però amb els anys aquell artista que no s'entenia la seva obra s'ha fet, sí, molt famós.
1: Bueno,
0: vull dir que si no entenem no vol dir res,
1: no.
0: És simplement que no hi arribem, no. Ja hi arribarem,
1: sí. Jo crec que l'art ha de ser una cosa que t'agradi,
0: sí,
1: sense entrar en detalls, una cosa que no és art et pot agradar,
2: bueno, i que trobis també el teu llenguatge d'expressar-te,
1: sí,
2: perquè potser t'expresses millor pintant, un altre escrivint, un altre, no sé, tocar la
1: tu fas aquarel·les,
2: aquarel·la, oli, acrílic, he fet de tot, ara estic, bueno, amb aquarel·les. Ara estic amb aquarel·les.
0: Xavier, abans has comentat un tema de les dones comissàries que s'organitzen millor. Aquí a Esplugues, al Cercle Artístic, com teniu això de la participació homes i dones? Teniu més dones com
1: homes? Sí, moltes més.
0: Més dones?
1: Més senyores,
0: sí,
1: que senyors, sempre. Hi ha més senyores que pinten i que fan art i tot. I el que passa que a vegades, segons l'any, pot ser que trobis que la Junta hi hagi més d'una banda que de l'altra, però això també va per la feina, el temps, no, que tens, l'activitat que faràs, si estàs molt engrescat o no, perquè hi ha gent que durant anys no els han vistos i ells li han dit, escolta, tens que fer una conferència, tens que fer això, i ho han fet. El, sí, Pere Païssa va fer un taller de serigrafia, no sé, és que m'entens, el Mago, què va fer a la família Utrillo, el Maricel va explicar tota la seva família, totes aquestes coses. També va fer moltes coses de grecs, encara me'n recordo, de la comèdia grega,
0: mal,
1: que era interessant, que era un romà que escrivia sobre el món grec. I en plan de conya, de fotre-se'n, vull dir, i era divertit, vull dir, clar, coses d'aquelles que no fa... Un dia vam portar el Pere Pi que ens parlés del disseny de les bicicletes de la Monti, què feia ell, com ho feien els dissenys, perquè vendre més que els de les seves a part de fer una bicicleta artista, vull dir, de competició, també la gent la compra perquè sigui, tingui uns ritmes, tingui unes coses, i ens va parlar d'això. Per tant, han parlat de tot. Només que vingui algú que tingui una idea, i sigui bona. I no, digues, digues.
0: Parles de la participació de la gent, de la ciutadania. Mm. M'ha esmentat a diverses persones, a la Neus Oró i ara al Pere Pi. Quina relació teniu amb altres entitats i associacions de la població? Feu algun tipus d'intercanvi?
1: Sí, normalment, cada any, com fem les jornades culturals, mai les hem fet a sol, mai. Si t'hi fixes, cada cartell d'anys anteriors les han fet a l'Ampel,
0: amb el fòrum,
1: sí, han fet amb tothom, amb els geganters, amb els castellers, amb tot, amb els drums,
0: sí.
1: Estem oberts a tothom i ens agrada participar. De fet, com els nostres padrins eren els geganters i vull dir, i després també amb el Musicòrum va vindre diverses vegades a la inauguració, a la d'això, vam fracassar l'èxit. Sí, perquè sí, va vindre tanta gent que no hi cabíem a dintre el Robert Brides, I clar, això és també, tens que a vegades tens que procurar que omplir, però...
0: No tant,
1: No cal tant.
0: Perquè la gent que es queda fora s'enfada.
1: Clar, s'enfada i no es veu bé. És que no s'hi cabia. Es va omplir, clar... van vindre els tres coros que hi ha, el Musicòrum, els tres que hi ha.
0: La Coral, el Musicòrum
1: i... Tots van cantar allà dintre el Robert Brides. El Robert Brides, el petit, a l'edifici petit, clar, no s'hi cabia. I també vam fer també amb Macael que tocar la guitarra, vam fer amb els Amics de l'Art els Pinzells de Sant Boi, perquè a vegades ho han fet fora d'aquí d'Esplugues, han portat algun conferenciant de Barcelona, aquell que ens va parlar, bueno, un crític d'art que ens va parlar, bueno, ara va vindre un que ens va parlar del que vas portar tu, el
2: Daniel Serón, que va fer una conferència d'art romànic molt bonica, perquè no parlava de l'arquitectura, sinó que parlava de l'escultura, del moment que vivia la societat en aquell moment, la relació que tenia amb la religió, com es trobaven, molt, molt, molt interessant. I de fet, aquest any repeteix també que ja és l'exposició col·lectiva que fem cada any al final de novembre, que aquest any és del 4 al 17 de novembre, i el Daniel Serón farà una conferència sobre Gilgamesh, Osiris i Ulisses. I bueno, se la prepara, perquè jo ja li he dit que ja té tots aquests mesos per preparar-se a la conferència.
1: La conferència que va fer sobre...
2: El romànic
1: va estar molt bé, perquè tractava de saber llegir el romànic, no veure'l, ni si t'agrada o no, saber llegir. Aquella escultura, aquella obra, aquell això, el que t'estava dient, aquella, i entrar dintre d'aquella època,
2: sí.
1: Perquè clar, no és el mateix, nosaltres que tenim tants coneixements, que aquella gent que en tenia tants pocs, els del poble base, i que li tenien que vendre unes coses per entrar dintre la religió cristiana, i en aquell moment que volien que la Verge Maria, Déu, Jesús...
2: Sí, com influïva...
1: Com influïa en tot això, i els colors i totes les coses, per influir en les persones d'aquella època. Ara també passa amb les coses d'ara, per una altra manera.
0: Clar, perquè hem de tenir en compte que l'art eren les xarxes socials d'avui en dia, sí. I per tant, a través de l'art, es manipulava també el que en aquells moments els polítics, que era la religió i l'església, volien aconseguir.
1: Sí.
0: Podríem dir que... I per tant s'ha d'interpretar l'art i la història, perquè la història no es pot explicar sense parlar de la història de l'art.
2: Correcte.
0: Que va totalment, totalment lligada. Per tant, és molt important aquestes conferències que feu monogràfiques de parlar.
2: I una cosa que volia afegir també, Isabel, que parlàvem de les sortides que fem,
0: sí.
2: Està precisament parlat de que volem fer sortides pel poble a pintar també. Llavors, això jo també dono veu a tota la gent que vulgui pintar el carrer, pues anem a pintar el carrer, o a lo millor precisament l'Antonio Reina vol fer una sortida
1: a Calafell,
2: a l'ermita de Calafell també.
1: A l'ermita, sí.
0: Estarà molt bé, perquè si feu aquesta a l'art al carrer, però que no serà aquí als Jardins Brilla, sinó que seria com un recorregut per la nostra població, per diferents carrers?
1: No? A vegades hem fet concursos nosaltres i hem pintat per diferents carrers, perquè vam fer a vegades el Pati de la Solidaritat,
0: el parc
1: de la Solidaritat, allà també vam fer una exposició i que pintàvem nosaltres aquarel·la. Després també l'altre que vas tu prendre italià
2: al parc de Can Vidalet,
1: allà també vam anar moltes vegades a pintar, vull dir, al carrer Montserrat i hem pujat ja de la biblioteca, també és molt maco i hem pintat bastant,
0: sí.
1: Normalment el més important d'això, si es fa al dematí, que s'acaba en un restaurant. És interessant dir,
0: clar, perquè si no omples la panxa al cap,
1: no,
0: li costa
1: perquè llavors és com fa la xirinola, com pintes la pintura, vulguis o no vulguis, és una cosa molt endintre, no? Estàs molt sol d'alguna manera, no? Encara que t'agrada pintar el carrer perquè et ve la gent i et diu, este señor lo has hecho gordo, este no sé qué, esto que, esto no sé cuántos. Per exemple, jo fent una aquarel·la, me'n recordo aquí al parc del Barrancs, que em va vindre un vigilant d'aquells i em diu, aquí no se puede beber vino. I jo, clar, i vaig dir, clar, tinc la botella d'aigua que és una de vi. Però era l'aigua de fer l'aquarel·la. I li vaig fer així, li vaig demostrar que era aigua. Clar, per fer aquarel·la necessites aigua. Jo vaig agafar la primera ampolla que vaig trobar i la tenia allà. I era, no sé si era de vi o cervesa, però em va vindre a dir-me que allò, jo li vaig dir, no, si aquí no veig res, ningú estava bevent. Vull dir, clar, com estàs cadascú per algun puesto pintant a vegades sol, després quan s'acaba tot, ensenyant els quadros un a l'altre, la obra, parlar, fer la xirinola, i aquells que no pinten, pues donar-los un al·licient, que també se'l pagaran de la seva butxaca, per tant no passa res.
0: Alguna cosa més que afegir?
2: No, jo...
0: A part de convidar tothom a que els diumenges vinguin, que és el vostre punt de trobada, i si es volen incorporar i aportar idees, doncs això, els diumenges.
1: Fa anys que estem demanant a l'Ajuntament a un local, un lloc on de deixar...
0: No teniu
1: ara
0: lloc?
1: Ara, no, i ara... I ara per ara, pues, bones paraules, i esperem que més endavant tinguem alguna cosa. El que tenim és un quarto al costat del Robert Brilles, que és on tenim les gàbies, pel diumenge no tindrà que traginar-les per penjar els quadros. I a dalt un armari per deixar les coses. Llavors, el que és pròpiament el patrimoni del cercle artístic, que són quadros que si algun dia el cercle desapareixés passarien directament a l'Ajuntament, perquè és el d'això, es guarden ja dintre l'Ajuntament, però clar, m'entens?
0: Sí, l'Ajuntament té custodiat el vostre material?
1: Bueno, el té per aquí i per allà.
0: Val, o sigui, em deixeu sense paraules. I diuen que els silencis no són bons a la ràdio, però bueno, hem fet un silenci.
1: Vale.
0: Gràcies a en Xavier Ribó com a president del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues, i gràcies també a la Yolanda Martínez com a membre de la Junta per explicar-nos una mica el recorregut d'aquests 25 anys de l'entitat.
2: Clar que sí.
0: Sí?
1: Bueno, esperem-ho que sí.
0: Doncs jo sempre acabo les entrevistes dient el mateix. Gràcies per estar aquí i una forta abraçada per totes les persones que us han acompanyat i que us acompanyen a la vostra activitat. Per ells també una força abraçada.
2: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

I era ell mateix, eh? O sigui, no hem anat a trobar, l'Oriol no ha anat a trobar qualsevol versió, sinó que era interpretada per Pau Casals, que déu-n'hi-do. A veure, d'aquí dos minuts arribarem a tres quarts de dues de la matinada i em quedava una qüestió que ens ha demanat en Pep des de l'Eixample en començar el programa, el joc de cartes d'estiu, i efectivament l'hem anat a buscar i Pep, a partir del 22 de juliol joc de cartes d'estiu torna a recórrer Catalunya de la mà de Marc Ribas, que ara hem anat a mirar i amb l'Aina és en dimecres, que és el dia que habitualment hi ha el programa. Per tant, ens diuen que aquesta vegada, aquest estiu, el concurs visita el Pirineu de Lleida, Badalona, la Costa Daurada, la Costa Brava i la Catalunya Central per descobrir restaurants informals de muntanya, terrasses davant del mar, suquets de peix, plats de mar i muntanya i espais ideals per sopar a la fresca. Tot això, Pep, a partir del 22 de juliol. I després ahir que va trucar la Isabel des de Barcelona preguntant per la síndrome seca i jo vaig dir que hi va haver una doctora que fa poc ens ho va dir perquè un altre oient ho havia demanat i efectivament era l'Àngels des de Sant Cugat, que és odontòloga, i ens va dir, diu... Entre altres coses, va explicar que hi ha saliva artificial que és igual que la llàgrima artificial pels ulls. Diu, en el cas de la saliva es diu salagent i li pot receptar al seu metge. Ens deia també hi ha col·lutoris o gels per boca seca, els trobarà a la farmàcia, n'hi ha de diferents marques, sempre amb el nom Xeros, que ve de sequedat. Li recomano dentrifici sense laurilsulfat de sodi, per tant, de la gamma boca seca o xerostòmia. També el xilitol va bé per augmentar la salivació, es troba en caramels i xiclets sense sucre, evidentment, i en farmàcies amb el nom de xilitol, i també el trobarà en comprimits per xopar les farmàcies. I diu, la millor lubricació és l'aigua, ha de mullar la boca constantment. Diu, hi ha fàrmacs per estimular la salivació com la pilocarpina. Diu, si pot, que consulti el reumatòleg si el pot prendre. I també es fan preparats i fórmules magistrals que barregen estimulants de la salivació i lubricants com l'àcid hialurònic, l'aloe vera. Diu, molts productes a la farmàcia, el problema és que solen ser molt cars i d'efecte curt. Diu, la boca seca és un tema molt complex i molt invalidant pel qui el pateix i amb un tractament limitat. I ens deia aquesta odontòloga que esperava que amb això trobés una miqueta de millora. I encara podem fer-vos una altra resposta, a veure si reconeixeu aquesta peça musical. És la sintonia d'entrada de Farmàcia de Guàrdia, aquella sèrie emesa entre els anys 1991 i 95 a Antena 3 Televisió. Doncs sobre farmàcies volem parlar ara mateix perquè el Joan des de Lleida ens va demanar, vaja, volia saber quina és la farmàcia més antiga de Barcelona. I la Montse des de Barcelona mateix ens respon que és la farmàcia Pedrell. Diu que la va obrir el doctor Pedrell al segle XVI, al barri de la Ribera, però el 1714, quan es va construir la ciutadella, la van traslladar al carrer de Sant Pere més baix, número 52, on encara es pot trobar avui en dia. Diu, també coneguda amb el nom de farmàcia 1561. Al segle XVII va morir l'últim membre de la família Pedrell, al segle XVIII, però la farmàcia ha mantingut el nom al llarg dels anys, ens diu aquesta oient, la Montse. Al llarg de la seva història, la farmàcia s'ha remodelat diverses vegades. L'any 1894, amb una decoració modernista i una vidriera dissenyada per Joan Espiganosa, pioner en tècniques vidrieres a Espanya. O sigui que en Joan des de Lleida ja té la resposta que demanava. I el que encara no té resposta, que encara a veure si entre els dies que ens queden d'aquesta setmana algú ens ho pot contestar, a veure si és possible, si no, no patiu, que el que queda pendent intentarem resoldre-ho a finals d'estiu, per tant, quan comenci la temporada que ve. La Roser, des de Ciutat Vella, ens demanava d'on ve i des de quan els grups de cultura popular se'ls coneix com entremesos. En Jaume, des d'Igualada, diu, ens deia, vaig comprar una entrada en efectiu en una taquilla i em van cobrar 1,50 € de gestió. I es queixava. Per quina raó?
es paga aquest euro i mig de gestió si l'estic comprant a distància, diguéssim, no l'estic comprant a distància, sinó que vaig allà a la taquilla i pago en efectiu. La Carme des de Barcelona, qui paga els grafiters? L'Aleix des d'Esparreguera, què té la ceba que ens fa plorar quan la tallem? En Josep des de Vic, per què a Franco se l'anomenava com a caudillo? I l'Anna des del Raval de Barcelona ens deia hi ha un rellotge a la plaça Catalunya que no funciona i ella vol saber, i aquesta és la pregunta que ens ha fet que encara ningú ha contestat, a qui li correspon arreglar-ho. Per tant, si en sabeu alguna d'aquestes i ens voleu ajudar a resoldre-ho abans d'acabar la temporada, a partir de demà, perquè ara ja gairebé arribem a l'hora del compte, a partir de demà al 93 2017474, o bé deixar un missatge al WhatsApp del programa, que és el 667 220 148.

0: Doncs tanquem el programa d'avui amb un altre nom de dona, el que ha triat l'Anna Maria Ricart, del llibre Tots els noms del desig, editat per Rosa dels Vents, i avui escoltarem en la veu de l'Anna la història de la Inés.
1: Baixo les escales de casa de dues en dues. No vull esperar l'ascensor. Penso que si em puc permetre aquesta acció vol dir que encara estic en forma. O dit d'una altra manera, que no m'afecta el pas del temps tal com les meves amigues asseguren que passa a partir dels 35 anys. Com que la porta del carrer és de tancament retardat, sempre m'asseguro que hagi fet el peculiar sorollet que em garanteix que no entrarà ningú estrany a la meva escala. Sempre he sentit dir als veïns més grans que no és la primera vegada que algú té un ensurt a la porta de casa i jo prefereixo no temptar la sort. És d'aquells dies de febrer que comença a fer fred de debò, la qual cosa m'apassiona perquè així puc començar a posar-me tot el munt de bufandes, guants i barrets que he anat acumulant al llarg dels anys, ja sigui pels aniversaris o perquè me'ls compro als viatges d'hivern. He decidit que avui agafaré l'autobús. He mirat l'aplicació de TMB, que m'he descarregat al mòbil, i he comprovat que en 7 minuts vindrà l'autobús que em deixarà a pocs metres del lloc on he quedat pel nou projecte de feina. Tinc ganes d'escriure, moltes ganes d'escriure, i he trobat un editor, vell conegut de fa anys, quan anava a ballar al Lodegas, ara ja no recordo ni com es fa, i m'ha vist les intencions, així que m'he deixat temptar, i avui hem quedat perquè llegeixi alguns dels meus contes a veure què li semblen. Estic una mica nerviosa, però què carai, tampoc espero res deixant veure el que faig a estones lliures quan m'arriba la inspiració. Arribo a la parada amb prou temps per fins i tot mirar el personal que s'espera com jo. Soc tafanera de mena i m'encanta imaginar qui són i què faran totes aquelles persones al llarg del dia. Qui sap si un dia m'inspiraran la meva pròxima història. Però mentre miro els del meu costat, hi ha alguna cosa uns metres més enllà que em crida l'atenció. Veig un home revellit, amb la cara ennegrida pel sol i una manera de caminar que em sona. Furga entre les deixalles de dins d'una paperera. Treu una llauna buida de refresc que es cura sense èxit. Un cul d'un paquet de galetes que alça en l'aire i només n'hi cauen quatre engrunes a la boca. I finalment troba una borilla de cigarret i se la guarda a la butxaca com qui se sap propietari d'un tresor. Així que em fixo en els seus ulls, començo a recordar la seva mirada. Queden 3 minuts perquè arribi l'autobús, però els peus em porten al costat d'aquell desconegut que crec que he vist en alguna altra ocasió. I quan el miro de fit a fit i li dono el paquet d'avellanes torrades que sempre porto a la bossa de mà per si m'agafa un atac de gana o una baixada d'energia, em somriu tot agafant-lo i aleshores veig en Damià, que ballava amb mi a les festes de l'institut, aquelles en què algú tanca el llum i sota la foscor refreguen els peus, les mans, els braços i les boques, fins que algú l'obre i s'acaben les confusions. En Damià em reconeix, abaixa el rostre mort de vergonya, però jo li agafo la barbeta i li dic que no amb el cap. El meu autobús s'atura a la parada i després segueix el seu camí. Jo agafo de la mà l'home de la paperera i li ensenyo les claus de casa meva. Vine amb mi. Necessites rentar-te i menjar un plat calent. Sense pensar-m'ho dues vegades torno a casa, ara acompanyada d'un amic de joventut que sempre em feia riure. De cop, torno a tenir 16 anys. Sempre va ser un bon estudiant, no gaire ordenat amb sentit de l'humor, però que no agradava gaire als professors. Mai no entès ben bé per què. No tenia amics, però jo sempre havia trobat els moments adequats per parlar amb ell, compartir algun treball, però sobretot les festes de les tardes dels divendres. Començàvem ballant i acabàvem en un racó fent-nos petons fins a desfer-nos abans de mirar l'hora i tornar cap a casa dels pares perquè es feia tard, res més. Després em passava el cap de setmana pensant en ell i dilluns tornava a començar la rutina. Hem pujat a casa i sort que ho havia deixat tot mínimament endreçat, perquè a vegades quan faig tard deixo el llit per fer i els plats apilonats a la pica. Avui, com si sabés que tindria una visita inesperada, tot era al seu lloc. Ara bé, no crec que en Damià li importi res de tot això. Un cop a l'ascensor em vol explicar amb una veu entretallada com ha arribat fins aquí, però no el deixo continuar. No vull sentir explicacions d'un fracàs ni per què algú brillant quan tenia 17 anys arriba gairebé als 40 sense res que el mantingui amb els ànims per sobre de les clavegueres de la ciutat. Tots podem acabar sota un pont, penso, mentre trec una tovallola de l'armari del bany i el deixo amb la ràdio engegada i l'aigua de la dutxa començant a rajar per evitar que noti les primeres gotes que sempre surten fredes. El Damià no gosa ni tombar-se. Es queda dins del bany mentre jo vaig a la cuina a fer un esmorzar de forquilla, com aquells que agradaven al meu pare els diumenges que anàvem d'excursió. M'agrada parar a la taula quan venen convidats a casa i avui havia deixat de ser el matí previsible per convertir-se en un matí diferent, dels que no acostumen a passar, només en relats imaginaris. Però el cert és que tinc un antic company de classe destrossat per vés a saber què, amb el cap moll sota la dutxa de casa, aixugant-se amb la meva tovallola, i fins i tot li he deixat un raspall de dents nou, d'aquells que guardes en un calaix per quan has de marxar de viatge i no et vols emportar el raspall elèctric perquè ocupa massa lloc al neceser. Suc de taronja granini, fresquet de la nevera, un entrepà de pernil dolç i una truita a la francesa que començaria a fer tan bon punt sentís que la caldera s'aturava, com si em digués que l'aigua calenta de la dutxa ja havia deixat de caure sobre aquell cos castigat. Una mica de cafè amb llet i unes galetes per si no quedava prou satisfet amb l'esmorzar salat. La caldera calla i sento algú que renta les dents. De sobte, la porta del bany s'obre de bat a bat i en surt el nou Damià, com una aparició que il·lumina un focus que no existeix al passadís de casa meva. Sense tovallola, amb quatre gotes d'aigua per sobre l'espatlla, cabells molls i amb una mirada profunda d'agraïment que intueixo, i em retorna a aquelles festes dels divendres a l'institut. Així, despullats, no hi ha rics ni pobres, fracassats ni gent d'èxit. La nuesa ens iguala. En Damià tornava a ser aquell noi de l'institut. Sort que no he posat el foc a la paella per fer la truita, perquè tot el meu escenari de l'esmorzar s'ha quedat en temps mort. L'acció s'ha traslladat al passadís i uns segons més tard a la meva habitació. Jo crec que no han estat ni segons, no ha calgut dir res. Només retrobar unes mans sense haver d'apagar els llums, olorar un aroma de net i fresc d'algú que feia molt temps que no se sentia així. Hem completat aquelles tardes de divendres en un racó de la sala de festes. Els hem trobat al final, tants anys després. I dels petons i les refregades dels 17 anys hem passat al sexe intens i accelerat dels més de 30 de dues persones que només tenen ganes de provar una assignatura pendent. Uf, i no he avisat el meu editor que no arribava a temps a la cita, penso. Mentrestant, en Damià decideix que passats uns minuts ha de tornar a començar aquell joc entre els llençols de la seva amiga Inés. I resolc que ja quedaré amb el meu futur editor un altre dia. La fama literària pot esperar un temps. Si ho ha fet fins ara, no vindrà d'un matí d'inspiració real, penso jo.
0: Que jo quan acabo de sentir l'Anna és que jo me n'aniria a dormir directament sense dir res, ni sense dir bona nit, perquè m'hauria de veure la cara vermella com un tomàquet en aquests moments. Res, que arribem al final, que tornarem demà, ja ho sabeu, a la mateixa hora, a les 12 de la nit, perquè tindrem més preguntes vostres, més respostes vostres, més queixes, més felicitacions, més desitjos de bon estiu i de bones vacances, que per això aquesta setmana doncs, està bé perquè ho esteu fent de manera molt assenyada, no? Cada dia algú per si un cas no torna a trucar i l'endemà un altre per si un cas un altre dia no torna a trucar i ara sí que ja us puc dir que tenim tots els seients plens de cara a dijous a la nit, que hem fet aquesta proposta de fer el programa en públic. Avui s'ha acabat d'omplir tot, o sigui que ja no hi cap ni una agulla més. L'Aina ja està confirmant a tothom que poden venir aquí a Catalunya Ràdio uns minuts abans de les 12 per seure tothom al seu lloc, per rebre les indicacions i per intentar passar aquest últim dia de programa de ràdio doncs en companyia de tots, en companyia dels que hi ha aquí i dels que sereu a casa i que ens continueu trucant i que continuareu picant al vidre de Catalunya Ràdio, que és el que està passant en aquests moments, que algú està picant el vidre i això em posa molt nerviosa, però jo no em tombo perquè baixo la cortina i no veig res del que hi ha fora, tot i que des de fora sí que es veu el que hi ha dins. Res, que us espero demà a les 12, que descanseu. Bona nit, fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Primeres declaracions davant la